0: pausa que actualment els panellets són de pinyó, o sigui, d'un.
1: D'un pinyó.
0: D'un pinyó, o sigui...
2: Estan a partir un pinyó.
0: Sí, exactament, exactament, estan a partir un pinyó perquè, mare meva, o sigui, jo l'altre dia estava entrenant per Montjuïc, vaig veure uns pinyons i vaig pensar, dic, mira, encara pararé i encara faré diners.
1: Llàstima que no serveixin, llàstima que no serveixin aquests.
0: No,
2: faries negoci.
0: Home, jo vull invertir en pinyons, saps? Hi ha gent que va amb criptomonedes, jo vull invertir en pinyons, perquè és el tema...
1: La bombolla del pinyó.
0: Sí, és una bombolla que algun dia rebentarà, però mentrestant el quilo de panellet és un valor refugi per moltes economies. És un capital. Vull dir,
1: sí,
0: està...
1: tenim el criptopinyó.
0: El criptopinyó jo ho veig. O sigui, pinyons en el metaverso. Totes aquestes opcions qualsevol dia acaben passant. Això serà història algun dia, però de moment aquí el que fem és parlar del que ha sigut història i del que han sigut els i les grans historiadors de, pues això, de la història. Cap on viatjarem avui?
1: Doncs avui fem un perfil diferent de l'habitual.
2: Sí, em sembla que com aquest no n'havíem fet cap
1: no,
2: encara.
1: No, perquè avui parlem d'un historiador que és d'una disciplina molt concreta que fins ara tenia molt mala fama, en el sentit que era una disciplina per fachorros, per dir-ho d'un moment.
2: Bueno, i per gent una miqueta especial.
1: Per friquis.
2: Perquè parlem... hi ha gent que és super
1: molt,
2: fanàtica.
1: Molt. Ja ves que és tot un món amb un de sèrie, tot un univers, m'he dit, amb tota una sèrie de mons i de planetes.

0: metres. Parlem d'una disciplina que fins ara sempre, diguéssim, s'ha vist d'una certa manera, però que ja fa unes quantes dècades que aquesta disciplina s'està obrint i s'està convertint, i de fet és un camp d'investigació tan important com altres. Parlem de la història militar.
1: Que està canviant els seus plantejaments a poc a poc.
0: Perquè fins ara, fins fa unes dècades, tots teníem al cap, doncs això, i el flanco izquierdo fue hacia no sé dónde, y el ala derecha...
1: A mi, jo sempre pareixo molt com m'expliquen aquestes coses, perquè jo no tinc orientació espacial. I aleshores, quan diuen el flanco izquierdo, jo penso, però izquierdo per qui? Per qui comandava l'exèrcit, per mi?
0: Tu què diries és, tu li preguntaries a l'autor, a veure, tu izquierda o mi izquierda?
1: Exactament.
2: La izquierda de quién?
1: A mi m'acabalen.
2: Por parte de padre o por parte de madre, clar, és que vostè d'on ve? És com quan el GPS deia... Sí, exacte.
0: No sé quants. És a dir, fins ara, fins fa unes dècades, perquè hem de matisar això, fins fa unes dècades, sempre es tenia, ella es tenia, perquè no, en realitat no era així, però diguéssim que la imatge popular que hi havia és que la història militar era una història d'operacions militars.
2: Clar.
0: I de descripció d'això, d'armadures, d'uniformes, d'armes...
1: Molta tàctica.
2: Molt tècnic, molt tàctic, sí.
0: És a dir, que això, pròpiament, sí, és història militar, però és una part de la història militar. Però així, això no només s'ha de circumscriure en aquesta, diguéssim, esfera tan reduïda, perquè al final... Quants estudis pots fer sobre uniformes militars o sobre armaments?
1: Vull dir, un cop explicat un, ja no caldria tornar-hi, no?
0: Bueno, acabes de dir una cosa, que els friquis de la història militar se't tirarien al lloc. Per ells, la història militar és molt més complexa que això.
1: No, és que segurament ho és, segurament ho és. Però el que passa és que, clar, no pots limitar-ho només a descripcions de batalles o a biografies de generals.
0: Les descripcions de batalles no m'entusiasmen. O, per exemple, el tipus d'armament, doncs, a veure, no és que em doni igual, perquè no dona igual, però no em ficaré una discussió, pues este fusil no és esta època, és el model no sé què, no sé quanto, que és uns anys antes. A veure, a mi no és que em doni igual, però no, per mi no és tan interessant. Però la història militar en les darreres dècades s'ha obert cap a ser una història realment total, perquè la història militar no la pots treure, per exemple, d'una història política,
1: d'una història econòmica,
0: una història social, una història de les mentalitats, perquè no és el mateix veure la història militar des de, o per exemple, millor dit, veure la guerra com una simple concatenació d'operacions militars quan l'has de posar també en el context de quan s'està produint.
1: Amb això hi ha un llibre que no és ben bé d'història militar, però que està molt relacionat, d'un historiador que ja vam comentar, de Chipola, que es diu Cañones y Velas, que explica la gran complicitat, diguéssim, que hi ha entre l'economia i lo militar, ja sigui la guerra, ja sigui el subministrament, tot això.
0: Si no tens diners, no hi ha guerra.
1: Clar, i aleshores, vull dir, en aquest sentit, la història militar, doncs, clar, té com subbranques, no?, que van creixent cap a això.
0: Les batalles no es produeixen perquè sí, i els exèrcits, com es financien els exèrcits? Qui paga els exèrcits?
1: Ah, això és la gran cosa, clar.
0: Però
1: els estats amb préstecs de persones que no són l'estat ben bé.
0: Exacte, fins i tot avui en dia, tot el que significa mantenir un exèrcit professional, com el que podem tenir aquí a Espanya, per exemple, doncs és una despesa molt elevada. I això avui en dia estem parlant d'una economia moderna en la qual tot està més o menys fiscalitzat pels pressupostos generals de l'Estat, més o menys, perquè sempre, això jo ho comentava amb el Francesc Gràcia, que hi ha coses que encara s'han de fiscalitzar, però clar, la guerra s'alimenta a si mateixa, sí, és veritat, però també la guerra necessita diners. És a dir, les campanyes militars si tu no tens diners per pagar els soldats...
1: Pregunta-li a Felip II.
0: Exactament. Tens el risc molt elevat de que tinguis motins.
1: Exacte. I que tinguis bancarrotes també, perquè clar, un es va endeutant amb prestamistes per pagar els soldats i després...
0: I després dins dels exèrcits hi ha la logística. La logística és molt important. És tan important o més encara que una batalla en si, perquè com portes un exèrcit d'un lloc cap a un altre, com l'alimentes, com el vesteixes, com el portes, quin sistema de transportament...
1: I això és importantíssim, i si no que li preguntin a Napoleó a Rússia.
0: Exacte,
1: que es va quedar sense subministrament.
0: Es que me voy a ir en verano que hace buen tiempo, sí, pero has pensado que igual cuando vuelvas ya es otoño, ya es invierno. ¿Lo has pensado, Napoleó? No lo pensaste.
1: Es va quedar sense subministrament.
0: Clar, perquè es pensava que seria una campanya ràpida, bueno, en 3 setmanes estic de tornada cap a Polònia.
1: I no, perquè Rússia és molt gran.
0: És que entrar a Rússia és molt gran. És a dir, la història militar no només això, és una relació, una concatenació de batalles, de tipus d'armament, d'exèrcits, de branques, que sigui l'exèrcit terrestre, marítim, i ara, i darrerament, aquest segle, aeroespacial. No, són moltes coses.

0: Llavors, un dels autors fonamentals que ens va que va obrir, diguéssim, l'objectiu de la càmera, no és l'únic, òbviament, perquè hi ha moltíssims historiadors militars a la segona meitat del segle XX que han tractat aquests temes, però diguéssim, un dels que...
1: Va començar a fer-ho.
0: I sobretot va posar peus a terra, i això és molt important, perquè va fixar-se en, no tant en la batalla en si mateix, sinó qui està a la batalla.
1: I què passava durant la batalla. O sigui...
0: Estem parlant de John Keegan, que va morir el 2012, va néixer en 1934, Sir John Desmond Patrick Keegan, que és un dels... tu li expliques, li dius John Keegan a un més o menys un, entre cometes, friki, perquè tots som frikis de la història en aquest sentit, i et dirà, home, sí, John Keegan és molt bo, aquest historiador de la història militar. És un autor fonamental per conèixer la disciplina.
1: La història militar moderna.
0: Exacte.
1: Aquest senyor, de fet, no va anar mai a l'exèrcit, perquè aquest senyor va néixer amb un defecte en una cama...
0: Sí.
1: Que el va impedir doncs, que el reclutessin i anar a l'exèrcit en el seu moment, però sí que va estar molt vinculat en l'exèrcit britànic perquè durant molts anys es va dedicar a ser professor d'història a Sandhurst, la gran acadèmia de formació d'oficials britànics.
0: A veure, ell va estar a Sandhurst, o Sandhurst, com diríem en castellà, Sandhurst. Ell va estar dels 60, 1960, fins que, no sé si es va jubilar o li va acabar el contracte, fins a 1986, 26 anys. Podem imaginar que pràcticament tota l'oficialitat, com a mínim la segona meitat del segle XX, ha passat per les seves aules.
1: A més, això amb ell li va servir perquè no només els seus alumnes, sinó els seus companys d'acadèmia militar, la majoria dels quals eren persones de l'exèrcit, doncs ell es va familiaritzar molt amb les maneres de l'exèrcit, amb la manera de funcionar de l'exèrcit i tot plegat. I això el va ajudar també en les seves obres.
0: Ara en parlarem en detall de les seves obres. Ell, per exemple, tots coneixem aquesta dita de von Clausewitz, la guerra és una continuació de la política per uns altres mitjans. Doncs Keegan considerava que no, que era una fal·làcia. Ara, se li van tirar a sobre, la major part, per no dir gairebé tots els historiadors militars, perquè ell considerava, per exemple, sí, però a veure, expliqueu-me, aquesta dita de Clausewitz, això a la guerra nuclear no es pot aplicar. A la guerra nuclear no hi ha més enllà de política. Si anem a la guerra, s'ha acabat. La guerra nuclear no pot ser una continuació de política, perquè és un joc de suma zero. S'ha acabat. I clar, ell ho va generalitzar, va escriure al respecte, ell no es considerava un clausewitzià en aquest sentit. Historiadors com, per exemple, Sir Michael Howard, doncs, li van criticar moltíssim, però ell estava convençut de que la tesi de Clausewitz no era certera, però bueno, diguéssim que tampoc era perfecte aquest home, en aquest sentit, respecte a la pròpia comunitat d'historiadors militars. Ell, com deia, va estar molts anys a Sandhurst donant classes i quan va acabar el 86, que era relativament jove, clar, i tenia 52 anys quan va acabar el seu compromís a Sandhurst,
1: va entrar al periodisme,
0: sí,
1: de fet.
0: Al Daily Telegraph, on va estar... Primer com a periodista relacionat amb temes militars i després com a editor en cap de la secció d'exèrcit al Daily Telegraph fins pràcticament la seva mort el 2012. És a dir, va estar 26 anys a Sandhurst, va estar 26 anys al Daily Telegraph. És a dir, que no és un senyor que fes carrera acadèmica, per això també és un perfil una mica diferent als historiadors que hem tingut fins ara.
1: Però pensem que durant la seva estada al Daily Telegraph ell va cobrir, per exemple, les guerres del Golf, la guerra d'Iraq...
0: Bueno, clar, és que ell mateix a Sandhurst no es va cobrir la guerra dels sis dies, la guerra de Yom Kippur, Vietnam, tot el tema de Jugoslàvia quan estava el Daily Telegraph.
1: Sí, sí.
0: És a dir, ell va ser un observador, més que un observador, de les principals guerres de la segona meitat del segle XX.
1: A més, amb la cosa de que quan anava sobre el terreny tenia molts informadors, perquè la majoria d'oficialitat britànica que hi havia allà l'havia tingut a profe.
0: Clar, i tenia molts contactes. A més, ell també, de jove, abans d'entrar a Sandhurst, va treballar 3 anys a l'ambaixada nord-americana a Londres, és a dir, que també tenia contactes, diguéssim,
1: sí,
0: amb
1: la diplomàcia.
0: És a dir, que ell, de molt jove, ell no... Va néixer el 34, això vol dir que no va participar, òbviament, a la Segona Guerra Mundial, perquè era molt jove, òbviament no va participar perquè tenia allà coix d'una cama, és a dir que, però i ell mateix, al llibre que en parlarem, ell diu al principi, jo no sé què és una batalla, no he viscut mai una batalla.
1: Clar, ell ho sap per referències del que ha pogut llegir, el que li han pogut explicar.
0: I el que ha ensenyat.
1: I el que ha ensenyat, però ell en la seva pròpia carn, diguéssim, no ho ha viscut.
0: Llavors, la seva... Sí que ell va estudiar, per exemple, a tres universitats. Primer va estar al King's College de Taunton, que està a prop de Somerset, on ell hoy vivia. Després va estar també al Wimbledon College, que no és un col·legi de tenistes.
2: Però me'ls imagino tots de blanc, eh? Amb un pullover.
1: Menjant maduixes amb nata, no?
2: Sí, exacte.
0: Totalment. I després va entrar allà al Balliol College, allà a... Balliol o Balliol? Balliol.
1: Balliol. Però el Balliol va ser després.
0: Després va entrar i va fer la seva carrera, els seus estudis històrics al Balliol College, allà d'Oxford. I després ja va començar a entrar a la universitat de... com deia, a l'ambaixada nord-americana i immediatament després, al cap d'uns anys,
1: a Sandhurst
0: i després al Daily Telegraph. La cosa, a diferència, com deia, d'altres historiadors que hem parlat en aquesta secció, carrera acadèmica no va fer,
1: no.
0: Però llibres va publicar molts.
1: Sí.
0: És a dir, si entreu, per exemple, a la Wikipedia, trobareu perfectament una vintena, trentena d'obres, de les que, quals, algunes són rellevants, moltes d'elles són molt rellevants, i tenim la sort de que les seves obres més rellevants sí que estan traduïdes al castellà.
2: Uh-huh.
0: I, de fet, a editorial Turner, no sé com dir mai
1: no
0: aquesta editorial.
1: No sé, jo tampoc, perquè no sé com volen dir-se.
0: Exacte, no sé si és Turner o Turner, com el pintor,
2: sí.
0: Doncs trobareu les principals
2: obres. O la Catherine Turner, també.
0: Exacte, començant per la que parlarem avui, que és El rostro de la batalla,
2: uh-huh.
0: O, per exemple, també té una història de la guerra, que ha estat reeditada, Inteligencia Militar, Conocer al Enemigo de Napoleón a Al-Qaeda.
2: Ostres, que bo.
0: Volies fer un acudit? Inteligencia Militar.
2: Molt bé, molt bé. Vols dir que és una... Sí, un oximoron de la tautologia.
0: Perdoni, això ja em cobra la quota.
2: Sí.
0: Tot el que quedes per tu, David.
2: Avui és festiu, perquè és una jornada una mica especial i... Sí,
1: estem una miqueta així.
2: No, home, el moscatell ja ha fet la seva, clar, i anar sucant, eh? És que estan secs, aquests panellets. Bueno, suca'ls el moscatell.
0: El pinyó,
2: magament. Sí.
0: El moscatell. Només és un i està allà l'estat de el cafè amb ell.
2: Allà ofegat ja el panellet en el moscatell.
0: Doncs això, Rostro de la Batalla, en parlarem, Intel·ligència Militar, Història de la Guerra. Té un llibre també molt interessant. Tots els llibres de John Keegan són molt interessants. La Màscara del Mando, un estudi sobre el liderazgo, que en comparació amb El rostre de la batalla, que se centra en què és la batalla...
1: És com l'altra cara de la moneda.
0: Sí, que és, encara que El rostre de la batalla en parlament, també parla dels generals.
1: Sí, però almenys, jo crec que en El rostre de la batalla se centra més en l'experiència dels soldats.
0: Doncs a La màscara de Mando, ell fa un estudi sobre el lideratge i agafa quatre generals. Un d'ells més que discutible, que són Alexandre el Gran, de Macedònia...
1: Ulisses S. Gran,
0: abans Wellington, el duc de Wellington, i Hitler. Per què agafa Hitler? Perquè Hitler, això també s'ha passat a la Segona Guerra Mundial, podrien dir, home, potser no era un militar de carrera, però va donar molta guerra.
2: Sí.
1: Bueno, ell es creia que sí que era bon militar.
0: Sí, ell s'ho pensava. I al principi la resta de militars, per desgràcia, també s'ho van creure, perquè si no hagués tingut èxit amb la Blitzkrieg, no hauria arribat tan lluny. Però bueno, té una història de la guerra també que també va, de fet, ha sigut reeditada, i també té un llibre que per mi no és perfecte, però és dels pocs en castellà que parlen d'un tema tan interessant. Editorial, sisplau, editeu més sobre aquest tema, que és sobre la Guerra Civil Nord-Americana, la Guerra de Secessió.
2: Uh-huh.
0: Un llibre que es titula així, Secessió, la Guerra Civil Americana. No és un llibre perfecte, una mica repetitiu, com repeteix, no sé quantes vegades repeteix a nivell geogràfic, doncs el riu Columbia, el riu Mississippi, el riu no sé què, que és molt important en un camp de batalla, però no cal que ho repeteixis potser tantes vegades.
2: Uh-huh.
0: Hi ha alguns errors que li han criticat els més especialistes, però també, per exemple, a Editorial Crítica li van publicar, i després a Ariel, em sembla que va sortir, un llibre sobre el desembarcament de Normandia, 6 exèrcits en Normandia, i també té altres llibres que aquí no s'han traduït, per exemple, té dues històries, tant de la Primera com de la Segona Guerra Mundial, té llibres sobre la guerra del Vietnam, té llibres sobre la guerra del Golf, la guerra d'Iraq, és a dir, llibres il·lustrats, ha tingut reedicions i sobretot traduccions a diversos idiomes, tantes com vulgueu. És a dir, és un autor molt prolífic i que tot podríem dir que no comença, perquè ja havia tingut llibres anteriors, però sí que és molt important el llibre del qual parlarem avui, que és El rostre de la batalla.
1: Aquest llibre, jo que no soc molt donada a la història militar, m'ha agradat molt perquè el que fa... Bueno, primer fa una cosa molt interessant, que és tot un primer capítol bastant extens, que dedica una miqueta a explicar com s'ha fet història militar fins al moment. I ell explica doncs, que hi ha diversos tipus d'història militar, una mica el que hem explicat abans, no? Que es dediquen a la descripció de batalles, que es dediquen a explicar tàctiques, que es dediquen a explicar els mandos, però que ell diu que encara no hi ha cap llibre d'història militar que et posi realment en l'experiència del que un soldat sent en una batalla, no?
0: Diguem-ne a l'època, perquè estem parlant d'un llibre que es va publicar, l'edició original en anglès és de 1976.
1: Clar, ara sí que n'hi ha més.
0: És a dir, però ja gairebé 50 anys. Va ser traduït el 1990, la primera edició castellana per Ediciones Ejército, i el 2013 Turner el va reeditar, bueno, el va recuperar i es va reeditar un parell de vegades més. El rostre de la batalla, com deia l'Imma, és parlar d'això, parla de la visió de ficar-nos dins de la batalla, però en lloc de ficar-nos sobre temes operacionals, sobre tàctica, sobre estratègia, és posar de peus a terra el que significa estar dins d'una batalla des del punt de vista, sobretot, dels combatents, dels soldats.
1: I aleshores explica coses com des de la motivació que pot tenir un soldat en una batalla fins al tipus de projectils, quin tipus de dany fan els projectils que utilitza, com s'han d'utilitzar, quin tipus d'enfrontament amb diferents forces fa més o menys mal, com és la formació amb la que ataquen i per què, coses d'aquest tipus. Aleshores, ell, per exemplificar-ho, el que fa és analitzar tres batalles de tres èpoques molt diferents i que anaven amb armaments molt diferents.
0: I també amb mentalitats.
1: I amb mentalitats molt diferents. Clar, la primera, que és la que a mi m'agrada més,
0: I
1: és la més curta perquè és la que té menys informació, clar, també. És la batalla de Jaucourt. No? És aquesta batalla en el marc de la guerra dels 100 anys, no? Que és famosa per l'obra de Shakespeare.
0: Oh, i és el dia de Sant Crispin.
1: Exactament. I que va ser una sorprenent victòria anglesa enfront d'un exèrcit, en teoria, molt més gran i molt més preparat que era l'exèrcit francès.
0: Sí, això va ser el 25 d'octubre de 1415. Una sorprenent victòria que ni els mateixos anglesos esperaven guanyar.
1: No, perquè a més arribaven supercansats.
0: I que no volien plantejar batalla.
1: No, volien escapar-se si podien, el que passa és que no van poder escapar-se i van haver de quedar i miraven guanyar.
0: La segona batalla és Waterloo, o Waterloo, com dirien els d'Ava.
1: Ai, a mi em va encantar el detall que explica, que el doctor Wellington va acordar de seguida dir-li així a la batalla perquè era fàcil de pronunciar pels anglesos.
0: És que, clar, Waterloo està a Bèlgica, l'actual Bèlgica, clar, en francès és no Waterloo. és Waterloo. De fet, ell parla de la batalla de Waterloo. De fet, el Waterloo és una campanya que va durar uns quants dies. Ell se centra en la darrera batalla, de, diguéssim, la sèrie de batalles que va haver-hi entre, em sembla, si no m'equivoco, el 14 i el 18 de juny de 1815. Ell se centra en la darrera batalla, que és la que enfronta directament el combinat anglo-neerlandès amb col·laboració prussiana que han d'arribar a darrera hora contra els francesos de Napoleó. Va ser la gran victòria del duc de Wellington. Llavors, i aquí, clar, el que veiem respecte a Jaucourt, que a Jaucourt és una batalla de l'edat medieval. És una batalla en la qual hi ha uns inicis del que serà l'artilleria,
1: però que està en les beceroles i que realment és poc eficaç encara.
0: Però sobretot a Jaucourt, que és una batalla d'arquers i d'arma blanca, és a dir, espasa i llança.
1: I què vol dir això? Doncs els combatents, per matar-se, han d'estar més a prop, entre altres coses. No sembla una perogrullada, però...
2: No, clar, però és el context, clar, sí.
0: De fet, diguéssim, l'arma a distància és l'arc, els arquers, sobretot britànics, escocesos, la majoria d'ells.
1: Sí, i galesos.
0: I galesos i escocesos, que, diguéssim, doncs, moltes vegades hem vist, per exemple, a 300, aquell núvol de fletxes dels espartans contra les perses. Doncs a Jaucourt va ser una batalla en què gairebé una de les claus de la victòria anglesa van ser els arquers.
2: Doncs, que, a més, si tenien més, diguem-ne, habilitat o eren especialment certers, doncs podien disparar des de més lluny, per exemple, també, no? I són certs aspectes que podien decantar.
0: Clar, hi havia diverses línies.
1: En aquest cas, a més, recordem que els anglesos no feien servir arcs normals, sinó que feien servir els arcs llargs, els normands, que deien, que podien arribar molt més lluny.
2: Clar, clar. Sí.
0: Que, diguéssim, això és un detall que a mi això no ho sabia, i ho explica en Keegan, que és que, diguéssim, l'utilització dels arcs no és tant per afusellar, entre cometes, amb fletxes a l'enemic, perquè les armadures que portaven els francesos estaven fetes perquè les fletxes rebotessin.
2: Mm-hmm.
0: O sigui que, en realitat, els arquers, la seva funció no era massacrar els enemics amb fletxazos.
1: Sobretot parlant de la cavalleria, exacte, perquè els de peus sí que els matxacaven.
0: Però diguéssim, com que la força militar important dels francesos en aquella batalla va ser la cavalleria,
1: sí.
0: Doncs el que feien els arquers galesos i anglesos era sobretot, com ho podríem dir, diguéssim, entorpir
1: l'avanç
0: de la cavalleria. No tant encertar, que uh-huh, òbviament podien encertar, però per als que portaven l'armadura, a més, eren unes armadures que ja estaven preparades perquè les fletxes rebotessin.
1: Sí, rellisquessin o rebotessin.
0: Exacte. Però, òbviament, si et ficava entre una junta de culata, per dir-ho d'alguna manera, doncs, i et ficava
1: sí,
0: allà...
1: Sí, clar, si tenies la mala pata que t'entrava per una juntura de l'armadura, doncs mira.
2: Sí, sí.
0: Però diguéssim que l'arma dels arquers no era tant, diguéssim, que fos efectiva, que ho era, perquè el que feia era creava desordre, creava caos, creava molta confusió i molta por. És justament això, crear aquesta confusió.
1: A més, si podies matar cavalls, vull dir, creava encara més confusió, perquè els cavalls quedaven estesos per terra i impedien l'avanç dels altres cavalls.
0: Que a més, això també és una altra cosa, com comenta el Keegan, és que estem acostumats a veure les batalles com una cosa en què la gent avança. Sí, dos exèrcits avancen, lluiten entre si, però clar, la gent quan mor queda al terra.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: I es van amunturant.
1: I clar, això dificulta que els altres avancin,
0: clar,
1: lògicament,
0: al final,
1: no?
0: No és que es creguin muntanyes de cosos, perquè els cossos humans no es creen...
1: No, però només que siguin dos o tres apilats
0: clar,
1: ja és...
0: Clar, és que dic, per avançar has de trepitjar els cossos dels teus camarades.
2: Sí, sí, sí.
1: I això és psicològicament, a més, a part de pràctic, psicològicament...
0: És que moltes vegades es pensen les batalles com si fossin això, batalles de videojocs.
2: Bueno, de fet, és el que l'autor del Senyor dels Anells doncs, més el va commocionar quan la seva experiència de guerra. I d'aquí algunes de les escenes venien precisament del Tolkien, precisament d'això, del que havia viscut en els fangars plens de cadàvers on s'havia d'anar avançant.
0: Clar. Uh-huh. I avançar suposava això. Avançar és cansar-se.
2: Sí, sí.
0: La gent, sobretot perquè ja els soldats la víspera de la batalla ja arribaven cansats.
2: Sí, sí,
1: bueno,
2: sí,
1: en el
2: sí.
1: cas de Jankur, molt. S'havien passat com dos dies caminant sense parar i amb poc menjar i clar, hi arribaven molt cansats.
0: I en el cas de Waterloo, també el mateix,
1: també.
0: Perquè Waterloo va ser una batalla que va durar pràcticament tot el dia, com a mínim, la darrera batalla, la darrera de les batalles, la de Wellington directament contra Napoleó, doncs, que va tenir diverses fases, va tenir com a 5 o 6 fases aquesta batalla al llarg de tot el dia, i els soldats ja prèviament havien arribat cansats.
1: Havien batallons que no van dormir la nit prèvia a la batalla, i altres que van dormir sobre el terra del camp de batalla, que a més estava, aquella nit plovia, i tot estava humit i tot plegat, o sigui que no durien descansar gaire.
0: I hi havia batallons que tan sols havien pres l'esmorzar, és a dir, que van anar directament a combat
1: amb
0: dejú.
2: Doncs doneu-me un segon perquè de dejú hem de fer una petita pausa, però ara de seguida seguim, que està això molt interessant. A més, nits de ràdio, aquí una nit tan especial. Fins ara mateix.
3: Mira lo que le he comprado a mamá por el Día de la Madre. 17 millones. ¿Te gustan? ¿A ti te suena que los tenga?
4: ¿Ah? ¿Qué chulos son? No me suena que tenga 17 millones. Si los tuviera, me sonaría. Y a ti también te sonaría, ¿no?
5: 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
6: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
8: Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
9: Te voy a contar una historia.
8: Y aquí escuchamos a Sara.
10: ¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale. que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE. ¡Let's go! Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
11: ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
12: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Seguim a Nits de Ràdio i seguim, doncs, el que dèiem, parlant de història amb l'Òscar González, l'Imma Moixella i tot parlant de l'obra de l'historiador John Keegan, però a més també principalment El rostre de la batalla i per tant tot el que té a veure, doncs, amb aquestes connotacions, amb aquestes singularitats que té la història militar. Doncs dèiem batalles, Òscar, Imma, on avançant no era allò d'anar fent passos tranquil·lament per una autopista, sinó que havien d'anar trepitjant, no?, quan entraven en el conflicte, doncs, companys morts i l'angoixa i la tensió, doncs això es descriu en aquests llibres.
0: I a més, en el cas de Waterloo, de Waterloo...
2: Sí, doncs, sí. I was defeated, you won the war, si és que ja estem amb moltes ganes.
0: Doncs en el cas de Waterloo, que òbviament aquí ja no hi ha cavalleria, com hi havia a John Court. La cavalleria, bueno, no hi ha.
1: Sí que hi ha.
0: Però no participa. No. La cavalleria no participa a
1: Waterloo. Només amb l'atac de la guàrdia, que...
0: Sí, però...
1: Gairebé... Que va ser molt al final.
0: Exacte. Que ja són soldats que s'estan enfrontant, diguéssim, directament amb baionetes, però que l'arma també fonamental d'aquesta batalla sí que és l'artilleria.
1: Sí, aquí ja hi ha canons i els canons fan molt de mal i els canons actuen molt.
0: Les escopetes, les baionetes, és a dir, armes de foc, és a dir, això canvia molt també.
1: Clar, també et permeten disparar a més distància. Realment, els soldats no atacaven tant amb baioneta calada i tal. Això no els agradava, va dir, no acostumen a fer-ho.
0: Molt poques vegades es podia produir.
1: Exacte. I el que feien era disparar una certa distància.
0: Sí. També, no tapeu de micro, al llarg d'aquesta secció d'avui simplifiquem moltíssim, perquè clar, si hem d'entrar en tot el detall de
1: que
0: una batalla en si mateixa, ens podríem tirar hores, i que simplificarem. Sí, sí. Així que, oients, no ens tingueu en compte que fem segons quines simplificacions.
1: A més, hi ha un altre detall respecte a Waterloo, i és que sabem molt bé el que va passar, perquè l'exèrcit britànic va un temps després de la batalla, va, diguéssim, encarregar un estudi sobre aquella batalla i va haver un senyor que es va dedicar a escriure a tots els oficials que havien pres part a la batalla perquè els hi enviessin les seves memòries.
0: Sí, va fer una enquesta, diguéssim. Mm-hmm.
1: Sí, i va perquè li enviessin el que havien estat fent durant la batalla, què havia passat, què havien vist, què s'havia produït. I, per tant, tenim una quantitat ingent d'informació, sobretot del bàndol anglès,
0: òbviament,
1: sobre aquesta batalla.
2: Per tant, era com una espècie d'auditoria, pot... també, no? D'anàlisi de què havia passat.
1: Sí, un informe, diguéssim, de la batalla.
0: Cercant més o menys fer una història oficial de la batalla, doncs tota la documentació de primera mà que vam poder aconseguir, doncs és una molt valuosa informació.
1: I això, aquesta informació es guarda avui en dia encara als arxius militars britànics.
0: És a dir, que la batalla es permet, així com a Agincourt, era una batalla d'infanteria contra infanteria.
1: I que no teníem gairebé informació perquè tenim quatre cròniques i para de comptar,
0: cròniques,
1: no?
0: Molt, diguéssim, que engrandeixen el paper del monarca, del rei cinquè, en aquest sentit. Doncs a Waterloo, i a més que a Agincourt va ser una batalla en què sí que va haver-hi diverses fases, perquè era infanteria contra infanteria, infanteria contra cavalleria, arquers contra cavalleria, artilleria contra cavalleria, etcètera, etcètera, però en canvi a Waterloo, infanteria contra infanteria no era tant, però per exemple, artilleria contra infanteria o artilleria contra la pròpia artilleria, sí, és molt més, diguéssim, la batalla es fa molt més gran i és molt més rica en detalls.
1: Que ella hi compta com uns 8 tipus diferents d'enfrontaments.
0: Sí, això, si llegiu el llibre, ho trobareu. Perquè, a més, el capítol de Agincourt són unes 30-40 pàgines.
1: Sí, no és molt llarg.
0: En canvi, el capítol de Waterloo i de la batalla que també parlarem ara, que són tres batalles, doncs gairebé són el doble de pàgines respecte a Agincourt.
1: I és perquè ell té molta més informació.
0: Clar, és que tenim més informació perquè també, clar, és que a Agincourt han passat 6 segles i de Waterloo 2 segles.
1: Exacte. I a més, aquest aport de més informació amb ell el que li permet saber també millor és la psicologia del soldat. Mm-hmm. Què feien els soldats i quines pors tenien, quina motivació tenien per seguir combatent, si eren molt o poc religiosos.
0: Sí, o per exemple, si en el furor de la batalla, doncs era estrictament necessari que succeís el cas de que hi haguessin hi hagués morts que haguessin morts en combat que potser no eren necessàries. És a dir, quan hi ha soldats que es rendeixen i es maten, aquest tipus de morts són necessàries dins
1: clar,
0: de la batalla?
1: Clar. O, per exemple, perquè, o sigui, si hi havia molts soldats que intentaven fugir o no, no?
2: Vull dir, desertar i etcètera, sí.
1: Agafi un canguel al mig, no? I tens fugir. Sí. I explica... com estava vist això i quin era el sentit, el codi d'honor...

0: solvent en aquella època.
1: O,
0: no?
1: Per exemple, a nivell operacional de fer, o tàctic, una batalla en les retirades quan hi ha més morts.
2: Mm.
1: Fàcil, aniquilar l'enemic, perquè està a l'esquena.
2: Sí, està a l'esquena,
1: molt
2: clar, sí.
1: També parlava, per exemple, Imma, d'això, dels codis d'honor. Per exemple, a Jankur, per exemple, sí que es van fer presoners, encara que després Enric V va ordenar matar-se els presoners per una sèrie de circumstàncies. Però, clar, els combatents volien agafar presoners perquè els presoners li ficaven un rescat.
2: Clar.
0: I això vol dir diners.
1: Diners. En canvi, a Waterloo no va haver-hi tants... Va haver-hi presoners, però diguéssim que no hi havia tant la necessitat
0: del rescat.
1: Del rescat, perquè ja no es feia rescat, perquè a més eren soldats que rebien paga. El que necessitava és, sobretot, el saqueig. El que sí que trobem a Waterloo és el saqueig.
0: Bueno, això seria una constant, no?, entre amb Waterloo i Agincourt, perquè una de les coses que motivava els soldats de Agincourt era poder també fer aquesta expedició d'anar agafant les pertenències dels morts, no?
1: De fet, en Keegan parla, per exemple, doncs, que a Waterloo podia haver-hi moments en què els soldats es detinguessin a, diguéssim, saquejar els cossos de les
0: víctimes,
1: dels altres soldats que estaven morts. O sigui, els rellotges, els diners que fotessin... Perquè també heu de pensar que això ho explica també, és un detall important, que molts soldats, per no dir la majoria de soldats que va combatre a Waterloo, portaven les seves pertinences al damunt, és a dir, portaven la seva documentació, portaven els seus diners, portaven les seves pertinences més valuoses. De fet, hi havia un comportament molt habitual, que encara avui en dia es pot conèixer, és que, oi, estic a punt de morir, llévale a mi mujer mi reloj, mi dinero, mi no sé què, mis cartes. És a dir, que era molt fàcil trobar els soldats caiguts aquest tipus d'objectes.
0: Sí, o feien això, o bé, els que tenien sort, si tenien algun amic a la rereguarda, li confiaven doncs les seves coses de més valor per si un cas no tornava.
1: Sí, encara diguéssim, no hi havia els bancs, que avui en dia tu deixes tot el banc i després et vas a combatre. No, la gent, o sigui, els combatents portaven
0: tot a sobre.
1: Tot a sobre. O sigui, tant la seva documentació personal com els seus diners o els seus objectes més valuats, els rellotges, les medalles, els collarets, anells, etcètera. Això, clar, això són botí pels soldats que han
2: vençut. Sí. També s'ha d'entendre que en aquell moment possiblement podia ser servir per menjar algun dia, és a dir, de poder negociar, de poder... Vés a saber què, és a dir, que aquestes condicions límits per la vida, fins i tot vés a saber si negociar la vida, vull dir que... Sí.
0: No, i a més no, era una pràctica que vull dir, ara la podem mirar com bastant... no sé, com amb bastant críticament, però que en aquell moment era perfectament acceptable, vull dir, ja se sabia que passaria això i no era una cosa contra l'honor.
1: I també l'honor era molt important. Sí, avui en dia ja no parlem tant d'honor, avui en dia el concepte d'honor ha variat, però l'honor militar en aquella època era molt important. I una batalla com Waterloo, en què fins i tot hi havia un codi més o més cavallerès, com hi havia Agincourt en aquest sentit, d'una altra mena, però diguéssim, l'honor significava que no podies deixar el camp de batalla.
0: No, clar, l'honor era, diu ella, Waterloo, era fer el que t'havien dit que fessis. Si a tu t'havien dit que t'havies de quedar allà amb el teu regiment, doncs tu et quedaves allà.
1: Si avançaves. I tenies que combatre, combaties.
0: I encara que t'estiguessin fregint l'artilleria, és igual, tu havies d'anar.
1: Que això ja és, diguéssim, de Waterloo a la tercera batalla, que és el Somme.
0: Ja canvia.
1: La cosa canvia perquè a Waterloo ja comencem a tenir els canons. Mm-hmm. Imagina't una batalla amb canons, que un canó et podia arrencar el cap, et podia arrencar la cama.
0: Més, canons que tenien tant bales de canó de les que podem imaginar com bales de metralla, que era pitjor encara la metralla.
1: Doncs això imaginem a Waterloo, encara que a Waterloo, diguéssim, el contacte cosa a cosa, encara va mantenir-se la lluita això a distància amb les baionetes i potser en algun moment determinat també el combat directe baioneta calada, però jo la tercera batalla que planteja Keegan és la batalla del Somme.
0: És el primer dia de la batalla del Somme.
1: La batalla del Somme, de fet, van ser 6 mesos, pràcticament. O 5 mesos, de juliol a novembre de

0: milers de milers.
1: Quants batallons diu? 30 batallons que es van carregar, però de primer l'últim home?
0: Sí, sí, però bueno, ara no tinc la xifra.
1: Desenes
0: de milers de baixes el primer dia. O sigui, que tu riu tant de Normandia, el desembarcament de Normandia.
2: Sí, sí, que tots tenim al cap precisament doncs això, no? Les imatges de les pel·lícules, no? Sobre el desembarcament de Normandia, el que suposa, doncs igual, obrir les comportes i que ja, puf, tots han mort per la pluja de projectils, no?
0: I a més, en el cas...
1: Però això era pitjor.
0: Sí, sí, en el cas del Somme, és que prèviament va haver-hi una setmana abans que es van dedicar als britànics a bombardejar durant 7 dies seguits el camp de batalla de l'enemic.
1: Mm-hmm. Però el que passa és que es veu que aquests bombardejos no eren del tot eficaços.
0: Precisos, no va ser massa
1: sí,
0: precisos.
1: Ni eficaços, per el que ells volien, diguéssim.
0: Clar. El que volien és fregir l'enemic a distància amb bombardejos constants en canons i després, això, fer la sortida des de la trinxera per intentar conquerir la trinxera contrària. No va funcionar, perquè els alemanys van resistir com van poder al bombardeig previ.
1: Sí, perquè el tipus de bala de projectil que tiraven no responia a les necessitats que volien. Ells volien. Ells el que els hagués agradat és tirar bales d'artilleria, diguéssim, i a destrossar les trinxeres, però resulta que això no passava amb el tipus de projectil que tiraven.
0: I després, quan van sortir els britànics de les trinxeres a partir de l'1 de juliol, doncs això, la massacre constant, perquè van ser això...
1: Clar, amb les ametralladores els anaven veient venir i anaven matxacant-los.
0: Tiro el pitjor, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí, sí.
0: Doncs aquí van caure moltíssims soldats. Hi havia companyies que van perdre gairebé tots els seus soldats. I això el primer dia, l'1 de juliol. Pensem que la batalla del Somme va durar fins al novembre del 16, és a dir, 5 mesos i mig.
2: Quina hora, veritat.
1: 5 mesos i mig per ocupar?
0: Res.
1: No sé, uns centenars de metres, vull dir, pràcticament, vull dir...
0: I això en paral·lel...
2: Això em recorda aquell gag meravellós de l'Escurçó Negre, de l'última de les temporades, en què tenen allà un petit mapa i diuen, això és el que hem guanyat en els últims 6 mesos. I era a escala real, o sigui, era un pam el que havien guanyat.
1: Sí, era ben bé així, vull dir, no...
0: De fet... És que ho explica en Keegan, no són realment batalles, eren setges, és a dir que al final ningú guanyava la batalla. Òbviament sempre hi havia un guanyador de la batalla, però un guanyador més moral,
2: sí, sí,
0: la Verdun, que també va ser en paral·lel al Somme, doncs van acabar guanyant els francesos perquè els alemanys finalment es van retirar una miqueta, però
2: sí,
0: una miqueta, tampoc
2: sí,
0: va ser
2: sí,
0: una...
2: Sí, sí.
1: Bueno, de fet, ja sabem que la Primera Guerra Mundial els exèrcits aliats no entren a Alemanya, o sigui, teòricament els alemanys no perden. Vull dir, firmen una pau perquè ja no poden aguantar més, però perdre militarment tampoc no perden.
0: Els aliats, a diferència de la Segona Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial els aliats no entren a Alemanya, perquè els alemanys s'han rendit abans, perquè no poden mantenir el nivell de guerra. Doncs pensem que si ja Waterloo, amb els canons, amb l'inici de l'artilleria, ja va ser una batalla horrorosa, doncs multiplica-ho molt més el Somme i el que va significar sobretot pels soldats, perquè les ferides de guerra eren brutals.
1: Bueno, a més, hem d'afegir que, a més, hi ha els gasos en el cas de la Primera Guerra Mundial, que encara són més esfereïdors.
0: I en el cas... Bueno, també és veritat que en aquesta batalla els gasos van ser determinants, perquè van començar a utilitzar-los,
1: van deixar. Però bueno, que era un factor que també psicològicament afectava moltíssim.
0: I un altre factor psicològic molt important és que, a diferència de Waterloo, per exemple, que era una batalla sobretot d'infanteria i d'artilleria, però a distància, el Somme i altres batalles prèvies, va començar a entrar en el tanque, el carro de combat.
2: Mm.
0: Això també significa que de sobte vingui allà un carro de combat molt, molt
1: rudimentari. No tens cavalleria, però tens tanques.
0: Sí, tens tanques, que això significa també que el foc de la batalla s'amplia molt més, en canons a distància que s'amplien molt més. Pensem, això ho explica en Keegan, per exemple, si a Waterloo hi havia, potser, van disparar 8.000 obusos, al Somme van ser 2 milions d'obusos que es van disparar.
2: Mare meva, quina barbaritat.
0: Sí, tones i tones i tones que van caure sobre el terreny.
1: Ell explica que encara ara, quan ell va escriure el llibre,
0: i encara avui en dia,
1: i encara segurament avui en dia, moltes vegades quan llauren la terra per allà i tal, encara es troben projectils de l'època de la Primera Guerra Mundial.
0: Sí, encara mor gent, potser no tant, però en l'època d'en Keegan, quan va escriure el llibre, ho deia, no, encara mor gent
1: de projectils que...
0: desenterrant un projectil, sí. I fins i tot gent especialitzada que mor perquè se li explota l'obús o li explota la bomba. Sí, és a dir, que és una guerra a distància que és ferotge. Això, què significa per la

0: psicologia dels soldats,
1: sí,
0: com
1: sí.
0: viuen això. Només pensar aquests 7 dies de bombardeig britànic contra els alemanys, com estarien els alemanys aguantant 7 dies seguits, matí, tarda i nit, aquest bombardeig constant, això com afecta la psicologia del combatiu?
2: No, et fas el càrrec de que realment la generació que va sobreviure a la Primera Guerra Mundial, molts estaven com bastant desquiciats amb neurosis de guerra,
0: sí,
2: i tal.
0: Aquí és quan comença a sortir això, el síndrome...
2: La neurosi de guerra.
0: La neurosi de guerra, el síndrome de posttraumàtic, que al principi els generals pensaven que era pura covardia, però no, a partir d'aquí comença realment a investigar-se, i és que és la neurosi de guerra, el que significa...
2: Aquest estat de nervis constant que et provoca els bombardejos, que et provoca aquest tipus d'atac.
0: I sobretot el que significa que t'hagin d'obligar a sortir de la trinxera, que tu saps que és una mort segura.
1: Sí, sí, sí, sí, està
0: clar. És una mort segura perquè la metralladora tu no la veus.
1: Mm-hmm.
0: Sí, veus que comencen a caure els teus companys i una mica de sort et tocarà a tu, però no et mataran, no et tiraran al cap, et tiraran una cama... o un braç,
2: sí,
0: i cauràs al terra, però no moriràs.
2: Sí, sí, aleshores explica que, clar, molts soldats, degut a això, intentaven autolesionar-se per no haver de sortir, per no haver d'entrar en acció.
0: També es parla molt de que en aquesta època, clar, és que molts soldats... pensem que la batalla del Somme és 2 anys després de que comencés la guerra.
1: Clar.
0: És a dir, 2 anys d'una guerra d'aquesta mena, eh? Constant, en què la gent, en què no hi ha avançaments militars, no hi ha avançaments en quilòmetres, que són metres, que és un avançar i retrotraure, i sobretot aquestes morts constants de generals que estan actuant a distància.
2: I una altra conseqüència d'aquestes morts constants és que cada vegada la gent que arriba al front de guerra està menys preparada militarment.
1: Clar, clar,
2: perquè no han pogut fer un entrenament militar com cal. Perquè
0: la guerra s'alimenta si mateix, necessita més soldats. Tants cauen, doncs necessitem més. Bueno, más madera, com dirien els germans,
1: sí,
0: más,
1: sí,
0: en aquest cas.
1: No, i que els que s'havien preparat al principi, doncs igual havien mort en dècimes,
2: clar,
1: de segon, com aquell qui diu, mentre que clar...
2: sortien els novatos.
1: Exactament,
2: i...
1: sí. Exactament.
0: Ho explica també en aquest capítol en Keegan, que, per exemple, els primers mesos de la guerra, en Kitchener, que era el ministre de Defensa, el gran general i després ministre de la guerra, el gran organitzador de l'exèrcit britànic a la Primera Guerra Mundial. Pensem que l'exèrcit britànic a la Primera Guerra Mundial es va reinventar a si mateix. Sí, es parla d'un exèrcit britànic a un nou exèrcit britànic.
1: Clar.
0: Doncs al principi van fer una conscripció general. Bueno, aconseguirem això, 100.000 soldats. Van aconseguir 100.000 soldats de cop. I després 100.000 soldats més. Però van continuar necessitant, i ara altres 100.000, i altres 100.000, i altres 100.000. Al final pensem que en tota la Primera Guerra Mundial van morir al voltant de 600.000 britànics.
2: Bueno, ja li deien la generació perduda, no?
1: Clar,
2: perquè
1: sí,
2: realment
1: sí.
2: Hi havia molt pocs homes d'aquella franja d'edat que havien anat a combatre la guerra.
0: Hi ha un llibre també publicat per Turner, d'una autora que es diu, si no m'equivoco, Virginia Nicholson, que parla justament de les conseqüències d'això. El que va significar això per la societat britànica durant pràcticament tota la dècada dels anys 20 és que no hi havia homes amb qui casar-se. Les dones britàniques tenien problemes per trobar nòvios amb qui casar-se.
2: S'havien mort.
0: Perquè entre els morts i entre les baixes i els ferits, que molts ells van quedar desfigurats, no hi havia homes amb qui casar-se. I justament als anys de la dècada dels anys 20-30 són l'època en què hi ha més, per dir-ho col·loquialment, més solterones al Regne Unit. Perquè no hi havia dones, no hi havia homes per totes les dones. Això també parla també una miqueta del que va significar la Primera Guerra Mundial, no només el Somme, tota la guerra, pels propis britànics. És la seva guerra. Per ser els nord-americans, que per ells és la segona.
2: No és només la dels britànics, vull dir, a França això també es veu molt.
0: Sí.
2: A qualsevol poble de França, quan entres a prop de la plaça principal, sempre hi ha el monument, no? Als caiguts en la Primera Guerra Mundial.
0: I que hi ha molts cementiris i molts llocs d'enterraments a França que hi ha molts soldats estrangers, és a dir, britànics, nord-americans, també de les colònies, i també pròpiament alemanys, és a dir, que també molts alemanys van ser enterrats allà a França. També pels alemanys la Guerra Mundial també va ser molt important, no va ser tan determinant
2: com la segona,
0: ni imaginari col·lectiu.
2: Bueno, sí, de fet sí,
0: sí.
2: Per mal, vull dir, perquè de aquells polvos vinieron esos lados, no?
1: És un dels factors, sí, sí, està clar.
0: El que deies abans, és que els alemanys van acabar la guerra pensant és que nosaltres no hemos perdido la guerra.
2: Hem fet aquí un gran sacrifici, no hem perdut militarment i, en canvi, ens estan humiliant, entre
0: cometes. Sí, el tractat de Versalles, la punyalada per l'espalda, etc. En Keegan, en aquest llibre, doncs, parla d'aquestes 3 batalles, a Agincourt, a
2: Waterloo,

0: Waterloo i el Somme, i després té un capítol final en què parla una miqueta del que significa la guerra en el seu temps. Llavors diu, es podria repetir, ell parla 1976, es podria repetir les condicions que hem vist en aquestes tres batalles, campanyes a l'actualitat, perquè ja el context de la seva època ja no és el de abans de la Segona Guerra Mundial. La Segona Guerra Mundial, diguéssim, que marca també un
1: tall. Un abans i un després.
0: Sí. Ja no hi haurà aquelles grans batalles. Òbviament, continuaran hi guerres. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, les guerres d'independència d'Àfrica o Àsia, etc. Però no diguéssim, aquelles grans batalles que s'havien viscut, especialment a la Segona Guerra Mundial, ja no es viu una cosa. El soldat de posterior a la Segona Guerra Mundial, quina és la seva mentalitat? Tornarà a ser com el soldat que hem vist a l'època medieval, al segle XIX, als primers anys del segle XX, el seu comportament serà el mateix? La guerra continuarà sent la mateixa? Perquè, clar, en 1976, quan es publica el seu llibre, també, diguéssim, a nivell de tecnologia, la tecnologia ha canviat. O sigui, no tornarem a veure... O sigui, i això no cal dir-ho en 1976, fins i tot avui en dia. És a dir, avui en dia no hi ha grans batalles. Avui en dia tenim drons, per exemple, que ja substitueixen el combatent.
1: I que els objectius, si volen, poden ser com bastant més quirúrgics. Sí. Vull dir, pots enviar un míssil bastant dirigit a un objectiu
0: exacte.
1: Concret.
0: Avui en dia les batalles no duren dies o no duren mesos, com duraven, per exemple, la Primera i la Segona Guerra Mundial. Avui en dia les batalles són més limitades, però encara, i això podem pensar, per exemple, el que ha passat a Ucraïna.
2: Exactament.
0: La guerra continua afectant el combatent. Sí, no tenim xifres de baixes russes, però són molt elevades.
1: No, i jo crec que des de la Segona Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial ja passa, però cada vegada més pateixen no només els combatents, sinó que la gent darrere guarda també.
0: Clar,
1: pateix.
0: És que a partir...
1: O sigui que, clar, la Primera Guerra Mundial patien els que estaven a les trinxeres, però si tu estaves en un poble a 500 quilòmetres de les trinxeres, gairebé que no t'adaptaràs.
2: Sí, el que es deia de la primera línia de foc, no?
0: El que podia passar, simplificant molt, és que et prenguessin els aliments i et prenguessin els cavalls.
1: Exacte,
0: i les
1: que
0: armes.
1: Se't morís algun parent en de la guerra, però
0: a diferència
1: no
0: de la Segona Guerra Mundial, en la qual la població civil va ser una de les víctimes del combat.
1: I que crec que en les guerres actuals també.
0: També està passant.
1: En aquell moment, doncs, això no passa.
0: Si pensem justament en el referent actual que tenim, que és la guerra d'Ucraïna, doncs podem veure el que significa encara pels combatents i per la població civil el que significa la guerra. Pels combatents, òbviament, de Rússia no sabem, perquè de tota la informació que tinguem de Rússia està censurada.
1: Sí.
0: Però és evident que a Rússia moltes famílies troben a faltar.
1: Han perdut persones.
0: Han perdut els seus fills, germans, pares, etc. I a Ucraïna el mateix. És a dir, avui en dia, curiosament, el que tenim és que més informació tenim, però també hi ha més opacitat al respecte. I no sabem realment, per exemple, sabem o intuïm que, per exemple, l'exèrcit rus en particular doncs ha patit molt, però no tenim xifres de baixes.
1: No tenim xifres de baixes ni de res, de fet.
0: Perquè hi ha tota una opacitat informativa.
2: Perquè s'entén que la informació en aquest cas és poder des del punt de vista de tant de la propaganda per positiu com per negatiu.
1: Exacte.
0: Tenim més dades encara tampoc massa més dels combatents ucraïnesos, però en canvi dels combatents russos tenim molt poques dades. O, per exemple, ara s'està succeint aquesta guerra de Darfur, que aquests darrers dies... Doncs,
1: Del Sudan.
0: Hi ha hagut molts episodis que gairebé no sabem res. Però segurament és una guerra que també es combat...
1: Va ser una guerra molt bruta.
0: Molt bruta, que recordaria fins a cert punt a Waterloo, a Gencourt o al Somme. Perquè és una guerra més, diguéssim... Sí. No tan tecnificada com amb drons i amb míssils, sinó justament són...
1: Però també amb molta afectació a la població civil.
0: A la població civil, sobretot. És a dir, que el llibre d'en Keegan, del rostre de la batalla, que també parla molt, també parla de la qüestió dels civils, parla de moltíssims temes que ara potser no podem concretar, perquè ell se centra en particular en la mentalitat dels combatents, del soldat, però també parla de la mentalitat dels propis generals. Parla
1: de la
0: societat.
1: I una cosa que parla, que a mi em va fer molta gràcia, no sé si tu també, és el canvi en la religiositat de Waterloo al Somme.
0: Sí.
1: I diu, a Waterloo passaven absolutament, vull dir, sí, tenien un capellà de l'exèrcit, però ni se'ls va acudir fer una missa abans d'entrar en acció, ni combregar, ni confessar-se, ni res. I en canvi al Somme ja veus un exèrcit que després de l'experiència de la moral victoriana a la societat i tal, tothom va confessar-se, tothom va a missa abans d'entrar a batalla.
0: I de fet a Jankut, doncs sí que hi ha missa,
1: sí que hi ha missa,
0: la religió està molt present,
1: després...
0: però a Waterloo sembla que la religió no va ser un factor determinant dins de... per entendre la mentalitat dels soldats. És curiós perquè ho pensaries que seria l'inversa respecte al Somme, que el Somme fa un segle i 9 anys,
1: sí.
0: I en canvi el Waterloo ja fa 2 segles, és a dir que 2 anys al revés, és justament...
1: A mi em va encuriosir molt aquest
0: punt. Sí, perquè té a veure molt amb la societat victoriana.
1: Sí, exacte, després de l'experiència victoriana, clar, la figura de la societat i amb ella la del soldat canvia. I aleshores hi ha més preocupació per aquesta cosa religiosa, no?
2: Uh-huh.
0: Us recomanem moltíssim aquest llibre, que trobareu en la reedició recent de Turner / Turner, El rostre de la batalla, i un historiador tan interessant com John Keegan. No només, si agafeu també el seu llibre La màscara del mando, per exemple, és molt interessant sobre el tema del lideratge, de que significa la mentalitat dels diversos generals que hi parla, o altres llibres que hi parla d'història militar dins de tota la seva obra, tant la traduïda com la no traduïda, i John Keegan és un autor que per la història militar és un abans i sobretot un després.
2: Doncs molt interessant aquesta proposta que ens heu fet avui. Moltíssimes gràcies, Imma. I, Òscar, tens alguna efemèride que ens vulguis fer històrica?
0: Ah, oi, sí, efemèride. Avui ja estem a 1 de novembre.
2: Sí.
0: 1 de novembre, i aquesta a la Imma li sonarà. Què va passar un 1 de novembre de 1700? Qui em murió? Carles II.
1: Ah, Carles II.
0: Carles
1: II.
0: De...
1: Carles II, oi? Sí, sí. I quin embolat es va muntar.
0: La mort de Carles II, sense postació directa, perquè no va tenir fills, va significar que...
1: Era molt difícil que tingués fills, sí. Carles II.
0: Ah, va tenir oportunitats, eh? Sembla...
1: Era molt difícil que tingués fills Carles II.
0: Sí. No parlarem de Carles II més endavant, que també és una figura que avui en dia es comença, diguéssim, a veure d'una altra manera.
1: Estava molt delicat de salut, pobre.
0: Cap al desembre en parlarem.
2: Val.
0: Però la mort de Carles II sense successió al tron de la corona castellana, aragonesa, que són les Espanyes, va significar la guerra de successió espanyola.
2: Uh-huh.
0: És a dir, que en aquells polvos estos lodos va haver-hi una guerra entre que l'hereu, entre cometes, designat, encara que no hi ha consens al respecte, que era el besnet de Lluís XV, Felip V, i el que potser gran part de sobretot de la corona d'Aragó, que era el seu pretendent favorit, que era l'arxiduc Carles, el que seria l'emperador Carles VI, va esclatar la guerra de successió, que també va ser una guerra no només a nivell peninsular espanyol, sinó també a nivell internacional, europeu i fins i tot americà.
2: Sí.
0: És a dir, és una guerra que va durar 12 anys, de 1702 a 1714-15, 13-14, diversos tractes de pau, tant a Utrecht com a Rastatt, una guerra tan brutal com podia semblar en aquella època i que ho va ser, i una guerra que va canviar, diguéssim, la història del que avui en dia considerem Espanya. És a dir, s'acaba la dinastia dels Habsburgs, arriben els Borbons, i con estos Borbones lo que hemos tenido.
1: No només d'Espanya, jo diria que l'equilibri de poder a l'Europa de l'època.
0: Sí,
1: perquè amb els tractats d'Utrecht
0: i de Rastatt, el que fa és que ja fins a les guerres napoleòniques, les guerres de la Revolució Francesa, a finals del segle XVIII, va haver-hi com uns 70 anys d'una, diguéssim, una certa tranquil·litat, de cometes, uh-huh. perquè va haver-hi altres conflictes, guerra de successió austríaca, la guerra de successió polonesa, la guerra dels 7 anys, però va haver-hi, diguéssim, una certa pau general, més o menys, que això podríem discutir, fins a les guerres revolucionàries.
1: I es va parar una certa divisió de poder entre les diferents potències.
0: Sí, un equilibri de poder, sobretot protagonitzat per britànics i francesos. Però això ja seria per una altra història.
2: Això ja, sí, això ja... No està per altre dia. En fi, Òscar, moltíssimes gràcies i fins la propera, que vagi molt bé.
1: Apa, que acabis de passar una bona castanyada.
0: I molts pinyons.
2: Bueno, un o dos.

0: Ja sabeu que a Nits de Ràdio ens agrada escoltar les històries, proposar-vos novel·les, per exemple, que ens expliquin coses de la vida, coses que ho hem viscut o no, però que ens hi volem ficar en aquesta pell per comprendre les situacions, les històries i les vivències que ens expliquen. I en aquest cas, la novel·la que us proposem avui ens proposa, ens parla del que suposa la maternitat. I no sempre s'entén de la mateixa manera o ho hem d'entendre de la mateixa manera. Per això estem molt contents de poder saludar la seva autora, la Marta Grau. Marta, molt bon dia.
1: Hola, David, bon dia.
0: Una casa on tornar. I és que s'ha parlat molts cops d'aquella figura del niu, no? De allò que en deien abans del niu buit o d'abandonar el niu, no? Aquella figura retòrica, entenent com el niu la casa. I que, clar, quantes mares de fa temps, Marta, perquè això ja és de fa temps, clar, tenien aquests, fins i tot el síndrome del nido vacío, que en deien, no? Clar, quan ja havien criat, escolta, ja semblava que s'havia acabat el món. Quines bajanades a vegades ens hem trobat, no, Marta?
1: Sí.
0: En la forma d'entendre la maternitat com si només fos d'una manera i fos la cosa més important i imprescindible per una dona. Per sort han canviat moltes coses, però moltes encara s'han de plantejar, no? D'aquí que una novel·la ens expliqui una d'aquestes possibilitats o històries o manera d'entendre-ho, no?
1: Exacte. En una casa on tornar, el que m'ha agradat és explorar una mica la maternitat vista avui dia, no? Mm-hmm. Perquè fa una mica també una revisió de l'Ona, no? Que és una dona d'avui dia de gairebé 40 anys, que no volia ser mare, mm-hmm. i de sobte es troba com en una situació d'una nova família, que no és la seva família, perquè s'ajunta a un home divorciat, que ja té mm-hmm. una filla, i aquí se li desperta algo que ella mai havia volgut, perquè tenia com de referència la manera com havien criat la seva mare i la seva àvia, no? Amb aquesta, això que estàs dient, aquest bolcatge total a la maternitat, sí. on el niu buit era com, no?, l'angoixa més gran que si els venia a sobre. I ella no, ella vol ser una dona que en realitat no volia ser mare d'aquella manera com semblava que, no?, venia sent la tradició familiar.
0: Sí, i és que les circumstàncies ara són molt diferents, d'on ja qui conscientment decideix que no vol ser mare, i per tant ho decideix, però a vegades les circumstàncies, o algú ho vol ser, però les circumstàncies tampoc no hi ajuden. Temes laborals, temes... mil històries, no?, que en aquest cas doncs et venen canviades per la parella, no?, que es troba a l'Ona i que, clar, ve amb una penyora, diguem, no?
1: Efectivament, però, o sigui, a més hi ha com un doble gir en aquest sentit, perquè a part d'aquell es troba com fent de la madrastra típica del conte, però des de nova vessant positiva, perquè comença a estimar-se massa una nena que no pretenia estimar-se tant, de sobte ella també com ha de lluitar contra aquest neguit de dir, és que jo havia decidit que no volia ser mare, i era el pacte que tenia amb aquesta nova parella, que ell no volia tornar a passar pel fet de tornar a criar, que l'havia portat, diguem, a que el seu matrimoni hagués fracassat en no hagués sabut dur una bona criança, no?, en conjunt, i aquí hi ha el gran conflicte.
0: És interessantíssim el conflicte que genera la història que ens explica la Marta, que a més, Marta, tu has fet molt, molt guió televisiu, i per tant imagino que, clar, que quan un fa televisió, quan un fa novel·la, ha d'intentar adaptar, a veure com explica la història, no?, de forma diferent.
1: Sí, a veure, són dos llenguatges molt diferents, però al final tenen una cosa en comú, no?, que és la voluntat d'explicar històries sobre personatges, com a mínim des del meu punt de vista.
0: Sí.
1: Aleshores, el que té l'audiovisual és que treballem molt amb la trama, amb els girs, etc. I que això l'altre dia ho comentàvem a la presentació al llibre, que és una cosa que ja portem els guionistes com de sèrie, que al final els llibres eren com aquest pols narratiu que sempre van endavant.
0: Però
1: clar, tu a l'escriure la novel·la el que et pots permetre és entrar en el cap dels personatges, treballar els pensaments, la literatura, que és tot allò que el cinema no et permet, no? O les sèries, que treballes molt més amb la imatge i amb la poètica de la imatge. però no amb el pensament o la sensació del personatge.
0: Amb el pensament, amb la, sí, amb la, amb aquesta manera que pots canviar les velocitats també si vols.
1: Exacte.
0: I pots canviar, com fas aquí, doncs, la forma, no? Com t'arriba, no,
1: sí,
0: la informació, ja sigui amb un narrador o ja sigui amb altres formats, com pot ser, doncs, com si fos una carta o com si fos un missatge, no? Com si fos una cosa que amb l'audiovisual potser és més complicat, no?
1: Sí, l'audiovisual té altres virtuts, no?
0: Sí.
1: A mi m'agraden molt els dos formats.
0: El diàleg,
1: permet,
0: no?
1: Exacte, una cosa molt diferent. Però és cert que la literatura el que et permet és molta més llibertat narrativa a nivell fins i tot formal, no? I en aquesta novel·la m'he pogut permetre treballar des de la tercera persona una part, però després amb una, diguem, com amb una segona persona, que és aquesta carta, que es dirigeix a un segon personatge.
0: No desvetllem coses, no fem spoilers aquí,
1: res.
0: No, només és per... Exacte.
1: Em sé molt de no fer spoilers. Doncs això, i aquest segon personatge que es va intercalant, no?, i que et permet un llenguatge més literari, des d'un altre punt de vista, que no és el que normalment et pots permetre amb audiovisual, no?, que és més omniscient.
0: A mi el que m'apassiona d'aquesta novel·la, d'Una casa on tornar, és que, clar, ens permet tocar des de... Hi ha moltes vivències, encara que sigui la de la Ona, hi ha moltes vivències que ens venen a la ment en la realitat d'avui dia, no? És a dir, clar, abans no només plantejava el cas de les dues generacions que són les en les que es mirava i no volia repetir el personatge, que són que suposadament tota la seva vida i la seva màxima felicitat era ser mares, però que després potser no era tan bonic com semblava. I en canvi, allò que ara semblava que ostres, quin d'això avui dia, no? Quines complicacions ser mare per prosperar a la feina, o si et pot, no tens vida o qualsevol cosa d'aquestes, i en canvi, pues, des del zero vas pujant cap a dalt, no? Cap a cada cop t'agrada més. No és curiós, això?
1: Exacte. Sí, vaig voler donar-li com una volta, no? Perquè també ara estem molt generacionalment, no?, amb aquesta idea que a mi es treballa a la novel·la, que sigui totalment lícit les persones que no volen ser mares, no? I, òbviament, el dret al propi cos, la decisió, no?, de la dona de ser qui vol ser i viure com vol viure, però, òbviament, aquí també entra la decisió que pugui ser realment genuïna de tenir un fill, no?, i que es pugui combinar amb el dret a poder seguir tenint una vida pròpia, que és una mica el que li passa, o sigui, el personatge amb aquest debat, no?, de dir, sí, clar, o sigui, hi ha algun altre personatge, com tu dius, no?, la seva cunyada, que et dona un contrapunt d'una altra mirada de què és ser mare, i que, bueno, o sigui, hi ha moltes maneres de ser mare, que és el que es planteja, i pare, vull dir, perquè aquí no estem parlant només de les dones,
0: sí.
1: I, òbviament, totalment, els homes també els he intentat posar al centre, perquè és el que estem, no?, demanant una mica socialment, de que tots tinguem cura una mica de tots, tant de, no?, la gent a càrrec que tenim més gran com també dels propis fills, que no siguin les dones, no?, només qui se n'ocupin.
0: Clar, perquè a l'hora de crear una història, no?, que giri entorn de la maternitat o de la paternitat, si també en parlem. Clar, el model que durant molts anys ha existit a la novel·la, a la literatura, parlava d'unes relacions que es perllongaven en el temps, que duraven molt, que tenien quasi no la necessitat, però sí la missió de ser eternes en quant a relacions, no? Clar, avui dia el format és quasi tot el contrari. Vull dir, lo habitual és que hi hagin diverses parelles, lo habitual és que hi hagin divorcis, separacions... Llavors, clar, el pes que té la maternitat encara és més fort, no?, en una mare, davant d'aquests dubtes, no?, davant de la incertesa del que pot ser, no?
1: Totalment. Abans diguem que ara estem vivint potser més les relacions des d'un lloc més conscient, de no estar per estar, de que no estem obligats a quedar-nos en relacions que no ens agraden, o en relacions tòxiques, no? Perquè, òbviament, les dones, doncs, hem aconseguit moltes, encara n'hi ha algunes que no, però emancipar-nos i poder, no?, tenir la nostra pròpia vida.
0: Sí.
1: I això ens permet, doncs, sí, quan una relació s'ha acabat, poder-la donar per acabada. Clar, això complica molt el model, no?, que ha establert de la família, no?, que sempre dic jo, no?, el pare, la mare, els nens i el gos, no?, i la casa, que ens han venut, perquè, clar, tot ho complica molt més i estem començant a viure que no hi ha encara prou representativitat, nous models familiars, una mica que també es parla al llibre, que no sabem com gestionar-los encara, no? Això, no? Famílies de nova creació, o sigui, perquè, no?, perquè es tenen amb una nova parella, o sigui, perquè estàs criant el teu fill amb algú que no és la teva parella, perquè sí, t'hi trobes, sí, no? Sí, allò, sí, sí. Un amic, una amiga, un company, un germà... O sigui, que acaben passant moltes coses que no era la família tradicional, que semblava que si no tenies allò ja havies fracassat a la vida. Doncs no, avui dia hi ha moltes maneres no? de criança, de cuidar-nos, és una mica el que també vol explorar la novel·la.
0: Una casa on tornar, que com bé...

0: com bé estem parlant amb la seva autora, amb la Marta Grau, hi ha un element que és que, així com, per exemple, hi ha molta gent, moltes persones que ara amb la identitat de gènere, amb la sexualitat, doncs ara comencen a dir allò de ostres, per fi tinc referents, no? Personatges que en parlen, no? I que hi ha hagut moltes generacions pues, que no veien en la literatura, que no veien en la ficció, tu que treballes els dos aspectes. Pues, també això ha de ser ja no en tant amb identitat, sinó en formes, no? de relacionar-se o en formes de criar, no?
1: Efectivament, sí, sí. Que d'alguna manera també estem, no?, creant nova representativitat en l'imaginari col·lectiu a través de les sèries, com estàs dient, no? A través de noves identitats, sí. Però també a nivell de família, no?
0: Sí,
1: que
0: sí.
1: Els nens d'avui dia a l'escola s'estan trobant, doncs, amb famílies que són monoparentals, sí. O de dos pares, o de dos mares, i que se'ls vagin normalitzant, doncs, nous models on els nens puguin també veure que està normalitzat i que no és que estiguin de menys, no? Que fins ara semblava que si eres monoparental estaves de menys. No, tens un altre cercle que també t'està criant amb el mateix amor que podia ser el d'un pare i una mare de la forma tradicional.
0: Jo et volia preguntar, ja per anar acabant, Marta, no creus que això, a més, ajuda novel·les com la teva, històries, el que veiem, i aquesta normalització, aquest tocar més referents a la literatura, en el cinema, en les sèries, el que farà també és treure pressió a l'hora de crear una família, a l'hora de ser mare, a l'hora de ser pare, traurà pressió perquè ja es veurà que hi ha més d'una possibilitat, més d'un model d'èxit?
1: Exacte. Jo esperem que sí, és una mica
0: esperem,
1: amb el que estem treballant. Molts dels autors i autores que conec, que estem intentant, no, crear aquests nous models on realment se senti exitosa la vida que tu tries, no la que la societat t'imposa, sinó que siguem realment molt conscients de per què escollim el que escollim, per què escollim viure amb qui escollim viure i per què escollim ser mares o no ser-ho des d'un lloc realment genuí, no perquè ve imposat per la societat.
0: Que el camí que vagis triant sigui el de l'èxit, no? L'èxit sigui anar tirant endavant i anar vivint, i anar passant etapes i anar-te deixant sorprendre, com és el cas de l'Ona, no?
1: I que sigui un camí cap a la plenitud personal, de que estàs satisfet, no? Quan mires enrere... Sí. Amb totes les decisions que has pres i perquè realment has sigut fidel a tu mateix.
0: Fantàstic. Doncs què més que recomanar? Aquest Una casa on tornar, una bona proposta en la que viatjarem a través de l'Ona, de les seves decisions, de la seva experiència, i ens deixarem sorprendre i viure, que al final la vida són mil formes diferents d'entendre la realitat. Marta Grau, moltes gràcies per haver passat per Nits de Ràdio i fins la propera.
1: A vosaltres, moltíssimes gràcies. Una abraçada.

0: Sabeu que ens agrada molt conversar per aprendre en tots els diferents aspectes que hi ha a la vida. Alguns són més diguem-ne, menys habituals, d'altres són molt habituals, perquè a vegades creiem que sabem fer coses que potser necessitem fer-les d'una forma més acurada, més completa, i un d'aquests elements és el món de la comunicació. I de l'autor que parlarem avui, ja n'havíem parlat amb ell, ja havíem presentat un llibre que ens explicava quins eren els paradigmes, els elements que cal tenir en compte a l'hora d'una bona comunicació. Però és que, clar, també és important saber si el que estem fent amb la comunicació online, amb la comunicació, diguem, a través de les noves tecnologies, doncs és prou com imaginem que és. Per això el llibre és A 1778 quilòmetres de distància, com cuidar les relacions en un mundo online, d'en Ferran Ramon Cortés. Ferran, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: És important que ens fem una

0: Una pregunta que tu et planteges de seguida en les primeres pàgines del llibre, i és dir si la comunicació online, que és una opció, és comparable amb la presencial. I dius que com a mínim és diferent, no?
1: És diferent, no és igual. I de fet, sostinc que si només ho basem tot en la comunicació virtual, les relacions pateixen.
0: Aha.
1: I pateixen bastant. Per què és diferent? Perquè no ens arriba la mateixa informació i avui per avui els humans estem evolutivament dissenyats pel cara a cara.
0: És veritat.
1: Per tant, n'estem aprenent, però ens falten moltes pistes.
0: Sí, perquè així com entenem com a comunicació digital, possiblement, no? Si el món online ho estaríem escoltant de moltes maneres, però clar, no totes són igual de complertes o igual d'eficients. Si estem parlant d'una videoconferència, doncs tindrà els seus matisos, els seus elements, però per exemple, d'això que ens comenta el Ferran, de seguida em ve al cap el fet de quan fas una resposta o una frase, fins i tot encara que faci servir algun emoticono, no? Doncs, per exemple, en un sí. WhatsApp. No? Clar, l'altra persona li falten molts elements, Ferran, per saber en quin context ho estàs dient, si des d'un punt d'ironia, seriós, molt seriós, divertit, per fer broma, és molt difícil de saber, per molt que fins i tot coneguis l'altra persona, no?
1: Sí, és molt difícil. De fet, WhatsApp i tots els missatges textuals són una gran font de mals entesos i de conflictes. Jo he arribat a la conclusió que si ens tenim molt la mida i estem en un bon punt de la relació, les dues coses, ens coneixem profundament i estem en un bon punt de la relació, ens ho podem permetre i ens interpretem bastant o molt bé. Però si no es donen les dues circumstàncies, amb persones que no ens coneixem o en un moment de la relació més complexa, per res hem de tirar de WhatsApp. És un risc enorme perquè el to el posa el receptor.
0: Sí,
1: i per tant és molt diferent de la nostra intenció.
0: Sobretot a més perquè, clar, el fem servir amb tot tipus de gent ben diferent. I et poso l'exemple de com ens vestim, no? Per exemple, no ens vestim igual si estem a casa, si estem a la feina o si anem a un enterrament o anem al Liceu, no? Com aquell qui diu. Per tant, tu ja estàs una mica preparant-te per veure quin tipus de gent et trobaràs, quin tipus de maneres de comunicar i tal. Però clar, en el WhatsApp a vegades és com que escrius amb la mateixa roba gent molt diferent, no? Possiblement.
1: Sí, sí. M'agrada molt l'analogia perquè realment és així. I clar, fem servir la mateixa eina per temes professionals d'un cert compromís, per col·legues de feina i per la família i els amics. I són contextos molt diferents. I, per exemple, en el context laboral s'ha esbiaixat la comunicació d'una forma brutal cap a totes les eines online. I és un problema. És un problema de comprensió entre les persones i és un problema de teixir les confiances i les complicitats. I crec que les companyies no n'estan sent suficientment conscients.
0: Sí.
1: I que això té un preu.
0: Clar, perquè el Ferran Ramon Cortés es planteja, fa com cinc grans, diguem-ne, preguntes que busquen resposta, no? Una d'elles és si funciona la comunicació online com a tal, i l'altra és, per exemple, com afecta a les nostres relacions i si ens afecta, ens acaba afectant en el nostre dia a dia. Planteges com afecta, per exemple, a nivell de la polarització o l'individualisme. Crec que són dos conceptes
1: sí.
0: molt claus aquí, perquè
1: sí.
0: si nosaltres sempre ens comuniquem de forma online, som molt més propensos, no? O podem caure molt més en aquests elements, no?
1: Clarament. A l'individualisme l'estem veient amb el teletreball, que està estupendo i és fantàstic per moltes coses, però si només estem en teletreball, resulta que ja tu fas tota conveniència, perquè no tens consciència del que li convé a la persona que tens al costat, no? I, per tant, anem escombrant cap a casa, tant a nivell de projectes com a nivell d'horaris, com a nivell de tot. I la polarització, aquesta ha costat una mica de veure-la, però ja les persones que estudien tot això ja hi tenen la clau, que és que amb aquests mitjans online estem en contacte permanent, però amb un cercle molt més petit
0: Aha.
1: de persones. Per tant, amb alguna

0: Hem perdut el contacte i, en canvi, amb les més properes, el contacte és, algunes vegades, quasi asfixiant, perquè enviem 14 WhatsApps al mateix dia. No? I llavors, això, a nivell de les relacions personals, ja és molt important i a nivell de les relacions professionals és determinant, perquè, de repent, amb aquells que no són de la primera corona de relació ja no hi tinc contacte, i els de la primera corona ens ofeguem els uns als altres.
1: Clar. Clar, i abans, vulguis o no, doncs mira, si havies de baixar al bar, com aquell qui diu, sí, a veure el partit de futbol o qualsevol cosa, allà ja sabies que trobaries tot tipus d'ideologies polítiques, tot tipus de tipus de família, sí, de persones i tal. I per tant, potser un ja, no dic que tingués més cintura, però com a mínim sabia moure's millor, no?, amb aquests entorns que, com molt bé dius, després, si tu vas limitant el número de persones amb les que verdaderament interactues, per exemple, ni que sigui perquè vas a buscar el pa, ja et vas trobant més gent i això ja et va modulant una mica, no? Però clar, si no surts de casa en tot el dia perquè tens una feina que pots teletreballar i aquell dia no surts, doncs igual, al llarg del dia t'has relacionat amb menys gent, no? És el que ens comentes?
0: Sens dubte, sens dubte. Es van fent petites els cercles de relació i es van empobrint perquè la comunicació no té la mateixa qualitat ni té la mateixa intensitat. I això ja s'està veient. Hem tingut clar, la pandèmia ha sigut un banc de proves espectacular. La bona notícia és que ens hem posat les piles en un temps rècord, ens hem espavilat i ens hem pogut comunicar. I aquesta és la bona notícia. La no tan bona és que hem descobert que aquesta comunicació no és... En el que fa a les relacions no és ni molt menys tan eficient com la personal. Per tant, o tornem a posar cura en el cara a cara, en provocar aquestes trobades, en sortir i veure i estar amb la gent, o podem tenir un problema.
1: Totalment, sí, sí, totalment. Llavors, el que plantegem, el que planteja el Ferran Ramón Cortés en el llibre A 1.778 quilòmetres de distància, és també la pregunta de si estem capacitats per treballar de forma online. Evidentment, clar, aquí ja pot haver molts graus des del punt de vista de si la persona pues, treballa tots els dies de forma online o uns quants dies de forma online, i per una altra banda, jo el que et pregunto és, clar, dependrà possiblement del tipus de persona si adaptarà més o menys o li afectarà més o menys, no?
0: Absolutament. Hi ha persones que estan sospirant per l'online i hi ha persones que estan sospirant per tornar
1: per l'offline,
0: a la feina presencial i dir, escolti, jo no vull estar a casa meva perquè estic molt bé a l'oficina.
1: Sí, sí.
0: Però el que és important entendre són dues coses que jo crec que les companyies, les empreses i les organitzacions no han entès. La primera és que no es pot planificar el teletreball en base a torns o en base a hores o i amb un control presencial de si estàs davant de l'ordinador o no. Això és una bestiesa. A l'online s'ha de planificar pel tipus de tasca que has de fer. Quan és una tasca repetitiva de gestió, etc., perfecte, la fas a casa teva. Quan és una tasca creativa o de generació de valor, ens hem de trobar. Les tasques col·laboratives hem d'estar junts. I, per tant, no és qüestió de dir 3 dies a la setmana, dilluns, dimecres i divendres. No, no, és... Escolta, ara tinc 2 dies de tasca de gestió, em quedo a casa. Ara necessito... hem de crear un nou pla per l'any que ve de no sé què, a l'oficina tots junts, perquè la col·laboració i la cooperació només passa si estem junts.
1: Sí, sí.
0: No pot passar més. I això és un error que s'està cometent. I l'altre és donar cafè per a tots, que és... Posar una norma de dir, mira, són 3 dies o són 2 dies. El teletreball és un factor de motivació potencial enorme. Llavors, aprofita'l per motivar a qui el vol fer i no desmotivis el que no el vol fer.
1: Clar.
0: Perquè, per exemple, aquest estiu ha sigut molt maco. Hi ha gent, famílies, que han pogut estar 5 setmanes amb els fills. Per què? Perquè la mare ha agafat una setmana de teletreball per davant i el pare ha agafat una setmana de teletreball per darrere. Clar, això és un factor de motivació de primera línia.
1: Sí.
0: Llavors, no el capis posant una norma, perquè perd tota la gràcia.
1: A part que evidentment, quan deies el cafè per a tots, no? Tant és pel tipus de persona i les necessitats que en té, com pel tipus de treball. És a dir, quan la pandèmia era una cosa en què més gent del que seria normal havia de teletreballar. Però després hi haurà un tipus de feina que també serà possiblement més liberal des del punt de vista de que és més autònoma, que tindrà més sentit fer-ho, i d'altres que quan que no. Més de serveis siguin, menys sentit té que la persona teletreballi. Després ja l'element que tractes en el llibre de l'eficàcia i la rendibilitat que té el treballar online. Imagino que aquí també hi ha factors que depenen de l'empresa i de la persona, no?
0: Totalment. El que s'ha produït en primera instància ha sigut una cosa molt, molt, bueno, curiosa, o potser no curiosa, però molt evident, i és que el teletreball ens ha enganxat, o sigui, les primeres fases del teletreball ens han enganxat a l'ordinador 24 hores al dia. És a dir, ha semblat que pel privilegi d'estar a casa, doncs havíem de respondre sempre. I, per tant, la jornada laboral ha desaparegut. Ha desaparegut. Llavors, tu reps a les 8:30 del vespre un correu i et sents com impulsat a contestar-lo perquè estàs en teletreball. I no, escolti, estic en teletreball. Sí, sí, sí. Fins a tal hora de la tarda.
1: Totalment.
0: I això, clar, això s'ha desdibuixat molt. I llavors, en quant a l'eficàcia, això és una aposta per la confiança. És a dir, les empreses que han posat sota sospita el treballador han sortit trasquilades. Ja. Perquè, al final, si tu em poses un sistema que el meu ordinador analitzi si jo estic davant de l'ordinador, el que faré és posar-me davant de l'ordinador, però estaré fent el que em doni la gana.
1: Sí,
0: tu confies en mi en que trauré la tasca, la trauré i la trauré amb eficiència, però clar, has de confiar en mi.
1: Això, si em permets, Ferran, és com també passa amb les persones. Mira, tu confies o no confies? Però si confies, no espiïs, no?, per exemple.
0: Clar, sí, és que és el mateix.
1: I si no confies, doncs escolta, directament, o no estiguis amb aquesta persona, o no estiguis amb aquesta, no?, amb aquesta amistat, sí, parella, el que sigui, no? És a dir, és qüestió de creure en la metodologia que estàs fent, no?
0: Clar, i si tu ets clar amb els objectius, i si tu creus en les persones, el teletreball fa una part de la... O sigui, és apte per una part de la feina important, i és un gran avantatge d'hores de desplaçament, té moltes avantatges. Però s'ha de fer sota un contracte de confiança i sapiguent molt bé per què teletreballes. Perquè si tu jugues tot el teletreball, no, llavors creem exèrcits de mercenaris que a l'empresa del costat els hi paguen 30 euros més i marxen, perquè no hi ha cap vincle, no hi ha
1: res. I que no canvia res aquesta persona, no és que un lloc de treball estigui més a prop que l'altre, no és que tingui millor combinació amb el metro o qualsevol cosa, no? O sigui, directament des de casa ni tan sols ha de canviar la placa, com aquell que diu. Jo et volia fer una altra analogia sobre ara que dèiem això de la confiança que les empreses han de tenir amb qui, doncs, en major o menor mesura, doncs, hagi de...

0: treballar o faci aquesta comunicació online, i és el fet de que poses una certa, és com que passes també una responsabilitat a la autocapacitat per regular-se i per rendir i per posar-se límits, no? I això sí que és veritat que s'ha comprovat amb altres aspectes que no tothom la té. I poso els exemples de les sèries, per exemple, no? A nivell de que, clar, durant molts anys, dècades, la regularització, és a dir, la dosi de capítols te la posava el programador de televisió, que és una figura que ara ja es va devaluant, però era qui decidia, no? Cada setmana, doncs mira, el dijous a les 8 del vespre posarem aquesta sèrie i fins la setmana que ve no veuràs el següent capítol. Ara és, no, això ho pengem i ja la gent ja es anirà distribuint. Sí, distribuint. Hi ha gent que veu els 8 capítols seguits, o els 12 o els que sigui. Clar, llavors, aquí el que et demostra és que hi ha gent, Ferran, que mai estarà capacitada per autorregular-se, no?
1: No. Mira, i de fet l'estadística que en el llibre també ho comento en un moment determinat, en pandèmia un terç de les persones que van treballar online van posar més de 40 hores addicionals a la setmana de feina. Ostres, és una bestiesa.
0: És el doble.
1: I dos terços de les persones van treballar els caps de setmana. Mm-hmm. Dos terços. Mm. Clar, insisteixo, aquí hi ha hagut un factor psicològic de dir, ostres, com estic a casa, em dóna la sensació que no haig de parar, sí, a la màquina. O sigui, sí, que la, sí, cosa ha d'anar. Sí. Però després també hi ha això, el que comentaves clarament, no? que l'autoregulació ens falla i de repent doncs no sabem posar aquest límit de dir, mira, són 6:45, plego i fins demà.
0: Sí,
1: no, yeah. No el sabem posar. I sobretot quan part d'aquest teletreball està en el mòbil.
0: Clar.
1: Perquè si està en l'ordinador encara som capaços de pagar-lo.
0: Sí, el mòbil... és veritat. El mòbil està allà i just l'estaves mirant perquè estaves parlant, sí, sí, amb no sé qui, o estaves veient un TikTok o el que sigui, t'arriba un missatge i et sents amb l'obligació de l'he vist, l'he, sí, de contestar.
1: Sí,
0: quan, clar, els que tenim una edat, Ferran, abans arribaves a la feina i li donaves a un botó perquè enviés, sí, sí, i rebés el correu. Llavors, clar, era en aquell moment que rebies tot i mira, anaves fent com podies, però fins llavors et despreocupaves totalment, no? I en canvi,
1: escolta,
0: aquesta immediatesa és terrible ara.
1: Jo encara vaig treballar sense correu electrònic, o sigui, quan hi havia un comunicat de l'empresa eren unes fotocòpies que et deixaven a la taula.
0: Exactament, exactament.
1: Això era el nirvana, perquè...
0: Clar, i quan t'anaves el divendres al vespre, allò es quedava
1: allà.
0: Allò es quedava allà, allò es...
1: I excepte que s'hagués mort el conseller delegat, no tenies notícies.
0: No hi havia més problema que aquest. Clar, això ens condiciona i ens canvia totalment, com molt bé dius, a l'hora de com estem davant, no? L'actitud que tenim. Clar, hi ha una cosa que considero molt interessant. Clar, tu que expliques i dones claus per millorar la comunicació online, que per això us recomanem a tothom, que no farem spoilers, per això que la gent compri el llibre, a 1.778 quilòmetres de distància. Però hi ha una cosa que sí que crec que també és interessant, i és el fet, tu explicaves molt bé ara, bueno, escolta, a veure com sabem gestionar, a veure si treballem més o menys, o fem veure que treballem més, perquè tinc la sensació que el nostre país hem sigut molt més, també pels tipus d'horaris, d'allargar la jornada laboral al màxim possible, no per fer més feina, sinó perquè quién serà el majo que se va antes, que se vaya el jefe.
1: Sí, sí. Aquí s'ha instal·lat, en aquest país nostre, hem instal·lat una cultura de diguéssim, por a sortir abans que el jefe,
0: sí,
1: que els jefes l'han aprofitat,
0: exacte,
1: no ens enganyem.
0: Exacte.
1: Però que ha sigut un error perquè ha sigut presència de cuerpos inertes.
0: Totalment.
1: Perquè la gent de pencar, hi ha una sèrie d'hores que ha pencat poc.
0: Sí.
1: I la prova és que els europeus, jo que he treballat amb empreses de multinacionals,
0: sí,
1: quan et venen dels altres països, no entenen res, perquè els dius, bueno, escolta, quan plegui, ja, però a quina hora plegues? Bueno,
0: sí,
1: és que depèn.
0: Sí.
1: Dic, què vol dir depèn?
0: Sí,
1: escolta,
0: sí,
1: tu no plegues a les 5 o a les 6? No, bueno, no, és que això no va així.
0: Sí,
1: i et,
0: sí,
1: miren,
0: sí,
1: com dient, vosaltres esteu bojos.
0: Esteu bojos.
1: Bojos, sí, sí.
0: Clar, i aquí diem que tenim molta qualitat de vida, I bueno, sí, tindrem més sol, més hores de sol, però bueno, parlem-ne, no?, de la qualitat de vida i de com entenem, però també com funciona el sistema educatiu en altres països, etcètera, no? I tot
1: Etcètera.
0: això condiciona molt en

0: com ho entenem el món. Doncs mira, no podem més que recomanar als nostres oients aquest Com cuidar les relacions en un món online, que és a 1.778 quilòmetres de distància del Ferran Ramon Cortés. Moltíssimes gràcies per haver passat un cop més per Nits de Ràdio i fins la propera.
1: A vosaltres per convidar-me. Moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I és que aquesta temporada 2022-2023 també volíem tenir amb nosaltres la persona que més sap de manga, que està fent que això no ens quedi manga por hombro, que és la gran Selene Corp! Bravo!
1: Hola, hola!
0: Bravo!
1: Amb aquesta entrada
0: Bravo!
1: Manga por hombro ja puc,
0: sí,
1: ja
0: home.
1: Puc donar rienda suelta,
0: home,
1: a la imaginació.
0: Escolta, a partir d'aquí tot el que diguis encaixa bé, saps?
1: O sigui, sí, jo... sí, avui no estic molt fina a nivell
0: de
1: vocabulari, per tant,
0: escolta.
1: Crec que avui m'has donat un pas increïble.
0: Bueno,
1: nivell... Has llegit molt manga aquest estiu o què?
0: No. T'he de ser sincer, m'encanta, o sigui, és una cosa que adoro, que veig, us veig amb satisfacció gaudir de tot això. Algun passi he fet pel mercat de Sant Antoni, perquè la meva filla volia canviar cartes Pokémon, i m'he mirat, quan miro i veig les portades dels mangas i tot això, penso, quina meravella, quin goig veure la gent disfrutar amb tot això, gaudir, però no tinc, a la vida no em dona, per tant, no tinc temps, i per això sé que tu m'expliques aquestes coses, hi han conceptes que ja un ja va agafant, i d'aquesta manera doncs anem tots els oients augmentant els nostres coneixements d'aquest meravellós món.
1: Home, i tant, també et dic una cosa, quan ets una mica primerenc i...

0: vagi portant una
1: Que et
0: mica.
1: vagi dosificant, no? Una mica, que et vagi guiant, no? Que sí.
0: Sí, perquè quan va aquí arribar les primeres botigues als 90 de manga i començaven a arribar els mangas en comptagotes, els 2000 ja van ser millor pel manga, estem parlant que arribaven bones sèries, però no era aquesta explosió de
1: Clar.
0: publicacions ni d'editorials. Aleshores, avui en dia és una exageració, fins i tot, perquè a més estem parlant de que el manga té col·leccions molt llargues. Al final, el còmic americà també,
1: Sí.
0: però la grapa es va fent a poc a poc i no sembla que sigui tan car. I
1: Ja,
0: en
1: ja
0: canvi, el
1: t'entenc.
0: manga és un altre tipus de format. Però bueno, parlant dels 90 i dels 2000, mira, avui una de les coses que volia dir és que tornem de l'estiu. Una de les primeres coses que hem de pensar són dos cites, i és que l'octubre per nosaltres, per la gent que ens agrada el manga, era l'octubre, era finals d'octubre, era el saló, i era el saló aquell moment en què deies, anaves al saló, et mories de calor del manga i després ja començava a refrescar. Bueno, entre el canvi climàtic i totes aquestes merdes, cada cop passa menys.
1: Sí.
0: Però és així, eh? Abans, quan una tenia una edat, quan era
1: Sí,
0: joveneta,
1: home, però això fa
0: sí.
1: 4 dies, això.
0: Sí, home, quatre dies i dos més,
1: Val,
0: saps?
1: posa sis, va.
0: Anaves i era com la tardor començava una miqueta abans, però tot l'octubre no acabava de ser tardor fins que acabava el saló del manga i aleshores ja podies vestir-te de tardor ben bé.
1: Sí, ja podies anar, sí, abrigat.
0: Doncs aquest indicador de les velles que som, no ens servirà perquè ara aquest any recordem que el Saló del Manga, ja en parlarem en altres programes, ja ho vam dir abans de marxar a l'estiu, serà el desembre. Esteu atents perquè volen fer moltes coses per aquest saló i a més es preveu un espai molt més gran, però també es preveu que les entrades volin.
1: Ja.
0: Per tant,
1: Home,
0: estigueu
1: jo et
0: molt
1: dic una
0: atents
1: cosa,
0: perquè això serà.
1: jo pateixo una mica per la gent així que aneu amb disfresses d'aquestes que pot ser que són allò, que vas curt, saps què vull dir? I si fa fred, anar curt, home, costa una mica més. Haurem d'anar amb leotardos, que deia el clàssic, eh? Haurem d'anar, una mica més abrigades, no? Abrigats.
0: També et dic una mica que les persones que van amb aquestes disfresses, jo crec que el fred ja no el noten.
1: No el
0: És una
1: noten.
0: cosa que
1: Estic d'acord.
0: passen tant temps fent-se aquesta disfressa
1: Sí.
0: que tant els hi és.
1: No, si no
0: Doncs
1: fa fred. No fa fred. És una mica...
0: exacte. És a dir, el meu cos llueix i
1: Sí.
0: això a mi, anava a dir, ja em posa calent.
1: Sí,
0: Bueno, ho
1: ja,
0: he dit.
1: bueno, no, però aquestes
0: Ja em
1: edats,
0: fa escalfor, ja em fa tió,
1: sí.
0: saps?
1: La
0: Que diuen una
1: sang
0: altra cosa.
1: circula, aquestes
0: També, a
1: edats.
0: més, pensa que hi ha tanta gent que es fa fotos amb aquestes persones que, home, doncs
1: Sí,
0: això també
1: sí, sí.
0: escalfa.
1: Sí, tot
0: Es vol
1: ajuda,
0: fer
1: tot.
0: el carinyo.
1: Sí,
0: Doncs aquestes
1: tot
0: coses
1: ajuda, tot
0: ho
1: ajuda.
0: passen. Però, bueno, estem desvariejant una mica. L'altra cita important que teníem a l'octubre i que hi tenim és del 6 al 16 d'octubre, que és a Sitges, al Festival de Sitges, que ens portarà animació i animació de la bona i estrenes importants. Per tant, una de les coses que sí que no us puc avançar gaire és les pel·lícules, perquè com sabeu, Sitges, la programació encara està per sortir
1: Val.
0: i només hi ha poquetes coses penjades. Sempre tanquen la programació molt tard i les dates de cada pel·lícula encara més. Recordeu que l'any passat la gran estrena va ser Belle. Pels que no l'hagueu vista, és un imprescindible. I aquest any espero que vinguin cosetes com aquesta. Recordeu, del 6 al 16 d'octubre, Sitges es converteix en el lloc pel cinema fantàstic i de terror i, a més, per tot el que ve d'Orient i pel tema també per tots els referents que ens encanten d'Àsia, que ho podreu veure durant aquells dies al Festival de Sitges.
1: Molt bé.
0: Aleshores, el que dèiem abans, està tornant tot el que era les grans sèries de els 90 i principis dels 2000. Per què? Mira, aquest setembre es publiquen dos sèries. Bueno, una ja s'està publicant, però una de les sèries que torna és l'Arina Tanemura,

0: És una de les mangakes més importants del Japó. Ha fet moltes sèries molt important i ens arriba un volum recopilatori d'una edició integral dels seus dos tomos de Time Stranger Kyoko. La Rina Tanemura té un dibuix preciós i, a més, les seves històries són molt tendres. Les persones que la van poder gaudir, les coses que ens arribava durant l'època dels 90, de veritat que és de les mangakes que més ens va agradar en aquella època, juntament amb Clamp, amb la Yu Watase, amb la Naoko Takeuchi, i amb molts altres. Per tant, que aquest setembre es publiqui Time Stranger Kyoko, us el recomano
1: Molt bé,
0: moltíssim.
1: és una bona forma de fins i tot d'iniciar-se, com aquell qui diu, eh? Vull
0: Sí,
1: dir.
0: molt, molt, perquè a més barreja sempre fantasia, una mica de romanç,
1: Sí.
0: una mica d'amoret, però tot una mica així, amb molta simpatia i bon humor. Per tant, us el recomano moltíssim.
1: Molt
0: És un
1: bé.
0: tom únic, a l'Edit Planeta, i surt a mitjans de setembre. L'altra cosa, escolta, després de tant de temps d'haver sortit les pel·lícules, ja anem pel tercer tomo de Rurouni Kenshin, Hokkaido, que és la continuació del famós manga de Rurouni Kenshin, que recordeu que vam fer una edició especial. Doncs ara arribem al tercer, a l'equador, d'aquests 6 volums de l'esperada continuació d'aquest manga, que ens situa ja després de totes les lluites que vam veure als 90 i ens porta a la seva vida de casat, amb totes les seves històries i també la seva simpatia. Per tant, aquest personatge, que és un dels més coneguts, dels que s'ha treballat més sobre ell al cinema, a les animacions i a nivell també musical, perquè se li ha fet unes bandes sonores increïbles, us recomano, primer, que llegiu l'obra original, que la trobareu, i la trobareu amb els òmnibus, aquests que són els que recopilen diversos tomos i fan la col·lecció més curta,
1: Sí.
0: perquè Rurouni Kenshin, a nivell de espades i per entendre les èpoques de samurais, jo us diria que és, per mi, és la millor col·lecció, que a més aporta humor i que té personatges molt carismàtics.
1: Està molt bé
0: I
1: perquè estàs plantejant és que per manga en tenim moltes coses, però sí que hi han com unes hi han totes les col·leccions que ens vas dient, però sí que és molt cert que hi han com uns grans blocs, no? Hi han com
0: sí.
1: diferents blocs i aquests són pels qui els hi atrapi per diferents formes, doncs
0: Sí,
1: és la
0: sí,
1: millor
0: sí.
1: manera d'iniciar-se, eh?
0: A més, són col·leccions i són mangakes que han creat molta escola i moltes persones han seguit els seus passos i han fet moltes coses similars a un cop, han après molt d'ells. Per tant, són molt referents. Els 90 així com els 60 i els 70, tota l'escola del Tezuka i d'altres creadors de manga també van ser fonamentals.
1: Sí.
0: Els van haver tot d'autors que també van ser absolutament fonamentals per crear noves corrents. Les Magical Girls amb Sailor Moon,
1: Sí.
0: els samurais amb Rurouni Kenshi, el bàsquet, t'ho diré demà, amb el pèl roig, ara no em surt. Mira, ho tinc davant, ja t'ho diré després.
1: Ja
0: Però van
1: sortirà.
0: sortir i també n'hi havia molta màgia i molta fantasia, gràcies a l'Esclam, a la Rina Tanemura, a la Yu Watase, amb Fushigi Yugi. Van sortir unes obres centrals que avui en dia encara continuen generant molt marxandatge a Japó i continuen fent-se reedicions i reedicions de luxe, etc. I una altra de les obres centrals que s'està tornant a editar en edició col·leccionista és Neo Genesis Evangelion, la gran obra de robots i de científics i d'humanitat i de futur que sempre ha marcat un abans i després. Neo Genesis Evangelion, per tots aquells als que li agradin el que són les distopies amb els robots, amb noies guapes, perquè a més les icones les dues noies s'han convertit en dues icones gairebé et diria sexuals
1: jo
0: a nivell de
1: estic
0: figures.
1: Anotant bé, eh? Com m'has dit que es diu aquest? Que aquest m'interessa molt. Aquest...
0: Neo Genesis Evangelion.
1: Sí, ja ho veig, això. Neo Genesis Evangelion. Aquest me'l quedo.
0: Aquest és meravellós. I ara l'han fet en una edició col·leccionista que tindrà 6 tomos, ara van pel tercer, i la veritat és que teniu la sèrie, no me'n recordo si està a Amazon Prime o a Netflix, però és un molt, molt bo, és de to seriós, de lluita de robots, d'un món diferent al nostre, i molt liderat també per les dones.
1: Sí, sí. Vegades... No, està... Jo ara estic veient això i m'agrada, i m'agradarà aquest.
0: No, aquest. I et puc assegurar que tot el merchandatge, tu no saps la quantitat d'Azukas i Reiks, perquè aquí les grans protagonistes, els altres científics, el noi també, però no, les grans reines són l'Azuka, que és la pèl roja,
1: sí,
0: i la Rei, que és la del cabell blau.
1: Val.
0: Tu no saps la quantitat de figures que tinc jo de l'Azuka, que és la meva preferida,
1: sí, sí,
0: i de la Rei, que és la del cabell blau.
1: Espera, que me n'està sortint de fàcil, eh? Aquesta noia està per assucar pa.
0: Exacte. I si veiés la meva figura, que tinc dels 90, de vestida de Lolita, encara
1: Ostres.
0: Diries que està per assucar més pa encara.
1: Assucar encara més pa. Molt bé, fantàstic.
0: Sí, de les que tinc vestides amb banyador... Encara més, totes dues.
1: Ai. Això m'hi acabaré sí. gastant diners, amb això, ja ho veuràs tu.
0: Sí,
1: bueno.
0: Sí, té un punt de mit eròtic molt, molt fort,
1: molt
0: les
1: bé.
0: Dues.
1: Jo soc molt gossic, doncs.
0: Sense ensenyar res, eh? Però,
1: no, clar,
0: però
1: clar,
0: sempre
1: és...
0: ho he pensat.
1: Molt bé, fantàstic. Vinga, una recomanació més abans d'això i la propera edició.
0: Mira,
1: ja entrem més en matèria.
0: L'última recomanació és molt divertida. Aquest ja se'n va més cap als 2000, aquest manga. Es diu...
1: Els anys 2000, eh? No els 2.000 euros, que ara ja estava fent números. Ja.
0: Mira, hi ha una cosa i és que em va donar una alegria tornar de vacances per descobrir que Netflix estrenava Ouran Host Club, ¿vale? Ouran High Host Club. Bueno, és que és molt llarg el títol i jo sempre li dic Host Club.
1: Vale.
0: De fet, el manga normalment destaca en la part de Host Club i la de Ouran High School Host Club està sempre més en petit, perquè Ouran és l'escola. Resulta que això va ser un manga que va triomfar moltíssim durant els 2000, que té 18 tomos i que ara, a l'octubre, es reedita en forma òmnibus. En forma d'aquest que condensa. Sortirà cap al 27 d'octubre i tenim la sort que Netflix ens ha portat l'animació, que no ens l'havien portat mai. És un manga superdivertit. Podeu començar, si voleu, per l'animació, perquè no és ben bé com el manga. El manga és molt més ric i, a més no es queda on es queda l'animació. De què va el manga? La Hikari és una noia que té una beca en una escola de rics, però rics no, mega rics. I aleshores va fer un desastre i sembla un noi. Un dia, buscant un lloc on estudiar, perquè allà, com són tots fills de papà i tenen molts, però molts calés, pensa que és tan pobre que no té... Bueno, pobre. Els uniformes d'aquesta escola són tan cars que se'l compra. Va directament amb un jersei gran, el cabell i unes ulleres i uns pantalons així com texans. I un dia, per accident, entra en una sala de música que es pensa que podrà estudiar tranquil·la, però aquesta sala de música, en realitat, és on està el Host Club. El Host Club no és res més que un lloc on hi ha 5 nois que es dediquen a atendre les necessitats de les noies i fer-les feliç.
1: Ah, mira.
0: Aquelles noies que tenen molt de temps lliure, perquè com tenen tant calés no tenen que estudiar, aquests nois que en realitat són també superrics, què fan? Dir-los coses boniques, bueno, els hi fan com de muñecos quitapenes.
1: Sí, sí,
0: llavors,
1: sí, sí.
0: Tots els perfils.
1: Fan de pagafantes, però en tots els sentits. O sigui, de regalar felicitat,
0: fet, eh? Sí, però de fet això és una cosa que és molt típica allà al Japó. Això existeix, els host clubs. Això, tu pots anar a una cafeteria masculina i dir, buscar quin t'agrada més i pagar per estar asseguda amb aquella persona, igual que et digui coses boniques a l'orella i que t'acariciï només la cara.
1: Sí.
0: Ja està. I tu pagues una tarifa.
1: Sí,
0: I
1: sí.
0: aleshores et serveixen el cafè, et serveixen pastes i et diuen les bondats. Aleshores,
1: M'encanta.
0: a més, aquí tenen com unes personalitats. El noi principal és el noi que és com el rei, el guaperes, el d'això, i a més és molt ingenu. Després n'hi ha l'altre, que és el pèrfid, que ho té tot controlat, que és el de les ulleres. Després n'hi ha una parella que és com ell, el que és molt alt i molt sec i sembla que estigui com absent de tot, i el petit, que són tots, tenen 17 anys tots, que és com el nen Lolita, que és supermono i sempre va amb un conillet de peluix.
1: Ai, mira.
0: I després està els dos germans, que a les noies els hi encanta perquè sembla que estiguin enamorats entre ells, i llavors és com el modelo incesto amb el manga. Tots
1: És que cobreix
0: tenen
1: tots
0: com...
1: els pals, eh? Aquest és...
0: Exacte, cobreixen tot el pal del que li diuen en manga l'harem inverso. Llavors, clar, és molt divertit veure les reaccions de la noia. Què
1: Està
0: passa? Que
1: bé.
0: quan ella entra allà dins, trenca un gerro. Un gerro valorat amb 8 milions de iens. I
1: Ostres.
0: llavors li diuen que per treballar allà necessitarà fer de matxaca. Però llavors se n'adonen que traient-li les ulleres és molt guapo. I llavors decideixen posar-li l'uniforme.
1: A treballar, posar-lo a treballar, que paguin espècies, és a dir, una mica.
0: Exacte, però quan el posen a treballar se n'adonen que és una noia, però és
1: Ostres.
0: tan poc femenina i tan poc té clar si li agraden les noies o els nois, que aleshores a partir d'aquell moment guarden ells el secret i comencen a dir que té que fer clientes per baixar aquell deute. Mentrestant, estarà al seu servei.
1: Que fort.
0: I aquí comencen tots els embolics, perquè a més, bueno, comencen a enamorar-se d'ella.
1: Ostres, clar.
0: I aleshores ella passa de tot, no se n'adona de res, i comencen tots els embolics, totes les coses. És molt divertida, és una
1: Està bé.
0: comèdia d'embolics molt, molt bona,
1: Està molt bé.
0: surten personatges impagables, i a més perquè el destí final d'aquest club, que a ella li acaba agradant molt, és fer feliç a les
1: Aquí
0: noies, en
1: està, aquí
0: qualsevol
1: està.
0: cosa.
1: Aquí està la moraleja una mica, no? Aquí està aquí
0: Sí.
1: el concepte, no? I la crítica social, no? En certa manera
0: Sí.
1: que
0: Hot
1: també té.
0: Club, 26 episodis a Netflix i després voldreu els tomos. Els estan liquidant a Panini, els antics. Estan a 7 i pico. Si no, tindreu nova edició a partir del 27 d'octubre. Però de veritat,
1: Doncs, sí.
0: val molt la pena.
1: Doncs prenem nota de totes aquestes propostes que ens ha fet la Selene Cor. Gràcies per estar una temporada més amb nosaltres a Nits de Ràdio i fins la
0: Encantada, i
1: propera.
0: a més, aviat tindreu el doctor Tuga, també.
1: Oh, fantàstic, fantàstic. L'home amb les anècdotes més increïbles del món mundial.
0: Sí.
1: Fins la propera, Selene.
0: Fins la propera, guapo.

0: Sabeu que a Nits de Ràdio ens agrada molt tocar temes que tenen que veure amb com afrontar la vida, amb com tirar endavant, amb com notar que tenim eines per poder, el que diem, tirar endavant. Perquè tirar endavant és una cosa que tots més o menys tenim clara que volem fer. Ara, com, amb quina direcció i amb quines eines, no és una cosa tan fàcil de fer. Per això teníem moltes ganes de parlar amb el psicòleg Jaume Funes, que és l'autor del llibre Quan la vida ens dol. Jaume, benvingut, bona nit.
1: Hola, encantat, bona nit.
0: És molt important ser conscients que hi ha una part d'afirmació en el títol del llibre, Quan la vida ens dol, perquè el professor Jaume Funes ens està dient que hi haurà moments en què ens farà mal i això forma part de la vida, no? És important saber-ho, això.
1: Primer, perquè tothom no té les mateixes possibilitats de tenir una vida o una altra. Mm-hmm. En segon lloc, perquè a vegades sembla que només vivim quan complim els desitjos de felicitat que imposa el mercat. I la vida, si està plena de vida, pues està plena de moments més fàcils, més difícils, de moments dels quals no podem sortir, i en el qual apareixen dolors molt diversos, que poden ser des dels físics, quan el nostre físic pot estar més esgotat, o apareix algun altre tipus malaltia, però especialment a vegades són dolors de soledat o dolors de no trobar la raó de continuar tirant endavant. Però també a vegades és que hi ha molta gent, amb perdó de l'expressió, que la vida els puteix, ja, que estan sistemàticament explotats, que el seu dia a dia té tan poca dosis de felicitat que a vegades quan pregunten tranquil·litat, val la pena que continuï vivint d'aquesta manera? Per tant, hauran d'entendre, bueno, ja no cal que ho entenguin les persones, ja és el que viu cada persona, no? Hi ha dies més grisos, dies més animats, dies més entusiastes, dies que et menges el món, dies que el món se't menja a tu, sí. Però han d'entendre que la vida hi ha dolors diversos en el sentit de dificultats, a vegades patiments i a vegades felicitats desitjades que no tenim.
0: Uh-huh. El subtítol del llibre és Construir la salut mental i recuperar la felicitat. I és que en Jaume ens ve a dir que ara sembla que puguem afirmar que, ho dic perquè s'ha dit molt, el fet de que, ui, amb la pandèmia han augmentat els casos, ui, ara la gent està fatal. No, la gent ja estava així. En tot cas, mira, això, si em permet, Jaume, és com quan es diu allò de... és que a la que té diners, els diners o el poder corrompen. No, la persona ja venia corrompida de casa, en tot cas, i els diners el que ha fet és que pugui fer més la seva, en tot cas, no? És a dir, hi ha vides, com ens deia, doncs que estaven patint més, menys, gent que ho sabia gestionar millor o pitjor, i el que ha fet la pandèmia és multiplicar-ho per 10, simplement, però el que ja passava aquella persona, no?
1: Sí, bueno, podem posar diversos exemples. Per exemple, el cas dramàtic del suïcidi adolescent, no? Sí. O jove, ja era la causa principal de mortalitat per accidents abans de la

0: podem posar diversos exemples, per exemple, el cas dramàtic del suïcidi adolescent o
1: Sí.
0: jove, ja era la causa principal de mortalitat per accidents abans de la pandèmia.
1: Clar.
0: En tot cas, quan apareix la pandèmia, ens plantegem, més enllà de que augmenti o disminueix, que més pot ser discutible, perquè que augmenti en 10 sempre és greu, perquè són 10 persones que perden la vida,
1: Sens
0: però
1: dubte.
0: no estem parlant exactament de que la xifra sigui espectacular. L'espectacular és que probablement hi havia un sector, en aquest cas de joves, que les raons que tenien per viure la pandèmia se les han portat per davant. Imagineu que vivia molt pensant en el seu futur, i de cop i volta, com deien molts xavals amb els que jo he estat treballant, venien a dir, és que m'agobia no saber què fer en la meva vida. Va, doncs, aquestes variables són les que introdueix la pandèmia, però com bé dèieu, ja era així. El que passa que quan tot sembla que va bé, doncs no ens preocupem, però la vida ja era fràgil. Ja. El que aparegués una malaltia o una altra ja era possible, però el que ens faltava és allò que ni tan sols hem après i com es gestiona. En aquest cas, una pandèmia, una epidèmia, com es gestiona un accident, com es gestiona una crisi, però això ja ho teníem. Aquesta és una societat tan acceleradament canviant que per això apareixen moviments ideològics o moviments de salut mental d'intentar retornar al passat, d'intentar... No, aquest món és un món el que hem d'aprendre a viure, sabent, com bé dèieu, que la inseguretat i la fragilitat és inherent a la condició humana.
1: M'interessa moltíssim el llibre que ha escrit en Jaume Funes, perquè a més la seva trajectòria, a part de psicòleg, doncs com a periodista i també com a educador, li ha interessat molt sempre doncs aspectes que tenen a veure amb la joventut i, per exemple, problemes, no? que venen associats molts cops amb aquesta edat més tendra, com pot ser la delinqüència, com podia ser la heroïna en el seu moment, no? I clar, ara, Jaume, jo et volia preguntar, l'heroïna d'avui en dia no vindria de ser doncs, tot el que va generat dels likes, les xarxes socials, aquesta sentir-se immediatament bé, un xute, no? Un xute de likes, no? M'entens?
0: Sí, a veure, com bé dèieu, soc una persona gran que ha viscut etapes més o més dures.
1: Però es conserva molt bé el Jaume, eh? Vull dir, és gran però amb coneixements, però jove d'esperit.
0: Faig com a mínim aquest esforç que no sempre fem de dir, si el món canvia, jo no puc continuar pensant com era.
1: Correcte.
0: Per mi continua sent un repte com a educat per una patons, malgrat que l'adolescent estigui en el videoporno, però és que són els reptes en les quals estan. Com bé deies, en cada moment la societat, des de l'origen de la humanitat, té les seves drogues, té els seus remeis químics, o les seves maneres de gestionar el malestar, el dolor, o de búsqueda de la felicitat, o de búsqueda del plaer, mitjançant mecanismes químics. Això, al llarg de la història, és molt diversos. La gran diferència en l'actualitat és que, bueno, hi ha un mercat de la indústria farmacològica que no és que ofereixi fàrmacs per cada malaltia, sinó que s'inventa si cal una malaltia per vendre un fàrmac. Vale? Per tant, tenim una panòplia en el mercat dels remeis químics, més allà dels remeis il·legals o no, més allà del mercat de la cervesa i altres drogues similars, que és una panòplia molt, molt, molt àmplia de drogues. Llavors, ve la discussió, això és veritablement que gestiona, m'ajuda a gestionar el meu dolor, la meva tristor, la meva melancolia, la meva dificultat per les relacions. Òbviament, en el llibre, com bé deies, hi ha moments en els que necessitem paraula i necessitem fàrmac, i necessitem paraula i cervesa, necessitem relació i companyia. I el que passa que al costat d'això, tornant al laix que jo deies, al llarg de la meva història amb el tema de dels usos de drogues diversos, en determinats moments apareix la discussió, bueno, què és una droga? I llavors es diu, bueno, la televisió també és una droga. I em diuen, vale, estem parlant de substàncies que fiquem dintre. En aquest moment, llavors apareix ara tot el debat que a vegades, bueno, que n'hi he tingut de ficar inevitablement, però d'identificar massa vegades les pantalles amb les drogues o amb les dependències o no. Però més enllà d'aquesta cosa que és molt discutible, sí que hi ha un element de dir, per sentir-me segur, necessito que algú em digui que sóc guapo.
1: Ah, aquí està. Aquí està. El reconeixement social, no? Després, com es fa, com es vertebra, ja és diferent, no? Però també l'èxit, no? Això que ens deia abans, no? Que no pot ser l'èxit, la felicitat.
0: No, o com a mínim que no sigui un èxit que ha definit un altre.
1: Clar.
0: O sigui, ara,

0: Quan eduquem a un adolescent per gestionar les seves xarxes, òbviament, avui en dia no es pot ser adolescent sense un món d'aquest, bueno, tampoc, hi ha molts adults que fan igual, però
1: Sí.
0: parlant d'aquesta, quan tu eduques aquest personatge, l'has de dir, a veure, com gestiones el que tu saps que és, o com descobreix el que és, i com gestiones aquesta necessitat, que la necessitem tots, de saber que existim per un altre, no? I per tant, en aquest cas, que existim en la xarxa, de saber que l'altre, que hi ha un altre que tingui interès perquè jo ho faig.
1: Sí.
0: Aquest, ajudes a gestionar-ho, perquè no és que sigui exactament, pots acabar sent addicte als likes o als m'agrades i companyia.
1: Sí.
0: Fixa't com que en les pròpies xarxes van canviant, canvia el mercat, després ens acaben enganyant, però en aquest moment, com bé, probablement ja les persones que ens escolten ja ho saben molt bé, ja no som temps de TikTok ni d'Instagram, ja estem en una cosa que li diuen Be Real, en el que bueno, he anat comprovant, no? Que l'adolescent també s'acaba fartant del postureo d'aquesta història. De cop i volta apareix una necessitat de dir existeixo quan estic al vàter, perquè m'han avisat que ara puc penjar una foto. O existeixo quan estic en classe de mates. Tot això va canviant, però la discussió és quant d'element exterior necessito jo per definir-me i quan poso jo per saber com sóc i saber que em sento molt bé quan agrado als altres, però que m'hagi agradat a mi mateix, que també has de descobrir com som.
1: Sí.
0: Aquest és el fil complex.
1: És absolutament interessant i clar, sempre s'ha dit, no? Som sers socials, podríem viure sols en una illa, per tant, clar, aquí el com ens integrem i dins d'aquesta marabunta, no? És un dels elements complicats, però clar, aquí el llibre tracta molts aspectes, que tenen a veure doncs, amb això, no? amb com s'està definint també els trastorns
0: sí.
1: mentals i aquesta,
0: sí.
1: aquesta associació entre els trastorns mentals i els trastorns, diguem-ne, socials, no?
0: Exacte. Hi ha una cosa que ha dit, perdó, sempre hi ha una tendència dels poders diversos i una tendència personal de cadascú de nosaltres. És més fàcil pensar que tinc un microbi o que tinc un òrgan que no funciona bé o que el cervell s'ha descargolat en alguna neurona i per això em passa el que em passa. És una explicació simplista que fa negoci que a més tranquil·litza molt fàcilment.
1: Bé, Jaume, però si em permets, això és com quan la tele no anava i dèiem la culpa és d'ells.
0: Que vols dir, és que passa exactament el que diuen els italians, tio bé, pues porco governo, vale?
1: Exactament.
0: És molt tranquil·litzador, per dir d'alguna manera, això, i per això un dels temes per els que apareix el llibre és molt tranquil·litzador de dir, no, ara augmentarem la plantilla de psiquiatres i psicòlegs, de col·legues meus i companyia. No, no, si és que no estem parlant d'això, perquè una part, primer del propi malestar o del propi malestar que trastorna té que veure amb la societat en la que estem. Una cosa és voler estar sol i una altra cosa és ser segregat, aïllat, no poder tenir companyia.
1: Exacte.
0: Una cosa és la necessitat que tots tenim d'estar sol. En el llibre, per exemple, parlo de sempre tòpics que existeixen ja. Hi ha hagut nacions o poblacions que han creat el Ministeri de la Soledat, no? No és perquè, per exemple, a Japó, que té una taxa alta molt alta de suïcidis i altres històries, en algun moment a Anglaterra. Però són fals, perquè en realitat són ministeris que posen en marxa perquè el cost de la seguretat de la seva població és molt alt. Diuen, ens costa molt en salut, ens costa molt en suïcidis, ens costa molt, per tant, hem de reduir aquest cost. I en el llibre insisteixo. I per què no posen en marxa un ministeri de la comunitat? Perquè el que trastorna és saber que no importes a ningú. Saber que si t'acabes morint tampoc passarà res. O que l'adolescent ve a dir, si desapareixo, què passa? No? Pues en la versió col·lectiva, és la versió de dir, importa algú? Que en la versió de la resposta és que jo necessito una benzodiazepina, sí, però també necessito algú que em faci companyia. També necessito saber que el malestar meu no és un malestar propi meu, que no s'arregla només amb una mena d'autoafirmació i un manual d'autoestima, no, que necessito treball comunitari. Totes les grans corrents sensats d'abordatge de les dificultats mentals, de la salut mental, és el treball comunitari. És a dir, bueno, com ajudem?
1: Sí,
0: a que la
1: totalment.
0: comunitat sigui conscient d'aquestes relacions que es creen o no, perquè jo puc estar feliç allà amb el whisky del cap de
1: Sí,
0: setmana,
1: sí, sí.
0: però aquesta felicitat no serveix per tota la
1: Exacte.
0: setmana. No, no,
1: Exacte.
0: no, si puc compartir-lo amb algú, segur que és molt més meravellós, i tots sabem que el millor dels vins és un desastre si no estàs en un entorn en el qual
1: És veritat.
0: tu estàs bé.
1: Sí. Totalment així, Jaume. I a més, clar, possiblement aquí veiem molts elements, no? I tenen a veure, doncs, també amb les emocions, no? En el llibre parla molt de com estem respecte a les emocions i els instints, no? És a dir, perquè, clar, si jo tinc un desig d'una cosa, vol dir que ja no la sabré controlar o poder-la controlar. Aquest és un dels elements clau, també, no? D'una, diguem-ne, si em permets, com una musculació, no? Que un pugui anar treballant, no?
0: Sí. Però clar, és que aquesta història, que és molt complicada d'acabar de definir, perquè depèn del llibre si parlem d'emocions en el sentit de vivències que són provocades d'alguna manera pel propi, la pròpia maquinària del cos humà, si parlem de sentiments que només han de ser emocions interpretades culturalment en
1: Clar.
0: funció de com vivim, o si parlem parlem de sentiments que en realitat són emocions en relació a un altre, tot aquest tinglado que jo no intento tampoc aclarir en el llibre, que tampoc cal aclarir-ho, però com bé deies, acabem vivint en un moment en el que moltes persones venen a dir, no, és que jo no puc controlar, no? A mi m'agrada aquesta tia, doncs m'agrada. Bueno, com m'agrada aquesta tia, no? O aquest tio, no? És possible que tu no li agradis, no? És
1: Clar,
0: possible
1: clar,
0: que
1: clar.
0: no... Que la... Entonces, per això, al llarg de la humanitat
1: Clar.
0: ha anat inventant la cultura, que vol dir com gestiono, vale, jo em sento collonament perquè tinc desitjos i sóc desitjat. Però no puc, això em passava molt a la meva època de treball en la justícia juvenil i la companyia, que és que l'he trencat la cara perquè m'ha mirat malament. Bueno, sí, vale, però o la gent molt de classes altes que diuen no, la violència és un instint automàtic. Bueno, un instint automàtic,
1: Clar.
0: no, sí, que ho
1: Fins a
0: és,
1: cert
0: però
1: punt.
0: poc. Com que som una societat que com en el llibre explico, estem caient moltes vegades en els dos estrets, una mena de sentimentalisme col·lectiu, de que ara tots són efectes, doncs, home, no, no, també existeix el sentit comú i la racionalitat i
1: Sí,
0: l'anàlisi,
1: sí,
0: no,
1: sí.
0: no, no, no, no ens empastifem de sentimentalismes, que aquest és un error. I l'altre error és que no dediquem un punyetero segundo allò, i com em sento, i per què em sento quan ajudes a un adolescent a dir, bueno, és que estic ratllat, bueno, sí, però ratllat què vol dir, a veure, o és que estic depre, però depre fins a quin punt, com ajudem a discriminar la diferència, perquè en la mesura que quan ens passa una cosa o no, podem diferenciar com ens sentim, podem dir, bueno, doncs m'agradaria estar menys trist o m'agradaria estar, no passar de la vida d'una merda, almenys al món, no? I bona part de la societat, ja dic, està caient en una mena de sentimentalisme, afectivisme, en el que l'acabem venent un mercat de teràpies estranyes, i alhora una part molt significativa que no para, no es para, no ha preguntat al doctor què em passa, sinó com sento jo que em passa,
1: Clar.
0: perquè si no el metge l'única cosa que farà és apretar-te proves diagnòstiques més que trobi alguna cosa que no funciona, però en realitat no resoldrà el teu gran dilema de dir per què em sento així. Això no dediquem temps a fer-ho.
1: És espectacular les coses que podem aprendre, que necessitem parlar-ne, que han d'estar en el debat social, més que si, doncs això, doncs si juguem, si el Piqué ara està preocupat perquè juga o no juga.
0: Sí,
1: Jo crec que hi ha coses
0: exacte.
1: importants, però tot és important, però a veure, potser hauríem de requantificar una mica les coses. I ja que traia això del futbol, jo li volia fer una pregunta al Jaume Funes, que és, jo, per exemple, i bueno, evidentment cadascú coneix més de lo seu, no? Jo practico atletisme de tota la vida, però ho aplico a altres esports també, no només el meu, com pot ser la natació, com pot ser el ciclisme, com pot ser esports que requereixen molt d'esforç, creen molt de companyerisme, fins i tot entre rivals. Això està comprovadíssim, però no és perquè jo vulgui fer pedagogia ni tot això, però està comprovadíssim que les relacions a l'entorn que genera entre companys, entre aficionats, entre... és absolutament diferent del que estem generant en el món del futbol si veiem un partit, ja no professional, sinó de, del sexto B contra el sexto A, on els pares es peguen molts cops. Evidentment, cada persona és un món i cada persona reacciona d'una forma, però ha d'haver algun element aquí que hem de saber tractar millor també en la formació dels nostres joves, no, Jaume?
0: Clar, és que sense arribar encara ni a l'esport ni al futbol, hem oblidat una qüestió bàsica que no és teoria, que és fins i tot fisiologia, en part, com ho deies tu, que és a veure, necessitem a l'altre per ser nosaltres.
1: Exacte.
0: Ningú pot construir-se sol. O sigui, no es tracta d'educar per respectar l'altre. No, educar perquè, tio, l'altre que seu al teu costat té el mateix dret que tu a ser feliç. Pot ser diferent de tu. Però tu el necessites. No és que t'hagi de portar bé. No és que ser un català benefactor que li ajudaràs. No. És que per construir-te tu el necessites. Quan el mercat, òbviament, una cosa ja havia passat, que era important al seu dia, la personalització de la vida, a la singularitat de cadascú de nosaltres, i una altra cosa, havia passat l'individualisme ferotge, i l'individualisme ferotge és dir, jo sóc i sóc només jo, i jo haig de ser el millor, més igual al que està al meu voltant. El futbol és això, és de la quantitat, jo he ajudat poc futbolista per alguna vegada, i he ajudat algun jove futbolista, però és allò de dir, jo m'has de construir, has de guanyar, has d'assistir en contra de l'altre, que em posin a mi i no a l'altre. Els bons entrenadors, quan entrenen adolescents i joves, quan entrenen infants, molts dels que se creuen els millors no els treuen. Fins que no, que han fet en un determinat partit, no han fet un número de passades, no han distribuït joc. No han... I si no és així, doncs no el treuen, malgrat que acabin perdent el partit. Perquè l'essència de l'educació és som en relació a... I aquest món, ja dic, hiperindividualista i hiperegoista, després genera aquests trastorns o aquestes dificultats d'encaixar en una vida que no pot funcionar, sinó un dia o un altre fa crisis.
1: I a part pel condicionament aquest de que evidentment, tot pare, tot mare voldrà que el seu fill jugui sempre. Però és part, és part imprescindible que aquest pare i aquesta mare entengui que qui ha de gestionar això és la formació, és l'entrenador, l'entrenadora, no?
0: Sí, clar, però és que fixa't que a nivell escolar molts pares i mares diuen el meu fill m'ha tret un sobresalient. M'ha tret, no? En el món de l'esport, hòstia, serà Maradona, bueno, Maradona ja no és un exemple de res, però serà el que sigui l'èxit i en traurà de pobre, per dir-ho d'alguna manera. És com si l'èxit personal no hi ha econòmic, l'èxit personal de l'adult sigui el del fill. És que en el món després de la salut mental del propi xaval, que té dret a alliberar-se d'un pare insuportable, que és un dret d'infància, que aquest infant, per tenir una vida saludable, necessita saber que la vida és seva, no la vida que la mare o el pare havien decidit que havia de ser. Per tant, moltes de les crisis després apareixen com la crisi d'autonomia. I ara què faig sol? Pues viure.
1: Efectivament.
0: I aquest és una part de les dificultats després.
1: Efectivament. Quan podem aprendre, escoltant el Jaume Funes,
0: en
1: aquest llibre, per exemple, Quan la vida ens dol, però molts altres que ha escrit, ara publica aquest, Quan la vida ens dol, construir la salut mental i recuperar la felicitat. I és que ara quan dèiem això de Matrix, no?, un sobresalient, jo sempre recordo allò de típic de quan diu, mira, que entre marit i la dona, o al revés, o com sigui, de dir, mira què ha fet el teu fill, no? Quan era una cosa dolenta, no? Mira què ha fet el teu fill, no? És de l'altre, no és meu. En canvi, quan guanyava és el meu fill, no? Això és totalment així. Ha estat un plaer poder escoltar en Jaume Funes, Quan la vida ens dol. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Fins la propera. Salut.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Escolta la ràdio de matinada amb un somriure. Nits de ràdio amb David Cervelló.

0: I com totes les setmanes a Nits de Ràdio dediquem temps al món del coaching i ho fem sempre amb Jordi González. Guillem, Jordi, molt bona nit, com estàs?
1: Molt bé, David, què tal? Com esteu tots? Molt
0: bé, doncs, en marxa, no? En marxa, sempre jo amb aquestes ganes d'acompanyar, que és el que sempre fem a Nits de Ràdio, perquè cada oient és una història, cada persona és un moment, és unes circumstàncies també, i un moment a la vida. I cada una d'aquestes persones acaba sumant el que és el col·lectiu, el grup que fem tots aquí a Nits de Ràdio. I és que avui ens vols parlar també d'aquests ingredients, d'una amanida amb molts ingredients i amb molts sabors, no?
1: Sí, cada persona és única, tu el que deies, i nosaltres ara, agafant de l'amanida, nosaltres ara que ve, que està venint el bon temps, fa una mica de regularitat, però estem de cara ja a l'estiu, no? Sempre tenim aquestes ganes de fer amanides, de fer una amanida en tomàquet, en ceba, en olives, en tonyina, tot això està molt bé. Però jo moltes vegades diem, no, és que l'amanida va bé perquè sí, podem fer una dieta i tot això. Mm. Però avui jo voldria parlar de que no solament els condiments, sinó com ho menges i quina situació estàs. Perquè moltes vegades estem menjant això i estem mirant la tele o estem llegint el diari tot això, i no ho estem païnt bé. O sigui, no solament el que menges, sinó com ho menges.
0: L'actitud i posar-hi els cinc sentits i posar-hi l'atenció en allò que estàs fent.
1: Sí, l'atenció plena, no? L'atenció plena, és a dir, tu estàs en aquell moment menjant alguna cosa i moltes vegades estàs despistat. Estàs menjant i estàs la ment ausent, no? I això, el menjar no païs bé, o sigui,
0: No aprofita,
1: no, eh? No, que va, ni molt menys, no? I molta gent diu, no, és que jo feia una dieta molt bona. No, el tema de la dieta ja no són els ingredients, també seria en aquest cas la teva, el que deies tu, la teva actitud envers a el que estàs digerint, a el que estàs... I no estàs gaudint, perquè a vegades li preguntes a una persona, ja s'ha acabat? Ai, he acabat. Què has menjat? Doncs pues mira, he menjat una mica d'això, de amanida, no sé què, i escolta, i no he menjat carn ni res. L'important a la vida és que l'amanida té que tindre diferents ingredients. Mm-hmm. Primer de tot, una actitud plena. Segon de tot, poder fer una bona digestió. I sobretot, quan mengis, no mengis amb problemes de la vida, saps? Mm-hmm. Perquè la digestió et talla la digestió, eh? Sí, això està més clar que l'aigua.
0: No aprofitarà i llavors no farem net, no? O sigui, és a dir, hem de netejar bé, no? En aquest cas seria, hem de netejar bé els ingredients perquè ens sentim bé.
1: Sí, perquè netejar-lo bé és que significa que moltes vegades el teu estat d'ànim també té molts que veure amb els condiments de l'amanida, no? Perquè a vegades dius, bueno, mira, no li fico això, no li fico l'altre, li fico... O sigui, tens que ser bàsic, però no bàsic solament, sinó senzill, a l'hora de posar quatre ingredients, però aquests, com diguis, t'agradi. No mengis, perquè moltes vegades menges per fer una dieta, però no estàs disfrutant el que estàs menjant, saps?
0: Menjar per menjar, fins i tot.
1: Menjar per menjar, sí. I menjar per menjar no té cap sentit, perquè això al final ni te nutreix bé, ni t'alimenta i tampoc païses bé. Aquests ingredients diferents també seria posar-li una mica de repòs. És a dir, quan acabis de menjar, no facis una activitat. O sigui, jo no dic esportiva ni molt, però facis una activitat d'esforç. No facis una... Sinó que tens que tindre una mica un timing de mitja horeta, tres quarts d'hora, una mica de descans, també és important. No sedentarisme, sinó de descans. Sinó buscar algú a la feina que no t'aporti una tensió molt gran, sinó que t'aporti simplement, no dic un relax, però no una pressió, perquè a vegades mengem, acabem de menjar i continuem treballant en coses que no es porten pressió. Mm-hmm. I això, lògicament, no és bo.
0: Per tant, no estem respectant doncs, els cicles, no? de cada cosa.
1: Tenim que respectar els cicles de cada cosa, però en el seu i sobretot una cosa, és molt important també en els ingredients que li posis també molt de carinyo, no? Perquè al final, a l'hora de fer aquesta amanida, moltes vegades la tritures, no? I a vegades no va bé un menjar triturat, perquè estàs d'alguna manera acostumat a l'estómac a no fer la digestió, no? M'entens? A preparar. I per això és molt important també que tu, el condiment de l'amanida aquesta, sigui una mica en trossets, saps?
0: Que masteguem bé,
1: Perquè si mastegues bé, després a la vida les coses també les mastegues bé, no? Perquè moltes vegades, si tot ho vols triturat, al final la vida sembla que sigui tot fàcil, no?
0: Exacte, seria com que tot és... Si tot et ve fàcil, no ho saps valorar, no? Doncs perquè és el mateix exemple, clar.
1: Sí, el mateix exemple de dir, escolta, doncs no ho fem una mica... A veure, una, no, no difícil, impossible.
0: Clar, no, no hem de complicar perquè sí, és simplement saber estar estimulat pels reptes que vinguin.
1: Sí, per reptes que vinguin. I a més una cosa, a la vida no solament tens que menjar amanides, mm-hmm. també tens que menjar peix, tens que menjar carn. Sí, sí. Per això que la vida, l'amanida seria una mica l'antesala de que tu puguis afrontar la teva vida els problemes que després et poden vindre, no? Perquè és el que sempre estem parlant del plan A, plan B, plan C, plan D. Perquè no, a la vida tens que estar tranquil, però no relaxadíssim a la vida, no? Sinó que saps que vindran coses que lògicament tindràs que afrontar d'una manera i tindràs que posar més els cinc sentits, saps?
0: I que en, fent el símil d'això, de qualsevol, sí. de qualsevol menú, ens, ens prepara per un plat principal. És a dir, ens està predisposant, ens està preparant, ens està posant en alerta, no?
1: Sí, nos està posant alerta perquè principalment nosaltres, quan tenim que afrontar alguns dels problemes, tenim conflictes o tenim que fer una escala de valors, tenim que buscar simplement el que deies, el plat principal, no? Però per arribar al plat principal tens que fer entrenaments, no? Mm-hmm. Tens que fer els entremesos, no? Perquè el plat principal podria ser el segon plat, la marida, abans de la marida pot ser l'entremès. A la vida sempre, quan tinguis algun problema, algun conflicte important, sempre tens que es començar per alguna cosa que sigui més senzill, saps?
0: Sí. Sí.
1: En senzill, per poder caminar i poder estar preparat perquè tu després puguis afrontar aquell repte que és el que t'arribarà al pla principal, el que tu deies.
0: Perquè si no, tot de cop et bloqueges, no? Pues en aquest cas passaria el mateix. Et bloquejaries i has d'obrir la gana, no? Com si diguéssim.
1: Sí, obrir la gana i aquí volíem una cosa. Si tu vols fer coses importants a la vida, tens que treure sempre l'urgent, d'acord? Mm-hmm. Perquè moltes vegades, molta gent diu, escolta, és que jo no puc fer l'important perquè tinc quantitat d'urgentes, coses urgentes. Però sí, la manera que et diu, treballa l'urgent, afronta l'urgent, confronta l'urgent per poder caminar per lo principal. És a dir, la manera podria ser, a l'entremés podria ser l'urgent. La manera podria ser lo important, el camí de lo important. Per això és molt important a la vida que tu, quan tinguis algun problema urgent que, o tinguis alguna cosa que ho estàs arrastrant de dies o de mesos, tens que afrontar-lo. Perquè, si no, aquell nivell de creativitat, aquell nivell d'excel·lència no li donaràs mai. Perquè sempre estaràs preocupat i estaràs, d'alguna manera, parat per l'urgent, saps? Estaràs passiu per l'urgent, saps? I això és important tindre en compte.
0: Per tant, respectar els cicles davant de qualsevol objectiu a la vida, que seria doncs això, no? La preparació, el posar-ho a taula, fins i tot això és predisposició a agafar amb ganes aquell conflicte, aquell projecte, no? Igual com si fos doncs un àpat, no? És a dir, la preparació, la realització, després l'execució i després el país, no? Com deies?
1: Sí, el país. Seria el pre, serà el durant i serà el posterior, no? Perquè moltes vegades, nosaltres moltes vegades sí que mengem, podem menjar bé però no fem la bona digestió, perquè després de solucionar un tema ja ho volem solucionar ràpidament i tenim que fer una mica de digestió, perquè primer tens que fer una escala de valors. És a dir, quin problema és el principal? Quin problema seria el que tenim que afrontar primer de tot? Perquè és el que no s'entrenarà i el que no es farà, d'alguna manera, continuar en aquest camí de l'èxit. Perquè al final l'èxit per mi no és ser popular. L'èxit per mi serà assolint una sèrie d'objectius, de desitjos que es converteixen en objectius, i això et donarà un plus de moral, de continuïtat, d'autoestima, per poder afrontar les més coses a la vida. No? Això ho tenim molt clar. Però clar, moltes vegades què volem fer? Volem fer un pupurri, tenim moltes coses al cap, vinga, va, tal, això no, tenim que ordenar una mica el concepte. Per això avui la manida de diferents condiments tal, seria pair, o sigui, menjar senzill però de manera que puguis pair excel·lent i després afrontar després aquest camí de... que et vingui el plat que vulgui després, saps?
0: Sí, perquè ja hauràs obtingut...

0: no? És a dir, les hores de vol, no?, que es diu.
1: Sí, les hores de vol, i a més et donarà una bona vitamina emocional, perquè al final... No, no, és vitamina emocional, perquè si aquestes hores de vol, aquesta experiència... Perquè al final la vida està plena d'experiència i de moments únics, no? Perquè moltes vegades pensem que... Pensem, mira, cada amanida, cada plat que nosaltres mengem és únic. Mm-hmm. Però les persones també són úniques i les situacions també són úniques. Perquè a vegades diem, no, mengem això perquè és molt semblant, aquesta amanida és semblant a l'altra, els cogollos... Mm-hmm. No. Cada cogoll és diferent, també. Sí, sí. M'entens? Cada cogoll és diferent. Cada enciam és diferent. O sigui, com tu també és diferent, i els moments de la teva vida són totalment diferents. Són moments únics per tota la vida, no? Saps?
0: Actitud i això és important. I predisposició.
1: Sempre, sempre perseverància, saps? Uh-huh. Important perseverar. I quan tu et preparis una bona amanida, vols dir que te la tens que acabar.
0: Exactament.
1: Perquè a la vida, quan es comences una cosa, te la tens que finalitzar.
0: Totalment.
1: I això és èxit. No deixis coses al tinter, no deixis coses per acabar. A vegades es comença moltes coses, saps? I no acabem ni una. A la vida es comença i acaba. Saps?
0: Totalment. Que per això has mirat de quin tamany era el plat i quants, i el pes que tenia, aquesta amanida. Sempre és un plaer. Menjar i aprendre amb Jordi González Guillem, el nostre coach de capçalera. Gràcies, Jordi, fins la propera setmana.
1: Fins la propera setmana. Bona nit a tothom.

Hi ha vides que, per intensitat, valen per quatre. I n'és un exemple Hedy Lamarr. En el panorama cinematogràfic i tecnològic del segle XX, poques figures han aconseguit captivar l'imaginari popular com ella. Nascuda com a Hedwig Eva Maria Kiesler el 9 de novembre de 1914 a Viena, Lamarr va ser reconeguda no només per la seva imatge icònica, sinó també per la seva contribució fonamental a la tecnologia moderna. La seva vida, marcada per una intensa dualitat entre la fama de la pantalla i l'enginyeria, és un relat fascinant de glamour i innovació.

Hedy Lamarr va néixer en una família de bona posició econòmica. El seu pare, un banquer d'origen jueu de Lemberg, i la seva mare, una pianista originària de Budapest, van assegurar-li una infantesa envoltada de música i de cultura. Des de ben petita, Hedy va destacar per la seva brillantor intel·lectual, mostrant una gran capacitat per aprendre i excel·lir acadèmicament. A casa, la música era una constant, amb la mare interpretant el piano i Hedy mateixa convertint-se en una pianista excepcional. Amb una ambició creixent, la mare va abandonar els estudis d'enginyeria per perseguir el seu somni d'actuar. El seu descobridor, Max Reinhardt, la va portar a Berlín per a la formació teatral i aviat va començar a treballar en la indústria del cinema de Viena. La pel·lícula que la va catapultar a l'Star System, Ecstasy, de l'any 1932, va ser controvertida pel seu retrat audaç de la sensualitat. I és justament aquest el gran motiu pel qual se la recorda, la polèmica que va envoltar aquesta pel·lícula respecte a l'erotisme de dues escenes. En una, l'actriu protagonista, Hedy Lamarr, llavors, encara utilitzant el nom de Hedy Kissler, va aparèixer despullada corrents pel camp, i en una altra, una escena de sexe que incloia la que es creu és la primera representació en el cinema d'un orgasme femení. Els pares de Hedy van quedar horroritzats, però l'empresari i armamentístic Fritz Mandl, atrapat per la seva bellesa, va sol·licitar la seva mà en matrimoni. Encara que Lamarr volia seguir amb la seva carrera cinematogràfica, es va veure obligada a casar-se amb Mandl, un home extremadament gelós que controlava cada aspecte de la seva vida. Durant el seu matrimoni amb Mandl, Lamarr va viure en una opulenta gàbia d'or, amb el luxe com a company constant, però amb llibertat gairebé nul·la. Mandl la vigilava de manera constant i fins i tot intentava suprimir les còpies

d'èxtasi per evitar més escàndols. En aquest ambient restrictiu, la Mar va trobar una oportunitat per tornar a estudiar enginyeria. En les reunions de treball de Mandel, que era proveïdor d'armament als nazis, la Mar va començar a aprendre sobre tecnologies militars avançades. Després d'un període de vivència miserable, va trobar la força per escapar. Amb un escenari tan dramàtic com el que es podia imaginar, va fugir de Viena, passant per París i Londres fins a arribar als Estats Units amb només les joies que havia pogut portar. La seva arribada a Hollywood va marcar el començament d'una nova etapa com a actriu, adoptant el nom de Hedy Lamarr a suggeriment del productor Louis Mayer per distanciar-se del seu passat.

0: A Hollywood, la Mar va començar a fer-se un nom com a actriu, treballant amb directors de renom com King Vidor, Jacques Tourneur, Robert Stephenson i Cecil B. DeMille. Malgrat protagonitzar diverses pel·lícules i ser una de les estrelles emergents de la dècada dels anys 30, la Mar va rebutjar alguns papers importants, com els de Luz de Gas o Casablanca, i va perdre l'oportunitat de ser Escarlata O'Hara a Lo que el viento se llevó. El seu glamour a la pantalla va ser innegable, però la seva carrera cinematogràfica va estar marcada per decisions qüestionables. Va protagonitzar, això sí, el clàssic Samsó i Dalila.
1: Perhaps she'll fall before a woman. Even Samson's strength must have a weakness. There isn't a man in the world who will not share his secret with some woman.
2: My strength is...
3: No, Samson, no. I don't want to be armed with a weapon to destroy her. I cannot fight against his God, but no woman will take him from me. I have a secret.
0: Amb la Segona Guerra Mundial en marxa, la Mar va voler contribuir d'una manera més significativa que només venent bons de guerra. Va oferir la seva ajuda com a enginyera al National Inventors Council, però la seva oferta va ser rebutjada. Determinada a fer més, va idear una campanya innovadora on va oferir un petó a qui comprés bons de guerra per un valor de $25,000, venent en una sola nit 7 milions de dòlars en bons. Amb un gran interès en les comunicacions i els sistemes de guia d'armes per control remot, la Mar va començar treballant una idea revolucionària, un sistema de comunicació que utilitzava el salt de freqüència per evitar les interferències i la detecció enemiga. Aquesta tècnica, anomenada Frequency Hopping Spread Spectrum, permetia que les transmissions canviessin de freqüència de manera pseudoaleatòria, dificultant d'aquesta manera la intercepció i l'escolta. La Mar va col·laborar amb el compositor George Antheil, qui havia desenvolupat un sistema de sincronització de pianoles. Junts van dissenyar un sistema que utilitzava la mateixa tècnica de sincronització per a les comunicacions. El 10 de juny del 1941 van presentar la seva sol·licitud de patent, que va ser concedida l'11 d'agost del 1942. No obstant això, malgrat l'interès inicial, la Marina dels Estats Units va considerar que el sistema era massa complicat i poc fiable per al seu ús immediat i el projecte es va arxivar. La patent de la Mar va expirar sense ser utilitzada durant la guerra, però la tecnologia va evolucionar i el sistema de salt de freqüència va ser adoptat molt després amb el desenvolupament del transistor i el progrés electrònic. Després de la guerra, la Mar va continuar la seva carrera cinematogràfica i va intentar explotar la seva faceta d'inventora, però la seva imatge de diva i els fracassos personals van eclipsar les seves contribucions tecnològiques. La seva vida personal va estar marcada per fracassos matrimonials i un declivi de la carrera amb addiccions i problemes legals. Va passar els últims anys a la seva mansió de Miami, aïllada i marginada per un món que utilitzava la seva invenció sense reconèixer-la adequadament. Només cap al final de la seva vida va rebre cert reconeixement. El 1997 se li va concedir el Pioneer Award, el Balbignas Spirit of Achievement Award i la medalla Victor Kaplan. A l'octubre del 1998, la seva contribució va ser celebrada a Viena amb un projecte multimediàtic en el seu honor.
2: You're a beautiful woman.
3: Thank you.
2: Have we agreed on that?
4: Yes, oh yes,
2: yes. Yes, yes.
3: Did you say you put on new shoelaces?
4: I did.
3: For the show,
4: in
3: tonight?
4: Commemoration of the show, yeah.
3: Oh, that's fine.
2: Did you put on something new?
3: I got dressed, for you.
2: It's all right.
3: And I wish you a lot of luck.
0: En aquest àudio podem sentir a Hedy Lamarr en una entrevista de televisió a la qual també hi havia Woody Allen.
2: That's a great name for a movie star, Hedy Lamarr.
4: Yes.
3: It sort of sounds right, like
2: didn't have names like
4: formerly Hedy Lipschitz, I think.
2: Was it?

Hedy Lamarr va morir el 19 de gener del 2000 a Castleberry, a Florida, i després de la seva mort, els seus desitjos de ser enterrada a prop de la seva ciutat natal es van complir parcialment. Les seves cendres van ser dispersades pels boscos de Viena i enterrades en un memorial, però només 14 anys després, el 7 de novembre, va rebre el merescut homenatge a Viena. Avui dia, el Dia de l'Inventor a Àustria, se celebra el 9 de novembre en honor a aquesta figura única que va ser alhora icona de la bellesa i pionera de la tecnologia.

Hola, sóc el Josep Ramon Mier i us vinc a parlar de còmics. Harry Potter és el mag més famós, però va ser el primer

Harry Potter, el mag més famós de la literatura i el cinema. En els llibres i les pel·lícules se'ns explica com aquest nen, que té un mussol com a mascota, està destinat a ser el més gran mag. Però va ser el primer? Doncs potser no. Tim Hunter va ser creat a l'any 1990, 7 anys abans que Harry Potter, per l'escriptor Neil Gaiman quan DC Comics li va demanar que presentés una sèrie en format de prestigi de 4 números sobre els personatges màgics de l'univers DC. Gaiman va crear el personatge de Tim Hunter i el seu destí era convertir-se en el mag més gran del món. Us sona? La història de Gaiman es va estructurar per utilitzar artistes diferents per a cada número i va ser l'artista del primer número, John Bolton, qui va dissenyar l'aparença de Tim basant-lo en el seu propi fill. Quan The Books of Magic es va publicar inicialment entre els anys 1990 i 1991, va resultar molt popular i va portar a l'editor executiu de Vertigo, Karen Berger, a convertir-lo en una sèrie regular en curs sota l'editor de Stuart Moore. Des de la publicació de 1997 i posterior èxit del primer llibre de la sèrie Harry Potter de J.K. Rowling, els fans de The Book of Magic han notat algunes similituds entre els seus protagonistes. Tots dos són adolescents normals i atrapats, que han perdut les seves mares i els descobreixen, que han estat destinats a convertir-se en mags poderosos i tenen un mussol com a mascota. La similitud va ser notada per un periodista del diari The Scotsman, que va preguntar a Gaiman si pensava que Rowling era conscient del seu còmic de 1990, al qual Gaiman va respondre que ell no era ni el primer escriptor en crear un jove mag, ni Rowling va ser la primera en enviar-ne un a l'escola. La història es va traslladar al sud de la frontera amb una notícia al Daily Mirror on deien que Gaiman havia acusat Rowling de plagi al diari Daily Mail. Gaiman ha subratllat que això no és cert, mai ho he dit, i quan se li pregunta, repeteix la seva creença que Rowling ho havia llegit als llibres de la màgia i que les semblances probablement resulten d'inspirar-se en obres similars. Més aviat, hauríem de considerar-ne més com una part d'un gènere. Les semblances superficials són sorprenents, però no més que cap altra història del gènere. Com Gaiman ha dit repetidament, ell i Rowling només es veien del mateix pou. De fet, fins i tot hi va haver una història a la revista 2000 AD, anomenada Journals of Luke Kirby, que va sortir uns quants anys abans que The Book of Magic, que era extremadament semblant tant a aquest

aquesta obra com els de Harry Potter. Aquest és un gènere, i Gaiman i Rowling estan jugant en les convencions del gènere amb diferents finalitats. Si voleu saber més coses sobre el món del còmic i curiositats, podeu seguir-me al meu canal de YouTube Comic Sans.

0: Aquest banc, que havia nascut el 1876, va néixer per tal de finançar projectes i operacions a les antigues colònies de Cuba, Puerto Rico i Filipines. I es va estrenar precisament assumint el finançament del cost d'una expedició militar que es va enviar a Cuba per aixafar una rebel·lió que va haver-hi en aquell moment. Quan es perden les colònies el 1898, ha de canviar el seu objectiu. Llavors es dediquen a finançar infraestructures i grans obres. La primera, la Via Gaietana. La Via Gaietana era una operació que en aquell moment era totalment estratègica per a la ciutat, com us dic, travessava el que avui és Ciutat Vella, des de l'Eixample fins al port, i estava impulsada sobretot per la burgesia cada cop més enriquida de Barcelona. Passava que l'Ajuntament no tenia prou diners i aleshores van fer l'operació va ser que aquest banc financés les obres, de manera que va ser la primera gran col·laboració público-privada.
1: Mira.
0: Després van venir els jocs i van venir les coses, però aquesta va ser la primera operació público-privada que es va fer a Barcelona i que, bueno, que va donar com a resultat la Via Gaietana. Com a curiositat, t'he de dir que el Banco Hispano-Colonial, que va ser la primera seu, després van haver-hi més, així corporativa, a la nova avinguda, a la seva façana conserva en relleu i grans les inicials BHC. Banco Hispano-Colonial, que es ressalten allà.
1: Sí.
0: Clar, els de l'hotel, quan s'ho van quedar, van tenir l'habilitat d'adaptar el nom a les sigles. Llavors, el nom es diu Barcelona Hotel Colonial, que és el BHC, igual, amb el qual hem mantingut la marca, no ho podem dir el logotip, però la marca d'aquell banc històric l'hem mantingut en aquest hotel que avui hi ha en aquest número 3 a Via Gaietana.
1: Bueno, una bona idea, una bona pensada, tu.
0: Bueno, sí, és allò... Economia circular, que
1: Totalment, perquè a més, si mireu les imatges, la façana és espectacular i les lletres són molt maques, històriques, a més.
0: I fa una cantonada especial, que fa d'entrada principal. Evidentment, el gust de l'hotel es va haver d'adaptar a l'interior, molt pensat per unes oficines, però allà està, i la veritat és que és un edifici bastant maco.
1: Sí,
0: i és del Sagnier, i va fer algunes tècniques una mica... revolucionàries arquitectònicament en aquest edifici.
1: Per l'època. Però quan entres, jo crec que és... Ara no la tinc al cap, però recordo la façana és com molt imponent i potser quadra més amb un banc que amb un hotel.
0: No, totalment, però bueno.
1: I per dintre està bé l'hotel ara?
0: Sí, bueno, és un hotel bastant mono i...
1: Home, i supercèntric, eh?
0: Sí.
1: Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, passa un bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Abriga't, que diumenge baixen les temperatures.
0: Això m'han dit.
1: Sí.
0: Tu t'ho creus?
1: Jo confio.
0: Vale.
1: Encara que sigui per uns dies, ens dona una treva, perquè ara ja comença la calor, que ni a tu ni a mi ens agrada gaire.
0: Bueno.
1: Xavi, que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: Adéu.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.

0: Doncs avui a la ciutat hem convidat a dos artistes que segur que tots coneixeu, ja que triomfen allà on van.
1: Ara, després d'una llarga trajectòria professional, tornen amb un nou espectacle en el qual repassen els seus grans èxits dalt dels escenaris. Parlem d'en David i d'en José.
2: Vamos, José. Y el del medio de los chichos, me ha dicho que la otra...
1: No, Iván.
0: Aquests no.
1: Saps què passa? Que com que... Sempre tenim aquesta música preparada,
0: perquè
1: els esperem tota l'estona.
0: Però no són
1: ells,
0: no?
1: Mira que els hem demanat, eh?
0: No són aquests, no? No són ells, no, no, no.
1: Però el guió l'has preparat o no?
0: Sí, sí.
1: Ah, val, val.
0: Ho tenim?
1: Jo crec que sí.
0: Improvisem, tu.
1: Sí, improvisem, va. Que ells ho fan molt, això.
0: José Corbacho, David Fernández, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: El David el tenim aquí.
4: Bon dia.
0: El José el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Què tal, com esteu?
3: Pues bé, molt bé, molt bé. Jo pensava que no vindria Corbacho, no escoltaria això. No. Quería ponerlo verde, però bueno, no podré.
0: Pots fer-ho, eh?
3: No passa res.
0: Baixem.
4: Sí, baixem cap problema, David. Em posa a ver quan estem al teatre.
0: Imagina't.
4: O sigui, no vindrà d'aquí.
3: Ho fem a l'escenari, no?
0: Imagina't. Escolta, després de tants anys treballant junts a la Cubana, ara heu decidit juntar-vos amb aquest nou espectacle d'humor. David i José, no somos Estopa, d'aquí aquesta brometa que fèiem al començament. No sou Estopa, però déu-n'hi-do, ompliu teatres, eh?
3: Home, de moment estem molt contents. Aquí al Borràs va anar molt bé aquest cap de setmana. Ens queden
0: estava
3: dos a l'abril, dos caps de setmana, que ja hi ha moltes entrades ja venudes, o sigui que esperem omplir els quatre bolos que ens queden, no, José? O tu no vols?
4: Home, a mi sempre m'agrada tenir dos butaques buides al Teatre Borràs per si venen els Estopa de veritat, que ens han dit que vindran algun dia, però sempre ho deixem així mig obert, perquè pot ser una sorpresa que es trobi la gent. Que vingui al Borràs, que vingui a veure un espectacle, que diuen que no som els Estopa, i al final estiguin els Estopa de veritat.
0: Ojo, eh? Estaria bé. Jo els esperava dissabte, eh? Dic, han de sortir, segur.
3: Oh, ens han dit que vindran, això és cert, perquè li van enviar un missatge al José, perquè no sabem és quan. Però bueno, aquí José farà unes trucadetes i... No? Que no ens agafi de sorpresa a nosaltres, José.
4: No, jo crec que està bé que vinguin per la cara i ja està.
0: Home, clar, ja us ho trobeu vosaltres.
1: He de dir que l'equip de producció d'aquest programa ha mobilitzat cel i terra perquè estiguessin avui aquí en aquest estudi, però l'agenda és molt complicada. Però hagués estat fantàstic, us haguéssiu trobat aquí, eh?
3: Home, són meravellosos els dos.
1: Són estupendos.
0: Escolta, fora de broma, no sé si seria ja tan complicat, no? Aquest equívoc que algú us contractés pensant que sou els Estopa. I d'aquí em ve aquesta pregunta. Us agradaria ser els Estopa?
3: Home, mira, l'altre dia ho parlàvem amb el José, que el ser músic, o sigui, estar a un estadi amb 30.000 persones o 40 o 100.000 o els que siguin i pujar i dir hola i tota la gent ha de ser una experiència.
0: Home,
3: que jo crec que a tothom ens agradaria viure-la un segonet.
0: José, a tu t'agradaria, no?
4: A mi m'agradaria ser el del mig de los Estopa, perquè compartiria gires amb ells i tal. Tampoc cal substituir-los, pobrets, els germans Muñoz. Aleshores, m'agradaria ser el del mig, perquè el del mig és el que sempre surt amb somnis, com el de los chichos.
0: Sí.
4: Aleshores, m'apareixeria amb ells per la nit, els diria quines lletres han de fer, m'encantaria ser el del mig de los Estopa.
1: Això que acabes de dir tu, José, és una mica el que us ha portat a l'escenari del Borràs de Barcelona, el Teatre Borràs de Barcelona, que és passar-vos-ho bé, primer, i després fer una gira junts, no?, que és el segon.
3: Sí,
4: sí, totalment.
3: A menjar bé, dormir bé...
1: Als hotels!
3: Als hotels, sí. Llàstima de la funció, com diu sempre el José, que t'espatlla el dia una miqueta.
0: Els espectadors no, eh?
3: No, els espectadors.
0: Potser
3: no,
0: vosaltres, no. Però els espectadors ja et dic jo.
3: La que veritat és que portem, que ens coneixem des de quasi fa 30 anys, i hem anat coincidint durant aquests anys amb molts programes i amb molts jocs, però mai havíem fet alguna cosa junts.
1: No?
3: No. Els dos junts mai havíem estat a l'escenari així fent una obra de teatre, vull dir.
0: Clar, amb el Buenafuente sí que vau coincidir els dos.
3: Sí, el que passa és que, clar, ell tenia el seu món, jo el vaig conèixer com a Sebas, ell em va conèixer com a Gilipollas o com Narcís Reyerta. Llavors, no sé si, José, van fer algun sketch junts? No,
4: mira,
3: recordo,
4: jo crec que
3: és el
4: que deia el David, que apuntaven com vides paral·leles, ens anaven trobant. Sí que és veritat que jo alguna vegada el David va venir a Homo Zapping amb l'Edu Soto a fer alguna paròdia.
1: Mític Homo Zapping, eh?
4: però sí, sí, mític com Mozapin, però teníem com vides paral·leles i ens venia molt de gust això que dèieu vosaltres. Primer, fer una cosa junts, els dos junts, per jugar, perquè també els dos entenem bastant igual el món de la comèdia i el món de l'humor, per riure, per passar-s'ho bé i perquè també s'ho passi bé al públic, lògicament, que per això ho fem, perquè al final el que ens agrada molt és que totes les actuacions que portem, i ara també aquests caps de setmana al Borràs, al final la gent riuen molt, surten molt contents del teatre i sempre, i això per nosaltres sempre és com molt agraït, perquè al cap i a la fi és el que volem, que la gent s'ho passi bé.
3: Quile quale.
0: Però escolta, ara que no... Sí que us esteu escoltant, però no us esteu veient, no us podeu pagar ni aquestes coses.
4: Podem rajar.
0: Clar, jo vull que rajeu. Com és treballar l'un amb l'altre després de tants anys i amb les manies que cadascú té, amb l'edat que també porta manies... Ho dic perquè jo amb aquest senyor que tinc aquí al costat, el Robert Calvo, porto 20 anys treballant i no ens aguantem ja. Vull dir, no sé si a vosaltres us passa el mateix.
3: No, jo crec que ja aprens amb l'edat que, per sort, és que jo tinc molts amics que no ens semblem amb res. O sigui, a un li agrada una música, a l'altre...

0: un arriba sempre tard, l'altre arriba més d'hora, jo que sé, a un li agrada anar al mira, el Bolus, per exemple, el José, arriba més just. No té aquest problema, però jo necessito
1: no estar
0: al dematí, al lloc on haig d'anar.
2: Estava convocat a un quart de dues a la ràdio i ha vingut abans de la una.
1: Superpuntual.
2: Més que puntual. I li he dit,
0: és que soc molt cagón.
2: Li he dit, vols una aigua? M'ha dit un gin tònic.
0: Ah, sí, ah, això sí que és veritat. Home. Sempre faig la mateixa broma. Algun dia
1: no te l'han portat?
0: Algun dia me'l portaran a les 10 del matí i diré, no, era broma. No, doncs això és el que et deia, no? Que al final, lo important, per molt que siguis diferent a una altra persona, el que t'uneix és el sentit de l'humor. I d'això ens hem d'anar a compte. I ja amb l'edat és el que tu dius, cadascú té les seves manies, però es respecten i ja està.
2: Saps què em sembla interessant d'aquesta parella? Que són en David i en José, però que de cop i volta poden ser els seus personatges els que han creat al llarg de la seva carrera i que siguin els personatges els que interactuen, no? Vull dir,
1: sí, sí. I casa bé, vull dir.
0: Sí,
1: que...
0: sí, bueno, hosti, seria molt caòtic, eh?
2: No?
0: Ja amb aquesta obra de teatre ja ens diu molta gent... sembla que estigui tot improvisat.
1: Totalment.
0: No? I això és molt xulo, perquè no està gens improvisat, o sigui, tenim molt clara l'estructura. Sí que és veritat que no tenim una frase final de peu perquè acabi l'altra, però els dos sabem quan acaba, quan llença l'acudit un i vinga, passem a una altra cosa, no?
1: Clar, José, amb una mirada ja us enteneu, no? Entenc.
3: Home, és que és veritat que són molts anys. Tampoc entenc molt aquest concepte que s'està remarcant de l'edat que tenim. Tenim manies per l'edat. Quina edat?
1: Estic parlant per mi, eh?
0: I jo
1: per experiència pròpia, vull dir.
3: El David i jo crec que el que més ens uneix és que tenim una edat mental per sota de 10 anys.
0: Això sí que és veritat. Això la tenim els dos igual.
3: Que les analítiques i les radiografies no acompanyen, però ens sentim com uns nens i ens agrada jugar. I aleshores, amb aquest espectacle el que veiem és jugar i ens entenem molt, però per el que deia el David també, que és que el sentit de l'humor jo crec que al final defineix molt la vida de les persones. Tu pots ser amic de gent o tenir relacions amb gent d'un altre equip de futbol, d'un altre partit polític, d'una altra religió, però és molt complicat tenir relacions amb gent que no li fan gràcia les mateixes coses que tu o que té un sentit de l'humor molt semblant, perquè al final això és el que acaba definint una mica les nostres amistats, perquè a tothom ens agrada riure, ens agrada passar-s'ho bé i explicar històries, i al final t'acabes ajuntant amb gent que veu la vida una mica com tu, independentment del que pensi i de les seves creences. Però a nosaltres ens uneix a l'humor i la comèdia, tots els llocs on ens hem trobat, la Cubana, el Terrat, els programes de televisió que hem fet, que hem coincidit i tal, tots tenien un punt en comú que era l'humor i la comèdia, i això és el que fem al Borràs. Riure de nosaltres mateixos, això és veritat, perquè riguem molt de nosaltres mateixos per després poder riure del món.
1: Totalment. Ai, quina bona reflexió que ha fet a José,
0: si
1: eh?
0: És que parla tan bé. Jo estic
3: enamorat. És que estic aquí amb una canyeta davant del mar i m'he posat una mica
0: Que cabrito.
1: Ara et portem el gin tònic.
0: Vale, ara porteu el gin tònic.
1: Escolta, no sou els Estopa, David, però ells no han anat a Eurovisió.
4: El chiqui-chiqui mola mogollón. No bailan en la cine, también en el color.
1: Això no sé si els heu dit alguna vegada.
0: No, jo els Estopa no, però sí que m'he trobat que he gastat aquesta broma allà tantes vegades durant aquests anys que em trobava, jo que sé, actors que... Hosti, tu has treballat con Almodóvar, no? Sí, tu has treballat con Julio Medem. Sí. Hosti, tu... Te nominaron una peli tuya a los Oscars, no? Sí. ¿Has estado en Eurovisión? No. Pues achanta la boquina. I sempre riem amb això. Però als Estopa no els he dit encara.
1: Pues mira, si us diuen algú de l'espectacle, Bájate el nivel, que yo estaba en Eurovisión,
2: He dit una cosa que avui no es...
0: Un respecte, Estopa.
2: No es produirà la trobada entre els Estopa i aquesta parella, però sí que es produirà, i l'he vist aquí a la redacció, i ara ho farem quan sortim, David. Tens aquí a José Agustín Gómez, de la redacció d'Esports, que sempre que parlem d'Eurovisión, ell, amb un to així una mica de sobrat, diu, yo solo lo vi el año del Chicle 4, que es el único año que ha valido la pena.
0: Sí, a mi m'ho diu molta gent,
1: molta
0: això.
1: Gent.
0: Molta gent em diu, mira que nunca veo Eurovisión, i el any que tu fuiste lo vi. O gent que em diu que això és més sorprenent, que gent que m'ha dit, anda, que vaya vergüenza nos hiciste pasar en Eurovisión, jo te voté. I digo, però bueno, en què quedem? Et va agradar o no?
1: Aquí anava jo, li volia preguntar al José que es confessi i que digui si va votar el David perquè anés Rodolfo a Eurovisió.
3: Mira, jo, el David, ens vam parlar pel matí quan vam fer com la final que feien el programa per la tarda on decidien qui anava a Eurovisió de tots els 10 candidats que hi havia, i el David i jo vam parlar aquell matí i jo li vaig dir, vés-te preparant perquè aniràs tu, i el David, què dius, home, que ja està, hasta aquí la broma, però esto que és, esto que és, i jo deia, perquè clar, era un any que pel que sigui va ser el primer any que va votar al públic i pel que sigui després va ser l'últim, no? Aleshores, clar, jo tenia tan clar que la gent estaria a favor de la broma i a favor de que enviéssim amb un personatge com el Chiquili 4, que a més era encantador. I a veure, tampoc hem guanyat Eurovisió 40 vegades.
1: No.
3: Hi ha molta gent que
1: no, tu ho ha acabat tan malament, eh?
0: No.
3: Per això et dic que aleshores la gent va pensar, pues mira, oye, enviamos al Chiquili 4, igual que la gent pensava, pues votem a Donald Trump, total, què pot passar? Després passa el que passa, però la gent, clar, la gent fa gràcia perquè diu, que fort que van al Chiquili 4, dic, home, només vols, has de veure com està una mica el món, perquè la gent, cuidado, amb la gent.
1: També et diré que des del Chiquili 4, tu em fas dir persones que hagin anat a Eurovisió d'Espanya, i la Rosa d'Espanya et sé
2: dir... No, fue antes d'ell.
1: La Chanel i pocs més et sé dir, vull dir que...
3: Chanel, tot l'altre jo crec que ha quedat per sota.
1: Sí, totalment.
0: Chanel.
1: Bueno, perquè el Robert és fan...
0: Jo sempre dic el mateix, sempre em diuen... Es que Chanel quedó mejor que tú, dije, bueno. Ya, pero es que se llamaba Chanel, que tiene nombre de colonia cara. Yo me llamaba Rodolfo Chiquili 4, que es nombre de atracador de bancos mexicano. Que vols?
2: Més enllà d'això, m'imagino que l'experiència ha de ser brutal, no?
0: Sí. No, va ser molt heavy. Tu imagina't que va ser l'any 2008, sí. I ara, després de tants anys, ja comença a haver-hi gent que em diu pel carrer, David, una foto...
1: Ara,
0: Però la majoria de la gent... Chiqui!
2: Chiqui.
0: Em diuen Chiqui. O Chiqui. Chiqui o... que és el que més em fascina, és que tothom diu, bueno, me sé tu canción entera. Uno, el meneíto. Digo, no, es que nunca he dicho el meneíto. No. El meneíto, el pescaíto, Chiquilicutre, Chiquilimitri, no saben el nom, però t'admiren molt, saps?
1: Que bo. David i José, No Somos Estopa, es pot veure al Teatre Borràs els dies... Bueno, s'ha pogut veure aquest cap de setmana, però també tindreu l'oportunitat de veure'ls l'11, 12, 18 i 19 d'abril. Així que fem una crida. Per què no ens podem perdre aquest espectacle?
0: Doncs no se'l poden perdre perquè s'ho passaran molt bé i faré una crida més important, que comprin les entrades ja perquè
1: sí, volen.
0: Estan volant. Vale? Per sort per nosaltres.
1: Haurem d'ampliar, potser.
0: Però que no s'esperin a última hora perquè potser es queden sense.
1: No ampliareu perquè jo he recomanat a molta gent que hi vagi.
0: És la nostra intenció, però no per bolos i tot això no
3: millor, podem. Millor que les comprin ara, que ja tenim una edat. Que no sabem quan tornarem al Borràs.
2: El web per comprar-les, recordem, és Balanar en viu.
3: Sempre pot ser l'última actuació.
1: No, home, no diríem això.
0: No, José, després diu, escolta, que no tenim tanta edat. Sempre pot ser l'última actuació. No. Home, una cosa intermitja, José.
3: No, pero o que igual ens esbarellem con Sonia y Selena.
2: Mira. Sí. Ojo con Sonia y Selena, que pot ser.
3: Amb les parelles passa molt això, aleshores que la gent vingui, també és veritat.
0: O com Andy Lucas.
3: Les nostres xarxes, anem a... Hòstia, Andy Lucas, és veritat. Andy, el de la nariz. Total, que la gent pot anar a Martorell, també. Estarem a Martorell, estarem a Lleida.
1: Feu
3: o sigui
1: gira,
3: que no només estarem a Barcelona.
0: Andorra.
3: Estem de gira per tot arreu. Andorra, l'escapada.
1: Si us quedeu sense entrades aquí a Barcelona, mireu tota la gira que faran, perquè la veritat que val molt la pena.
2: Vull dir que si separen, llavors poden venir per separat al programa.
1: També,
2: vull dir,
1: també.
2: Perquè potser en les properes setmanes tindrem alguna d'aquestes persones que s'ha mencionat.
1: No facis spoiler. David Fernández, José Corbacho, de veritat, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres aquí a la ciutat. Un plaer.
3: A vosaltres. I gràcies per venir a veure la funció abans de l'entrevista, que això s'agraeix molt.
1: Home, ah, sí, i tant. Una abraçada.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Petulet, Joselito.
5: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
6: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: A Onda Cero, la ciutat.
2: L'etapa escolar és aquella en la que l'estudiant comença a formar-se tant personalment com sobretot a nivell de coneixements. Molt d'ells, en moltes ocasions, no saben ni a què es dedicaran en un futur no molt llunyà. I en tots aquests àmbits hi juga un paper importantíssim el docent, el mestre. Ell o ella és la figura clau que fa de guia en aquest camí, però en ocasions no sempre fa aquest paper de la millor manera. I és que el món va ple de casos en els que una persona que acaba tenint èxit professional o acadèmic té un passat on el seu professor o professora li feia saber que no arribaria enlloc. Doncs avui volem conèixer una d'aquestes històries.
3: Aquesta és la història de l'Eloi García Hernández, un jove de 27 anys que aquest curs es graduarà en farmàcia per la Universitat de Barcelona com a primer de la seva promoció amb un 9,4 de mitjana i 41 matrícules d'honor a les seves esquenes. Però l'Eloi no sempre ha estat un alumne exemplar en quant a resultats. I és que un diagnòstic de dislèxia i TDA van condicionar la seva etapa d'aprenentatge a l'institut, fent que tingués moltes dificultats en algunes de les matèries. Com si no tingués prou amb aquestes dificultats, a l'institut li va haver de sentir comentaris que li deien que no servia per estudiar i que, per molt que ho intentés, havia de ser realista i reconèixer que no arribaria lluny. Doncs, com diem, uns anys més tard, l'Eloi és dels millors de la seva promoció.
2: Eloi García, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Déu-n'hi-do, quina història. No sé si quan l'escoltes en perspectiva penses, ostres, doncs Déu-n'hi-do lo lluny que ha arribat, no?
4: Sí, dona una mica de vèrtic i a vegades no tornaria enrere.
2: Home, què li diries a... No sé si era professor o professora que et va dir, no arribaràs gaire lluny, tu, eh?
4: Bueno, hi havia un conjunt, hi ha aquest conjunt i també hi ha un conjunt positiu, hi ha hagut professors molt bons, però amb aquest no li faria cas. No li donaria importància que en aquell moment li vaig donar.
3: Perquè en va ser un, no? No sé si era el teu tutor o...
4: Bueno, realment, a la meva vida acadèmica ha sigut més d'un. Sí. Podríem dir 10, 12. També s'ha de remarcar que positius n'hi ha hagut més, en alguns casos. Però aquests són els que et marquen, principalment.
3: Clar, els negatius fan més soroll, eh? Si et sembla, Eloi, comencem pel principi. Com recordes la teva etapa escolar?
4: La meva etapa escolar la recordo amb una família que m'estima molt, que em recolzava molt, però amb unes dificultats que jo tenia uns talents i també unes mancances. I al sistema educatiu pues, li faltava saber com veure això. És a dir, hi havia molts diagnòstics que a vegades no arribaven. Era un paper molt llarg. És a dir, per tindre un reforç escolar tardaves de mitja, i és la realitat, de 6 mesos a un any.
2: Clar, tu tens 27 anyets, sí. Ets molt jove. El sistema educatiu ara diu de potenciar les virtuts, com deies tu, depèn de les mancances, no? Que tots tenim virtuts i mancances. En el teu cas no va ser així. Et demanaven tant d'una banda com de l'altra i aquest va ser el problema, o com va ser?
4: El problema és que s'entraven més en les negatives, no tant en les positives, i t'englobaven en uns perfils o en un conjunt d'alumnes

0: quin sentiment tens quan et comuniquen aquest diagnòstic? No sé si cert alleujament per saber localitzar que hi havia un problema o preocupació al saber que efectivament hi havia un problema.
1: Al principi em va confortar, però després entra l'estigma social. Clar. Que això és algo que indirectament sempre em persegueix, però que jo ho tinc com algo bo per mi, perquè a mi m'ha ajudat molt en el sentit de superar-me. Mm-hmm. Per això sempre parlo molt de neurodivergències i no tant de diagnòstic per aquest problema que hi ha. Però sí que és veritat que actualment sí que això et pot ajudar a millorar acadèmicament en alguns aspectes, mm-hmm. però per tu mateix, no perquè ningú et faci més fàcil.
2: És a dir, quan li vas posar nom, ningú et va guiar, vale, ara has d'estudiar d'aquesta forma perquè t'anirà molt millor, entendràs millor les coses, de com ho estaves fent fins ara. No et va guiar ningú?
1: No, en aquest cas ningú, al revés. Realment, com jo també tenia la teledat creuada i era tartamut de petit, jo anava al logopeda i em van ajudar per la inversió privada que va fer la meva mare, que va costar bastant. En aquell moment era molt car, igual, no sé, sobre el 2003 o així, igual eren l'hora 50 i 60 euros del logopeda.
2: I ara també, eh?
1: Sí.
0: Clar, i no sé quina solució hi poses a tot això, si canvies la manera d'estudiar, si sabent que tens una afectació, podríem dir, que per la que no retens la informació quan tu estudies, no sé si canvies la teva manera de...
1: Clar, jo em vaig donar compte que jo tenia que esforçar-me, i esforçar-me és molt, és a dir, la mitja d'estudi meva comparat amb un noi de la carrera és que jo el dia he estudiat en tota la carrera 6 hores mínim i als finals perfectament 14 hores diàries, vull dir, això és el primer. Però em vaig donar compte que em costava captar la informació, però també tenia algú bo que la processava molt bé. És a dir, una vegada la tinc dins, ja de per si, jo mateix sé correlacionar molt bé i això em va ajudar. És a dir, al principi tens com murs, però et dones compte que els vas passant i que tens també unes habilitats que altres no tenen.
2: Sempre has volgut estudiar farmàcia?
1: Bueno, realment no, és la carrera de la meva vida, és el que m'encanta, però no ho sabia i és una cosa que també els cicles formatius se'm van permetre.
2: I vas notar un canvi quan vas començar la carrera? És a dir, molts ens passa, que a l'escola s'estudia matemàtiques i en el nostre cas, que som periodistes, les matemàtiques doncs, normalment no ens donen
0: si es podien evitar,
2: gairebé, clar, i quan arribes a la carrera potser passes del suficient o el suspès al notable. No sé si va ser el teu cas.
1: El meu cas va ser pitjor, perquè havien de cicles formatius, els cicles formatius van molt bé i ajuden una practicitat i més en el món de la investigació i de la farmàcia, però clar, jo no tenia base ni en matemàtiques de batxillerat científic, ni química ni física. Clar, era... el nivell que t'exigien allà era molt alt i jo vaig tenir molta por en aquell moment.
0: La porta d'entrada a la carrera és la selectivitat, no sé com et va anar.
1: Bueno, jo realment què passava? Que vaig vindre a la superior i al grau mig, que és molt important a mi... En el cicle formatiu em van dir que jo valia per estudiar. I allà van ser els comentaris positius. Tenia la mitja del grau mig un 6,7. Em vaig deixar les pràctiques de farmàcia per al tercer any, és a dir, vaig fer un grau mig en 3 anys, però al grau superior vaig tindre la mitja d'un 10,00. És a dir, matrícula d'honor de la Generalitat.
2: Mare meva.
1: Això en el grau superior.
2: Clar, entres a la universitat a estudiar farmàcia i això ens porta avui... quan aquest curs et graduaràs com a primer de la teva promoció amb una mitjana de 9,4 i 41 matrícules d'honor.
0: Hi ha gairebé més matrícules d'honor que matèries, no?
2: Jo he pensat, tantes matèries hi ha, o sigui, en tot, sí. Pràcticament.
1: Bueno, crec que les porto 3 anys consecutius, realment 3 anys consecutius amb tot matrícula d'honor i el segon any tot menys una, que era un excel·lent, que vaig treure 9,1, i el primer...
2: Aquesta anava a ser fluixet, eh?
1: No, però mira, algú em diu quina és l'assignatura que creus que millor t'ha anat. Doncs mira, la millor assignatura, la millor per mi, és la que té pitjor nota, que era un 7,6 en matemàtiques. Però clar, no tenint la base del batxillerat és el meu major èxit.
2: Clar, uah, totalment.
0: Sí, sí, té encara més mèrit que moltes matrícules d'honor, no? A banda de tot això, deixant de banda la carrera que estàs estudiant i que t'estàs a punt de graduar, també coordines un projecte experimental per caracteritzar la mel de les abelles, que a més té una història molt especial al darrere, no? Explica'ns aquesta història.
1: Bueno, coordino una multitud de projectes en aquest apèl experimental que va ser creat i fundat pel meu pare, Francisco Javier García Gutiérrez, guarda 105, guarda del Parc Natural de Collserola, i el qual em va permetre, gràcies a la seva motivació i constància, arribar on estic. El meu pare no tenia carrera universitària, no era una persona que, diguem, tenia això que socialment es busca, però ell donava classes a la universitat i ell no va tindre una oportunitat. I algo que volia dir, que no he comentat molt quan vam fer l'entrevista, és l'oportunitat. Jo vaig tenir l'oportunitat d'entrar a la universitat i m'he enganxat a ella fermament.
0: I no ho vas deixar anar.
1: No. I les oportunitats són molt importants perquè no tothom les ha tingut.
2: M'encanta com parles de la teva família.
0: Sí.
2: Ha estat molt important.
0: Sí, sí.

0: no, per tu en aquest procés?
1: Clarament, a mi el meu pare m'ho ha donat tot dins de les dificultats que hi havia, perquè inicialment jo vaig tenir que treballar mentre estudiava. Els 3 primers anys, 4, treballava a una farmàcia 35 hores setmanals, és a dir, dormia una mitja de 4 hores. I realment els meus pares podien pues, demanar un préstam per pagar la carrera, però jo vaig decidir que no pels valors que ell m'havia inculcat.
0: Molt bé. I clar, els teus pares, amb quina cara els hi entregues el primer butlletí de notes de la universitat? Mira, que al final he tret tot matrícules.
1: Pues, lo millor de tot és que el meu pare no ho dubtava en ningú moment. I això és una cosa que tampoc ho va celebrar, però era... És el que a mi m'ha permès arribar fins aquí.
0: No li va sorprendre, no?
1: No, no li va sorprendre.
2: No sé si tu vas pensar... No ho estàs celebrant, no? No, escolta.
1: I sempre em deia que tindria que haver tret millor nota. Sempre m'ho deia.
2: Sempre estan els pares, sí. per fer el
1: sí,
2: comentari.
1: Sí, és molt important. Sí, els pares són molt importants.
2: A banda d'aquest projecte del que estem parlant, crec que estàs fent pràctiques a l'Hospital Vall d'Hebron i que, a més, estàs a la Universitat de Barcelona com a investigador. Què és el que fas en aquests dos llocs?
1: Mira, vaig tindre la sort de poder fer les pràctiques. Bueno, estic fent les pràctiques al Salver de Farmàcia de la Vall d'Hebron, on realment per accedir has de tindre nota, perquè si no pots anar a una farmàcia comunitària, i allà estic fent desenvolupant el que faria un farmacèutic hospitalari. Moltíssimes coses. I a part estic veient realment la sanitat pública des de dins, que ningú és conscient, i ho vull dir des d'aquí, perquè és una passada, amb tot, amb la recerca, amb la inversió econòmica. Jo he estat també a la privada, he tingut la possibilitat d'estar per la privada de la universitat, i el que tenim no som conscients, jo ho vull deixar clar. I a la universitat he rebut la beca, bueno, perquè les beques han arribat tard, també ho vull dir, he rebut la beca del Ministeri d'Educació, de la beca col·laboració, i sóc investigador a la unitat de química orgànica. Una base que no tenia quan vaig entrar a la universitat.
0: Ara acabes la carrera, arriba el pitjor moment per qualsevol estudiant, que és buscar feina. Jo no crec que tinguis gaire problemes a treballar on vulguis, però on et veus en un futur?
1: Bueno, algo molt important dir, que tothom diu que la nota no importa, i en una part pot ser que sí, però sí. Jo la puc dir que sí que importa, perquè l'oportunitat que t'obre és molt àmplia, i més si vols dedicar-te a la ciència.
0: Això t'anava a dir, sobretot al món
1: sí,
0: científic.
1: Sí, no? A una tesi doctoral, que és el que a mi m'agradaria dedicar-me.
0: Una tesi, déu-n'hi-do,
2: Déu-n'hi-do. On et veus treballant, doncs? On t'agradaria veure't d'aquí uns anys?
1: Bueno, a mi m'agradaria dedicar-me a l'I+D, a la recerca i desenvolupament de fàrmacs, principalment, i ben bé no sé si acabaré a la universitat, a l'acadèmia o a la indústria farmacèutica.
0: Potser d'aquí uns anys el tornem a entrevistar perquè ha descobert,
2: sí, perquè ha descobert
0: un nou medicament per la cura del càncer, tant de bo fos així, Eloi. Ja ho has dit al principi, que no penses gaire en aquest mestre que et va dir bueno, tu no arribaràs gaire lluny, però de veritat no t'agradaria seure amb ell i dir, doncs mira, aquí estic. Ja no ni amb rancúnia, ni amb odi, ni amb res, sinó simplement perquè aquesta persona doncs pensi abans de parlar.
1: I tant que m'agradaria parlar, però des d'una forma més empàtica i explicant la quantitat de talents que ha tirat a la brossa per culpa dels seus comentaris, perquè jo crec que hi ha molta gent, hem de centrar-nos en les capacitats, i que té una capacitat té una responsabilitat. I el professor és qui ha de detectar aquella capacitat o veure en el que pot, perquè no solament és necessitats específiques, hi ha altres problemes on també tindria que haver un suport, persones en situacions vulnerables, migració, moltes més coses, i també poden tindre dificultats i comentaris molt similars.
0: És una llàstima que a vegades no veiem més enllà de la nota, del set. No? I és com dius tu, que s'ha perdut molt, molt de talent. Potser què li diries a algun noi que ens estigui escoltant i estigui en la mateixa situació que estaves tu ara fa uns quants anys?
1: Que s'esforci, disciplina. És a dir, és important relaxar-se, però és important

0: No t'has plantejat estudiar medicina o alguna altra carrera?
1: Ui, aquest comentari és el típic comentari a farmàcia. Jo podia haver fet medicina, no vaig...
0: No per desprestigiar la farmàcia, perquè em sembla
1: No,
0: fonamental en el món de la investigació, vull dir...
1: No, però és el típic comentari així, però sí que amb aquest aspecte jo em veig més fent una tesi doctoral que una altra carrera, veig més una especialització. Però qui sap, igual m'agradaria estudiar quan sigués gran humanitats, també.
0: Jo vaig
1: Uau,
0: estudiar
1: per
0: Humanitats i jo te la recomano,
1: entendre.
0: com a mínim. Mira, a mi també em van dir que no serviria per estudiar una carrera, vaig estudiar dues. Així que des d'aquí reivindiquem, si us plau, els mestres que s'ho pensin dues
2: Més empatia,
0: vegades.
2: més tacte i
0: Clar, i que
2: més...
0: tothom té el seu talent, sigui cap a una branca o cap a una altra. Sigui la que sigui, hem de potenciar aquests talents. Eloi García, de veritat, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ha estat un plaer conèixer-te.
1: Amb vosaltres.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
0: Ho vols fer tu, Montse?
3: El dilema del divendres, amb Lluís Soler.
4: El dilema del divendres, amb Lluís Soler.
0: Ai, quina veu més maca que té la Montse. Que lujo, Mira, més ajuda, Robert Calvo.
5: Hombre, bon dia de nou.
0: Hola.
5: I la Montse s'ha de quedar fins al final.
0: Home, clar.
5: Perquè hi ha una sorpresa.
0: Ui.
4: Ai. Nervis. El dia de la felicitat, que rodó està sent,
0: Sí, sí, sí. Sí,
5: avui en Robert Calvo ve de taxi. Ve de groc i negre.
4: Que va amb els
5: de Barcelona,
4: professors.
5: De Barcelona, de Abeja Maya.
4: Va amb els docents, avui.
6: Mireu com va, mireu com ve.
5: Exacte. Avui, estimades i estimats, el dilema d'aquest divendres... Mm. És que, com estem anant... Que no m'equivoqui, perquè no sé com ho he plantejat,
0: que no escoltes el programa.
6: No escoltes el programa?
5: Treballo,
6: quan
5: treballo.
6: Quan parlem de tu.
5: Treballo, treballo. Com nosaltres som molt de cultura,
0: sí?
5: I ens agrada molt doncs, anar als concerts, a exposicions...
0: Sempre ho
5: a
0: reivindiquem,
5: aquí,
0: sí.
5: Exacte, a llegir
6: llibres... Fa 6 anys no podíem fer això,
5: I anem... Sí, sí.
0: Encara... Supera allò del Covid. Està
5: passa
0: encara
5: pàgina,
0: en el programa de diumenge passat de l'Ambones Mans.
5: Està post-Covid total. Post-pandèmia. Ja estem a la postpandèmia, Robert. Avui preguntem, quan vas a una obra de teatre o veus una pel·li?
6: Contextualitzem, Lluís, perquè demà...
0: És que no ho saps fer, Lluís, és que no ho saps fer.
6: Demà és el dia del teatre a Catalunya, que és com el Sant Jordi, però dels teatres.
5: I que no hem deixat cap butaca buida.
6: Cap butaca buida. Hi ha teatres per tot Catalunya, 250 gairebé.
0: Perdona, jo he intentat comprar entrades...
6: I no n'hi ha.
0: I no n'hi ha.
6: Molt bé,
0: bravo.
5: Per anar a veure què,
0: fa...
5: perquè...
0: Bueno, clar, volia anar a veure una obra familiar.
5: Jo et diré unes quantes que sí que n'hi ha.
0: Familiar, i va ser dimecres o dimarts que vaig buscar. I no
6: diumenge, a les 6 i 5 del matí, la primera persona que intervindrà al programa en bones mans serà Isabel Vidal, presidenta de DETCA, ens dirà com ha anat la nit del teatre.
5: Molt bé.
0: Però tu no fas un programa de salut?
7: Sí, que té a veure amb bones mans.
0: Perquè el teatre és salut. Ell s'ho agafa i tot
7: és salut. El teatre és salut.
6: Perdona.
0: Canta el programa perquè la música és salut.
6: No, ho va dir ella aquí aquesta setmana, no ho he dit jo, ho diu ella.
5: Sí, Isabel Vidal, des d'aquí, molts petons.
0: I que vagi molt bé demà.
5: Ahir vaig veure Isabel Vidal, precisament, que ahir es va estrenar l'obra de teatre de Maria Barranco.
6: Sí, i Manuel Arias.
5: Amb Manuel Arias, al Teatre Goya, és fantàstica.
0: Però aquesta no puc portar els nens.
5: No pots portar els nens. El dilema és, davant d'una obra de teatre, què preferiu? Drama o comèdia? No quiero más dramas en mi vida. No sabia si entraria aquesta cançó,
0: Home, i tant. Solo
6: comèdia. Tot això ve dels grecs, Lluís.
5: No, però tot això ve de tu, que ets tu qui fa les cançons.
0: Jo sóc com l'Alaska, No quiero más dramas en mi vida, solo comèdies entretenides
5: sí,
0: i deixa't de plorar. M'encanta plorar i jo ploro molt. I és saníssim. Mira,
5: és
0: pots portar en bones mans el bo que és plorar.
6: Bueno, sí. Ploro cada setmana.
0: Però...
7: Això, Robert està tan sa, perquè plora cada dia 50 vegades.
0: És com
7: el Jordi Hurtado.
0: Només drames, tu. Anem
5: Només
0: a riure
5: drames.
0: I a passar-ho bé, jo.
5: Però a vegades
0: comèdia.
5: Un bon drama també ajuda a posar lloc a la teva vida.
6: Us diré una cosa. L'any passat vaig anar a veure una obra de teatre que si la tornen a fer us recomano moltíssim perquè és imperdible. Es diu L'Oreneta. L'ha escrit el dramaturg Guillem Clua, que és Premi Nacional de Teatre.
5: Ahir el tenia al costat meu assegut a Guillem
0: Clua. Ah, sí?
6: Què dius? Que bo. Sí. Doncs en Guillem
0: Clua... Com
6: Clua...
0: és la vida,
5: Que fort, no? I davant tenia el Joan Pere. Has de dir alguna cosa, el Joan Pere? El tenia
0: Mira, doncs a mi m'agrada molt el Joan Pere.
5: El tenia davant assegut.
6: Molt bé.
7: Que ahir que parlàvem de la pel·lícula de l'Osman Umar...
6: Sí, Viaje al País de los
7: Viaje
6: Blancos.
7: Al País de los Blancos, crec que el Guillem Clua hi té molt a veure. No sé si
6: no
7: era guionista o director.
0: Voleu deixar de lligar coses? I...
5: Sí, és que com sí.
7: Està tot lligat, tot lligat.
0: La Montse està flipant.
6: L'any passat,
4: sí,
6: vaig anar a la Villarroel, a Barcelona, amb...
5: Al carrer...
6: Villarroel. Muntaner. He penjat a la sala Muntaner. No, no.
0: Ràdio que et mereixes.
5: Ràdio que et mereixes, apunta-ho.

0: vaig anar a la Villarroel a veure aquesta obra de teatre que es diu L'Oreneta, que per cert en castellà va fer Carmen Maura, i que aquí va fer Emma Vilarasau. Emma Vilarasau, que està una hora i mitja fent un...
1: Bueno, és que és immensa.
0: És superba. Però en aquella obra de teatre...
2: És un monòleg.
0: Comences a plorar al minut 1, tothom, no jo, tothom...
1: És un monòleg.
0: No, és un diàleg entre dues persones. I és una mare i un fill. I clar, i al minut 1 comences ja amb el lagrimal i surts d'allà devastat. Però devastat...
2: I a la sortida
0: d'una estona dius...
2: A la sortida donen targetes a la Barraquer, no? Perquè vagi tothom passant per la clínica.
1: Així que tu, un bon drama.
0: No, però també m'agrada una...
1: És que clar, també és en funció de...
2: No, jo crec que Robert, tu vols un drama.
0: Jo vull un bon musical. Mira, em quedaré amb això. Però em
2: quedaré... Drama o comèdia?
0: Em quedaré amb el drama abans
1: que
0: amb la comèdia.
1: Però no és el mateix, Los Miserables, que Mamma Mia, per exemple.
0: Clar, però em quedaré amb el drama abans que amb
2: la comèdia. O Cegada d'amor, per exemple.
0: Jo sí.
2: Tu prefereixes un drama.
0: Un drama.
1: Vinga, Montse Valls, estrella convidada en aquesta secció avui.
3: Jo, tot i que sóc molt amant dels drames, sóc molt ploramiques i ploro de seguida amb tot.
0: Sí?
3: Jo en el teatre em quedo amb la comèdia.
2: Per què el teatre comèdia i ets amant dels drames? Explica'ns-ho.
3: Doncs no sé què dir.
1: Desarrolla.
3: No, la veritat és que sempre he anat a veure més comèdia que no pas drames al teatre.
2: Però ets amant dels drames.
3: Sí.
2: Prefereixes comèdia.
1: Bueno, deixa-la que triï el que vulgui.
3: M'estic sentint a tocar.
1: És que aquest matí... Bueno, és que això és el dilema, cada setmana.
2: És que aquest matí m'ha dit, ens barallarem molt, i li dic, dependrà. Doncs mira, no volies caldo, tres tasses, vinga. És que no s'entén. Ets fan dels drames...
3: Sí, m'agrada molt un bon drama. Però...
2: La comèdia.
3: Però sí, exacte. Com soc molt fan dels drames, estic farta de drames, potser, i mirant el teatre, ja que és in situ i en persona, prefereixo riure una bona estona.
2: Quin és l'últim drama que has anat a veure?
3: L'últim drama que he anat a veure en teatre?
2: Sí.
3: O en pel·lícula?
2: Teatre.
3: En teatre? Ostres. Ni idea.
2: Comèdia?
1: Jo tampoc me'n recordo, eh?
3: Comèdia, Mamma Mia.
0: Vaig anar a veure La Ratonera la setmana passada, d'Agatha Christie.
2: Això és intriga.
1: I meravellós.
4: És intriga, no?
0: Sí,
4: no és ni drama ni... Però no dona lloc per plorar.
0: No, jo plorant...
2: Quanta estona vas estar despert, Robert?
0: Com?
2: Quanta estona vas estar despert?
0: Fins que va sortir l'assassí.
1: Bueno, puc dir el que em vas dir? Puc dir? Puc explicar-ho?
2: No, sí, i tant.
1: Deixa'm explicar-ho.
0: No, llavors tindran els actors aquí. No. Jo vaig anar treballant, Rita.
2: Tu, els actors, vas estar molt bé quan vas saludar al final.
0: Sí.
1: Qui és l'assassí, Robert?
0: No diré. No,
2: no es pot, no es
0: pot. Sé.
2: El Robert es va despertar amb els aplaudiments finals. Es desperta aplaudint.
0: Veure, un momentet. Jo vaig sortir d'aquí després de les meves hores de feina aquí. I llavors vaig arribar allà i el primer que se'm va acudir és fotre'm una copa de vi abans d'anar al teatre.
1: Això no es
2: home,
1: pot
2: per
1: fer.
2: Això no es pot fer.
0: I vaig dir cap a dins.
3: Cap a dins.
4: Cap a dins.
0: Jo vaig veure que començava l'obra.
4: I els teus ulls van dir cap a baix.
0: I llavors vaig amb els aplaudiments.
3: Lluís, he recordat l'últim drama que vaig veure.
2: Home, ho estàs buscant?
3: No, està apagat, està apagat. És Jauria.
2: Que la Jauria, és un concert de
3: Dani
2: Fernández, la Jauria.
3: Doncs no, jo vaig anar a veure Jauria, que és l'obra de teatre centrada en la banda sonora, en el cas de La Manada.
2: Molt bé.
1: Ostres,
3: i vaig sortir d'allà fatal.
2: Afectada, sí.
3: Sí, vaig sortir d'allà fatal i vaig dir...
4: Vas arribar a plorar.
2: Era Villarroel també, no?
3: No, era el Goya, sí. Sí, sí.
1: Gerard, tu què?
4: A mi és que he de partir de la base de que a mi emocionar-me em costa molt, amb el cine, amb el teatre, i, però ho porto tot molt per dins, saps? Però prefereixo comèdia, prefereixo anar al teatre a riure.
0: Ell veu l'ET allà, veu l'ET morint-se i diu... M'aguanto. Però,
4: no és que m'aguanti, és que em costa exterioritzar els meus sentiments.
2: Estem dient que Gerard és una tauleta de nit?
0: Com? Un moble? Un moble,
4: no,
0: la vida.
4: Un moble? No, tinc les meves... Però les porto per dins. No,
1: però a casa
4: meva
1: passa, dos, plorem al minut un,
4: clar.
1: I dos, no, no ploren mai i ens miren... Esteu plorant, en sèrio?
3: Ja.
1: Com que s'està morint el gosset.
3: El gos. Jo ploro més per morts de gossos que de persones de les pel·lícules.
1: Bueno, però ploro per tot.
2: I tu? Prefereixes...
1: Jo comèdia.
2: Comèdia.
1: L'última que vaig anar a veure és... David i José, No Somos Estopa, la recomano molt, divertidíssima.
2: Molt, sí.
1: Vaig riure molt, de veritat. Sí. Eh?
4: Ara, això, bona pregunta per un actor o actriu, què és més fàcil, fer riure o fer plorar?
2: Fer riure és molt més difícil que fer plorar.
4: Fer riure és molt més difícil.
1: Jo crec que sí,
2: sens dubte.
1: Jo també penso. No, que tocar que la fibra
4: sé,
1: és més fàcil.
2: Jo crec que sí.
4: Bueno,
3: clar, però tu ets una persona que et costa molt plorar, llavors a tu és molt difícil fer-te plorar.
4: Clar, per això.
2: Sí, però amb una bona història...
4: Però fer riure també... Perquè s'ha de saber fer riure.
2: Amb una bona història, fer plorar deu ser més fàcil que fer riure.
1: I no hi ha cosa que faci més ràbia, com a mínim a mi, que és anar a veure una comèdia
4: I no riure.
1: Això, perquè no em fa gràcia.
2: Això és el que he de dir jo, que jo prefereixo...
1: Per què riu la gent? Si és que a mi no m'està
2: fent. Jo no prefereixo ni drames ni comèdies, perquè divendres passat vaig anar a un lloc, a un teatre, a veure una cosa... Ah, que no diré què era.
3: No,
2: ni
3: perquè
2: que...
3: l'estàs criticant, no, perquè... i ara no diràs
4: el nom. Ara ve la rajada.
2: Va ser un horror, un horror. Pues no. Sí, a 5 minuts ja volia marxar, però no podia. I he de dir que tothom reia, però vamos, jo pensava que sabien, que es farien pipí tot. I jo i la meva, el meu partner...
4: Que et preguntes què no estic entenent, no?
2: Ens miràvem i dèiem, és un altre idioma, tot és mentida, és una broma, ens estan gravant, és una càmera oculta. No reiem res, tu. Res. Llavors, les comèdies són perilloses, perquè jo, això que vagi, és una comèdia, ja tothom hagi de riure, a mi això... I jo això després no aplaudeixo, és a dir, la gent aplaudeix per tot, jo no aplaudeixo.
3: És realista, com hi sol, eh?
1: Sí.
2: Bueno, sóc molt... És que no
1: però deixa't emportar, jo també quan vaig a veure una comèdia que... també vaig amb un bon rotllo, no? I a passar-m'ho bé.
3: Clar.
1: Si després no m'ho passo bé, doncs...
2: Jo tinc aquest problema.
4: Ara, sisplau,
2: no ric amb la gent.
4: Sigui drama o sigui comèdia... Si aneu al teatre, sisplau, no parleu, no comenteu el que s'està dient.
1: Respecteu els actors i les actrius,
4: sisplau. No repetiu les bromes.
1: I el telèfon mòbil apagadíssim, ni la llum, perquè es veu la llum.
0: Hi ha una cosa que em sobta.
2: Què ha passat, sou? Aquest paternalisme, deixeu la gent que faci el que els donin.
1: No,
0: és una mala educació.
4: El teatre està prohibidíssim.
1: Tu ho intentes.
2: Ja són grans. Jo, mira, arribo, poso modo teatro i m'oblido i ja està. Però no cal estar dient... No cal estar...
0: Clar. No, és que som, com que som una societat infantil, és que no cal, han de dir les coses,
2: ja, però no cal estar dient a la gent el que ha de fer la gent.
0: Escolta'm una cosa. Ricardo, com es diu Ricardo?
2: Darín.
0: No, Jiménez, el de Cuéntame, com es diu Ricardo?
2: Darín.
1: No, sí, és que el vam entrevistar pel...
0: No, el germà, el Ricardo.
2: Ricard, el Jiménez, el d'aquí.
0: El que feia de nena, Cuéntame.
1: Sí. Vale.
0: Aquest noi un dia en una entrevista que vaig llegir al País deia... És que no s'adonen del que ens provoca a nosaltres els actors.
2: Sí, que està clar.
0: Amb la concentració...
2: No cal dir-ho tot el rato a la gent.
0: Però a mi em sobta
1: doncs
0: que...
1: Doncs sí que cal dir-ho perquè encara passa.
3: Ricardo Gómez.
0: Sí. Això, Ricardo Gómez.
2: Ja els hi diuen a l'entrada.
0: Clar, però un minut abans de la funció diu la funció és a punt de començar. Si us plau, apaguin els seus telèfons mòbils.
1: És tu qui poses la veu?
0: Sí.
1: Ah, ja veia com sonava.
0: Fa un minut t'han dit, si us plau, apagui el seu telèfon mòbil. I al cap de dos minuts...
2: Això sí, no està molt bé. Aquí dic que no cal dir-ho ara, aquí, a les...
1: Aquí...
2: Ai, 49.
1: Aquí cal dir que sí. Escolta, 40, gairebé 50 notes de veu que ens han arribat avui.
5: Hola, buenas tardes.
0: Hola, guapa.
5: Pues yo al teatro voy a reírme. De llorar ya tenemos tiempo.
1: Dí que sí.
5: Pero no, yo voy allí a pasármelo bien. Vale, muchas gracias y adiós.
6: Sobre el tema d'avui, està claríssim. Sempre riure.
4: Sempre riure.
7: Hola, sí. Feliç cap de setmana.
4: Igualment.
7: A mi el teatre m'agrada tot i procuro veure-ho tot.
2: Bé,
7: però
2: bé.
7: La veritat que m'agrada més la comèdia.
2: Jo sóc de les
7: vaig a passar-m'ho bé. No està patint i està trista.
2: Ja.
7: Vinguen, adeu. Adeu.
8: Bon dia, amics.
1: Bon dia.
8: Per mi el teatre és allò que m'aporta experiència, que em fa entrar a dins de l'obra. L'última que vàrem veure a Anglaterra va ser Joc de la fam, a Canavir World.
2: En català, devia ser.
8: De veritat que no era per riure, però sí per endinsar-se en aquella intriga que proposava a la pel·lícula Res a veure, del Juego de l'Hambre. Per mi el teatre és una experiència, una comunió. Sí. Gràcies als actors que ens transporten a un altre nivell.
1: Totalment.
8: Que tingueu un bon cap de setmana.
2: Igualment.
8: Gràcies sempre per aquestes propostes tan interessants.
9: Bon dia. A mi és que m'encanta el teatre, m'encanta. Jo crec que és per a un actor tiene que ser lo mejor porque es al momento, no es como las pelis que es grabado y todo es más fingido. El teatro yo creo que se vive mucho más. Por preferir a reírme al teatro, porque llorar solo con poner un poco en las noticias ya lloramos de cómo está todo. Pero bueno, en general me gusta todo. Como me gusta un buen drama, me gusta reírme y me encantan los musicales. O sea que me gusta todo el teatro. Pero si es entre esas dos, prefiero reírme. Por pasármelo bien, ¿vale? Adeu, bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: Tota la tragodia i la comodia de Grècia.
1: No pot dir en català.
0: Tragèdia i comèdia. Em va néixer, què? La tragicomèdia, que és una cosa entre ni Pinto ni Valdemoro. Entre Pinto i Valdemoro.
2: Jo crec que el tema de...
0: Entre Pinto i Valdemoro, que són dos pobles de Madrid.
2: Molt bé. El tema de les actuacions, és a dir, jo crec que el drama amb un teatre t'alimenta molt més l'ànima,
0: sí, jo crec
2: un
0: sí.
2: drama,
0: sí,
2: jo
1: crec. Això és veritat.
2: Amb teatre, sí. que no una comèdia.
3: Per les reflexions que et fa fer, també.
2: Per les reflexions, per com t'arriba, per l'emoció que et provoca, tens l'actor a pocs metres, no hi ha cap pantalla...
4: Ara, hi ha comèdies que tenen moltes capes i que pots interpretar, però sí que és veritat que el drama... Home,
2: hi ha gent que riu per riure. Prou ja.
0: A vegades es posa sobre el teatre la responsabilitat tota l'estona de fer una cosa que transcendeixi, que ens interpel·li. No, a veure, hi ha teatre que no t'interpel·la. Vas allà a divertir-te, no? riure una estona, clar. Mago Pop, no t'interpel·la en res. O sí, no ho sé, però vull dir, no, a priori no t'envia una pregunta que t'hauràs de fer... Que,
2: home, saps? No envia una, no.
0: Tot el dia.
2: Si hi ha 14 números, envia 14 preguntes, perquè la gent diu, com ho l'ha hecho? I la gent tot el rato allà, com ho l'ha hecho, com ho l'ha hecho, com ho l'ha hecho, com ho l'ha hecho, com ho l'ha hecho.
1: Però també, jo crec que és en funció del...
2: Això, si això no és interpel·lar, ja em diràs.
1: És en funció del teu moment vital.
4: O el comentari de, ese me lo sé yo, el truco.
2: Ese ya sé com ho l'ha hecho, se le ve el hilo, se le ve el hilo.
0: Aquest senyor està... És molt potent als teatres de Barcelona, el meu poc.
1: Jo crec que és en funció del moment en què estiguis, pues un dia et vindrà més de gust una bona ploradeta i l'altra riure i, clar, i ja
2: sí,
1: està.
2: Sí, sí, sí.
1: Montse, què?
4: A llorar al teatre.
3: El que sempre vindrà de gust és un bon musical.
0: Sí, jo estic d'acord.
2: Sobretot no deixeu d'anar al teatre, és molt important.
1: Sigui el que sigui, drama, comèdia...
2: I si
1: comèdia...
2: podeu, pagueu. És a dir,
1: home,
2: no,
1: a veure...
2: No és broma. Sí, per això dic que n'hi ha moltes ofertes...
0: I que vagin els homes.
2: Que paguin, val la pena, de veritat. Val la pena. I no és car, per exemple, diuen, home... 30 euros. Escolta, tu saps tota la feina que hi ha darrere?
1: I tant.
2: Que després anem a la fora del país a veure musicals i diem, oh, quin Hola. Musical! No, noi, sí, però sí. vas pagar 100 euros, eh?
3: Sí.
2: O 100 dòlars, i no dius res. Aprenem.
1: I aquí tenim molt bona cultura, molt bon teatre, així que aquest cap de setmana, i tots...
4: A omplir butaques.
1: A omplir butaques, clar que sí. Montse, ara el que toca és la ràdio que et mereixes.
3: No he estat mai a la ràdio que et mereixes, tampoc.
1: No, amb sorpresa inclosa.
2: Això és com un hospital. Això és com un hospital. Entres a fer unes proves i t'acaben operant.
1: No, doncs vinga.
3: Som-hi.
1: Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornem dilluns, com sempre, a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu un molt bon dia del treballador i un molt bon cap de setmana.
10: La ciutat, de dilluns a divendres de 12:20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. Onda Cero Catalunya.
11: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
12: Noticias en Onda Cero.
11: Buenos días. Miles de ciudadanos tomaron ayer las calles de Málaga en la manifestación principal del 1 de mayo en España, convocada por Comisiones Obreras y UGT. Los sindicatos cifran la participación en torno a 20.000 personas y destacan que las principales reivindicaciones se centraron en dos cuestiones: los sueldos bajos y, especialmente, las dificultades para acceder a una vivienda. Esta marcha, que coincidía además con el arranque de la campaña electoral andaluza, reunió a dirigentes sindicales y representantes políticos, entre ellos el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, que ha reclamado una distribución más equitativa de la riqueza y medidas urgentes para hacer frente a la precariedad laboral y al encarecimiento del alquiler.
13: La vivienda se ha convertido en un problema gravísimo para los trabajadores y las trabajadoras, para la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas, y la hay que abordar de manera integral, efectivamente, pero hay que ir tomando medidas para mejorar esa situación.
11: Como decimos, ayer fue la primera jornada de campaña electoral en Andalucía de cara a las elecciones del 17 de mayo, con actos repartidos por toda la comunidad. En Cártama, Málaga, la candidata socialista María Jesús Montero, acompañada por Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, ha participado en un mitin en el que han apelado al voto útil en Andalucía. Según ha afirmado Pedro Sánchez, hay partido y confía en ganarlo, Tomás San Juan.
14: El PSOE arranca la campaña andaluza desde Cártama, en Málaga, con María Jesús Montero a la cabeza y con un mensaje claro: movilizar a la izquierda y concentrar el voto en torno al PSOE, porque para Sánchez...
15: Hay partido y lo vamos a ganar.
14: El presidente del gobierno insiste en que si la izquierda quiere gobernar Andalucía, tiene que unirse detrás de Montero para convertirla en presidenta.
15: Unir fuerzas en torno a aquella persona y aquel partido político que puede liderar y liderará el gobierno de izquierdas a partir del 17 de mayo, votando al Partido Socialista y haciendo presidenta a María Jesús Montero.
14: Un acto muy centrado en la defensa de los servicios públicos, con la sanidad y la vivienda en el centro y con el PSOE intentando recuperar a ese votante que le apoya en las generales pero duda en las autonómicas. Todo en el primer pulso de una campaña que arranca mirando directamente al 17 de mayo.
11: A unos 150 kilómetros de Cártama, en Palma del Río, Córdoba, el Partido Popular celebraba su acto de campaña. Allí, Juanma Moreno ha pedido una mayoría amplia que le permita gobernar sin depender de otros partidos. El presidente andaluz ha defendido su gestión y ha asegurado que en la Andalucía de 2026 la corrupción ha dejado de ser noticia. Además, ha advertido de que el escenario es elegir entre estabilidad o bloqueo, por lo que insiste en la necesidad de una mayoría suficiente, aunque se muestre confiado en lograrla.
16: Y las vamos a ganar en Andalucía, porque este proyecto político es el único que entiende, comprende, respeta los sentimientos, los afectos y los anhelos de los andaluces. Así que, amigas y amigos, el 17 vamos a ganar y a ganar.
11: Ya en página internacional, Irán ha elaborado una nueva propuesta de paz que Pakistán, como país mediador, ha trasladado a Estados Unidos para su análisis. Donald Trump reconoce ciertos avances, aunque los considera insuficientes, y se muestra escéptico sobre el cumplimiento por parte de Teherán de las condiciones exigidas por Washington. Por el momento, no han trascendido los detalles del documento que pretende avanzar hacia la paz en la región, actualmente bajo una tregua indefinida impulsada por Trump para contar con una propuesta sólida que permita retomar las negociaciones. El propio Donald Trump comparecía anoche insistiendo en que las conversaciones progresan, que Estados Unidos está en posición de ventaja frente a Irán y que no tiene prisa por retirar su presencia del Golfo Pérsico.
17: Hoy he hablado con ellos, estamos negociando. La verdad es que cuesta un poco averiguar quiénes son sus líderes. Ya sabes, sus líderes ya no están, los primeros ya no están, los segundos ya no están, Jamenei ya no está y eran gente bastante malvada. En dos semanas mataron a 42.000 manifestantes. Pero teníamos que resolver esto y lo estamos haciendo muy bien. Simplemente estamos ganando. No están cumpliendo con el tipo de acuerdo que necesitamos y vamos a resolver esto como es debido. No nos vamos a marchar antes de tiempo para que el problema vuelva a surgir dentro de 3 años.
11: Un Trump que ha aludido de forma irónica la posibilidad de que su país tome el control de Cuba en un futuro cercano, sugiriendo incluso una hipotética intervención militar tras la conclusión de una operación en Irán. Durante un acto público, Trump ha mencionado a un asistente del público originario de la isla caribeña, afirmando: "Él es originario de un lugar llamado Cuba que tomaremos casi de inmediato", en un comentario que ha provocado risas entre los asistentes. Son las noticias más destacadas del momento. Volvemos con toda la información en una hora en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Yolanda Viladecans.
12: Síguenos por internet en OndaCero.es.
18: Si cuando piensas en regalar un collar, vas a una tienda de accesorios para mascotas. Si cuando vas a la pelu, es acompañar a tu perro. Y si cuando mandas...
10: Onda Cero Cataluña. A Barcelona, 93.5 FM. A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. A Tarragona, 95.3. A Vilanova, 96.3. I a l'Alt Maresme, 102.4. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat. Amb Ariadna Belver.
19: Benvinguts a Lideratges. Estem en un món marcat per la incertesa econòmica, els canvis regulatoris i una transformació profunda del mercat laboral i empresarial. En aquest context, el lideratge esdevé més necessari que mai. Per això, avui volem analitzar l'actualitat amb rigor, criteri i veus expertes que ens ajudin a comprendre millor els reptes que afronten les famílies, les empreses i la societat en el seu conjunt. Avui ho fem abordant l'estalvi, l'habitatge, el treball i el paper de la dona en espais de decisió. L'estalvi de les famílies reflecteix confiança, prudència i capacitat de planificació. Avui a la secció Notícies parlem amb Josep Soler, conseller executiu d'EFPA Espanya, per analitzar com gestionen les llars el seu patrimoni en un escenari d'inflació, tipus d'interès elevats i incertesa econòmica. L'habitatge i la figura del gran tenidor centren el debat jurídic i social de primer ordre. A la tertúlia avui ens acompanyen Carmen Panadero, presidenta de WIRES, Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge, i Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, per analitzar el marc normatiu i els seus efectes sobre el mercat. A motiu del Dia del Treballador, reflexionem sobre el present i el futur del món laboral. A la secció de Màrqueting i Comunicació, conversem amb Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya, sobre els drets laborals, reivindicacions i els reptes claus del mercat de treball. I tanquem el programa amb Empresa en Femení, l'espai dedicat al lideratge femení, i avui ens acompanya Sara Antuñano, nova presidenta d'USAPE, amb qui parlarem sobre la seva trajectòria, el lideratge i el paper de la dona en posicions directives. Gràcies per ser-hi. Comencem.
10: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
19: En un context d'inflació persistent, tipus d'interès canviants i incertesa

0: més conservadors o molt conservadors, quins són? Quins li posaries exemples?
1: Doncs són actius financers, són fons d'inversió, fonamentalment, o també són assegurances de vida, i de vegades inversió directa, amb instruments de renda fixa, sobretot de renda fixa a curt termini, que pues, està tinguent, amb sort, després de despeses i després de la fiscalitat, doncs rendiments molt per sota d'aquesta inflació del 3% que ara, en la qual es movem. No? Vol dir que fem un estalvi que desgraciadament no té efectes amb l'acumulació de patrimoni.
0: I quines estratègies, en aquest context, quines estratègies serien recomanables per protegir i fer créixer l'estalvi familiar sense assumir riscos excessius?
1: A veure, és molt important que sempre quan acumulem alguna quantitat, quan estalviem, sigui petit o sigui gran aquest estalvi, meditem una mica si és un estalvi que necessitarem a curt termini, a un any, a 2 anys o 3 anys, o si és un estalvi que almenys de primeres el pensem per un llarg termini, és a dir, per un complement de la jubilació o per una despesa que vulguem fer amb la família, etc. Normalment veurem que una gran part d'aquest estalvi, d'aquesta no despesa, doncs la dediquem i tenim intencions a bastant llarg termini. No té sentit que si aquest estalvi és a mig o llarg termini, el orientem cap a inversions a curt. Per tant, aquesta és la primera decisió que hem de fer. Què vol dir això? Doncs invertir més en mercat de capitals i sobretot en renda variable en borsa. El 100%? No, en absolut, no estic dient això. Però sí que una bona part es dediqui allà on sí que podem generar rendiments, que és la borsa, que és l'economia, que són les empreses.
0: Parlem sovint això de l'importància d'estalviar, però potser menys de com estalviar millor. Quins canvis en educació financera o en planificació a llarg termini ajudarien a les famílies a diversificar els seus actius i preparar-se per la jubilació?
1: En els darrers anys hem fet una cosa molt bona a nivell de famílies i a nivell d'empreses, que és desendeutar-nos. És a dir, s'ha reduït molt el percentatge de deute que mantenien, repeteixo, famílies i empreses en relació al PIB. I això ja és un element molt positiu que hem fet. Ara, dit això, que ens ha permès segurament doncs, estalviar, a més de desendeutant-nos, doncs, dedicar una mica a el que és aquesta inversió financera o d'immobles, guanyar una mica o ampliar una mica el risc. Certament, no molt risc, però sí que hem d'ampliar el risc. Perquè hem d'entendre que el risc perdrem poder adquisitiu d'aquest estalvi. Per tant, hem d'atrevir-nos una mica, repeteixo, d'una forma diversificada i per l'estalvi dedicat a llarg termini, a invertir-lo en l'economia. I l'economia és les empreses i la forma més fàcil de fer-ho és invertir a una part d'aquest estalvi en borsa.
0: I ja per acabar, tenint en compte l'envelliment de la població i la pressió sobre el sistema públic de pensions, fins quin punt serà imprescindible que les famílies assumeixin un paper més actiu a la construcció del seu propi coixí financer?
1: Crec que tots acceptem, de vegades alguns no s'atreveixen a dir-ho massa en veu alta, de que les pensions públiques, com a mínim, les podem qualificar de fràgils. No vol dir que no es continuïn pagant, no vol dir res, però tenen una fragilitat implícita. Per què? Perquè d'alguna manera cada vegada requereix un esforç pressupostari més important per part dels poders públics i cada vegada, evidentment, el rati entre pensionistes i treballadors doncs és més alt. Per tant, és necessari, ens hem de convèncer, que hem de complementar aquestes pensions públiques. I aquestes pensions públiques les hem de complementar amb un estalvi sistemàtic, el que puguem fer, hi ha gent que podrà estalviar una mica més, hi ha gent que podrà estalviar una mica menys, i sobretot amb un estalvi dedicat a poder generar uns rendiments que ens facilitin aquestes pensions complementàries que crec que cada vegada són més necessàries. No ens ho... Els governs i en general la societat ho diu poc, això, perquè sembla que posem en qüestió les pensions públiques. No les posem en qüestió. Senzillament les qualifiquem de fràgils i veiem que s'han de complementar.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies per atendre'ns.

0: te vas a arrepentir. Entonces es mejor hacerlo, aunque cueste, que bueno, hacerlo perfectamente y no poder llegar a algo. Esfuerzo, trabajo, formación continua, y sobre todo que trabajar en lo que te gusta, que eso lo que hará es que seas feliz. Perfecto. En la parte profesional.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena por este nuevo cargo como presidenta de AUSAPE. Hasta la próxima.
0: Gracias a vosotros. Un beso.
1: Sara Antuñano, nueva presidenta de AUSAPE.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
1: I tanquem el programa d'avui amb una frase que diu que emprendre no és esperar el moment perfecte, és tenir el coratge de crear-ho. Inspirada en el lideratge d'Anne Boden, fundadora de Starling Bank. Ja hem arribat al final del programa i vull agrair tot l'equip del programa, Xavi Meca, Víctor Botinyà a la producció i l'equip tècnic liderat pel Robert Tatà i el Fran Villar amb l'Ivan Gustems i el Juan Carlos García. Us animo a seguir el programa a les xarxes socials d'Onda Cero Catalunya i amb el hashtag lideratges deixaré els missatges que ens vulgueu fer arribar, propostes de temes a tractar al programa i iniciatives que us interessin. Estem a Facebook, X, Instagram i LinkedIn. I ens acomiadem donant-vos les gràcies un cop més per seguir-nos i escoltar-nos. Seguim insistint en que volem continuar creixent i per això és vital que ens ajudeu a fer difusió del programa i recomanar-ho als vostres familiars, amics i companys de feina. Gràcies per ser-hi i recorda, lideratge comença amb tu. Dona pas, inspira i transforma. Ens retrobarem ben aviat al Lideratges, l'economia en clau d'igualtat. Cuideu-vos molt.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.

0: de Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts a Gente Viajera a Catalunya i som aquí una setmana més en aquesta edició del programa que més recull els millors moments de la temporada, en aquest pont del Dia del Treball que va ser ahir, però malgrat tot aquí som a la ràdio per explicar-te coses i per dur-te de viatge. A través de la pàgina web ondacero.es/genteviajera també hi trobareu una ruta per la costa atlàntica del Marroc, viatjant per Essaouira, Rabat o Casablanca, o les exposicions del centenari de la Bauhaus a Dachau, allà hi era fa uns dies Enrique Domínguez Uceta i ens explicava també a l'edició nacional del programa que hi podem veure, o la Sandra Martín, que per cert li donem l'enhorabona, que l'acaben de fer directora de Viatges National Geographic, ens explicava també a l'edició nacional del programa una ruta al voltant de Cyrano de Bergerac i ens portava a veure el Vall de la Dordonya per conèixer aquesta ruta del Perigord francès. Són algunes de les propostes que trobareu també a l'aplicació d'Onda Cero i a les vostres plataformes d'àudio. Comença una edició especial de Gente Viajera a Catalunya.
0: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero amb Carles Lamelo.
1: Ara farem un viatge amb una copa de vi, amb una mirada al paisatge i amb aquella sensació que el lloc on ets té alguna cosa a explicar. Viatgem a l'Empordà i això vol dir llum, pedra seca, tramuntana i una manera molt particular d'entendre la terra. En aquest escenari hi ha projectes que han sabut llegir el territori amb aquesta mirada una mica contemporània i diferent. I parlem de Terra Remota, que n'és un bon exemple, un celler que no només elabora vins, sinó que convida a aturar-nos, a escoltar el paisatge, a viure'l amb calma. Darrere d'aquest projecte hi ha el Marc Bornesú, que és fundador de Terra Remota, que va veure que en aquest racó de l'Empordà hi havia una oportunitat no només per fer vi, sinó també per construir una experiència. Hola Marc, com estàs? Bon dia, buenos días.
2: Hola, buenos días. Gracias de recibirme y de hablar de mi terroir y de mis vinos.
1: ¿Cómo llegaste tú a esta zona de Cataluña y sobre todo, qué encontraste la primera vez que llegaste por ahí?
2: Bueno, esa es una casualidad que viene de la familia de mi mujer y también una manera de vivir. Cuando tú ves en Perpiñán o cerca de la frontera no existe. Cada día tú tienes los dos pies, los dos alas de los Pirineos. Y a un momento de cambio de vida y a un momento que he querido hacer vino en los años 99-2000, mi suegro me ha informado que hay un pagés que quiere vender un campo. Y debemos memoriar que en 99-2000 no había Google, no había los GPS y los iPhones que tenemos ahora y que hace un tercero brazo de nuestro cuerpo. No, y me fui a esta cita, este pagés me ha recuperado al pueblo de Campaña y fuimos a ver un campo, una

0: jo em guanyo la vida amb el blog i les xarxes socials i ara mateix em guanyo molt bé la vida, però és la incertesa aquesta de que si les visites segueixen baixant, si jo d'aquí, per exemple, un any o dos, no ho sé, o potser menys, podré seguir tenint aquesta feina o no. Perquè, clar, és el que comentes, la gent abans buscava què fer a París en 3 dies i trobava un blog, i entrava en un blog i nosaltres d'això no teníem ingressos i ara pues, Google en lloc d'entrar i et dona una resposta així, et suggereix una resposta i molta gent ja no fa ni clic. I el tema és que Google treu les respostes dels nostres blogs. Llavors, clar, és com una mica de, bueno, és a
1: Clar,
0: dir, la...
1: ells mateixos estan desincentivant que genereu aquesta informació i aquest contingut de qualitat, que ells també se'n podrien... Bueno, s'han aprofitat des de que
0: Bueno, se
1: existeixen.
0: n'aprofiten, sí, clar, és a dir, la intel·ligència artificial. Ara sí que és veritat que hi ha alguns llocs on ja surt. Aquesta informació l'he extret, o sigui, de tal lloc, però l'usuari ja no clica al tal lloc. És a dir, per molt que com de dir, ei, que això ho he copiat, saps, de tal lloc. Però l'usuari no, ja no entra en aquest blog o aquesta web o on sigui que té la informació la intel·ligència artificial. Llavors, clar, la intel·ligència artificial es beneficia de les nostres webs, de les nostres informacions, que a més, normalment, evident, bueno, en el meu cas, actualitzo, doncs, si en algun lloc tinc preus, horaris, per exemple, i ara tinc molt de contingut de mercats de Nadal, cada any em dedico a actualitzar els articles perquè tinguin les dates de l'any, els horaris, clar, tot això és molta feina de recerca. Que la intel·ligència artificial, al final, ho acaba agafant del meu blog i d'altres llocs que li confirmen que això és així i li dona l'usuari mastegat. I llavors l'usuari ja no m'entra a mi al meu blog, amb la qual cosa jo perdo visites, perdo ingressos. Així que, no sé, és molt incert. És a dir, ara mateix està tot molt incert perquè, clar, doncs que els usuaris cada vegada més veuen com a més fàcil. A més, clar, tu a la intel·ligència artificial li fas una pregunta concreta i et respon allò exactament. No és que tu abans entraves en un blog això, doncs què fer a París en 3 dies? Tu ara li pots dir, proposa'm un pla a París en 3 dies en què jo no vull veure ni un museu ni vull fer cap activitat de pagament i et dona un pla a mida, que en canvi els blogs, clar, jo et puc posar l'article de París en 3 dies, et puc posar un museu i coses que potser no t'interessen. I
1: Clar,
0: llavors has d'anar buscant més informació.
1: la diferència és que vosaltres heu estat allà i heu comprovat, no?, com són aquests llocs
0: Sí,
1: i si
0: clar.
1: són aptes, per exemple, en el cas del turisme familiar, hi ha determinades necessitats o característiques que són importants perquè la gent pugui viatjar.
0: Sí, clar, evidentment. És a dir, jo sempre els articles intento posar un punt, per molt que els articles per temes de SEO i de coses de Google hagin de ser com a molt informatius perquè Google t'ho posicioni, jo sempre intento posar un apartat de val la pena fer això o val la pena en aquest lloc i explicar el meu punt de vista o explicar, doncs, aquí em vaig trobar que hi havia, per exemple, moltes cues o hi vaig anar 2 dies i tal dia, a tal hora no hi havia tanta gent o, clar, poses recomanacions personals. Però el tema és que la intel·ligència artificial també t'ho agafa, això. Et diu, según los usuarios, a estas horas hay mucha gente. I clar, però segons els usuaris, aquests usuaris qui som? Nosaltres, que hem fet la feina d'anar a aquest lloc i comprovar en quina hora hi ha més gent o en quina hora és milionari o el que sigui. Llavors, clar, és això, ens està robant la feina. Evolucionarà? No ho sé, no ho sé. Jo et dic, jo estic una mica... bueno, et vas informant, vas llegint, però clar, sí que veus que les visites van baixant. Que no entren tants usuaris, vas fent millores per intentar compensar-ho d'alguna manera o altra, però arribarà un moment que no sé si això serà sostenible o no, i si els blogs, pues, acabarem desapareixent com a tal.
1: Deu ser frustrant per això, oi?
0: El què, perdona?
1: Dic que deu ser frustrant viure aquesta situació que estàs
0: Sí.
1: descrivint.
0: A veure, també s'ha de dir que sempre, és a dir, ha sigut una feina bastant inestable, en el sentit que no només, ara perquè la intel·ligència artificial, però, per exemple, jo que també treballo bastant a Instagram també depèn de l'algoritme. I és una cosa que no, és a dir, que tu no gestiones. I si els senyors d'Instagram que dic jo decideixen demà que canvia completament i que les... Ja, de fet, ja van canviar. És a dir, Instagram va néixer com una xarxa social de fotografia i ara fem tots vídeo. Perquè Instagram va decidir que li volia fer la competència a TikTok i ens va obligar, entre cometes, a que si volíem seguir tenint repercussió, ens passéssim al vídeo. Ara es tornen, des de fa uns mesos, un parell de mesos així, tornen a funcionar molt bé els carrusels, quan no funcionaven, no havien funcionat mai. Clar, llavors, també depens molt de decisions que pren gent en les que tu no tens allò de, com es diu popularment, ni pinces ni cortes, així directament. Llavors, és com, bueno, t'has d'anar adaptant als canvis. Jo sempre ho dic, a mi és una feina que m'encanta perquè em permet treballar del que m'agrada. Jo soc periodista i al final estic fent de periodista de viatges, però depenc de molts factors externs que em condicionen moltíssim la feina i que no sé cap a on evolucionaran. I és això, ara mateix encara hi ha molta gent que funciona a Instagram, però ja està entrant TikTok. Qui em diu a mi que la gent, jo que és on ja ara tinc la xarxa social, on tinc més seguidors, que és Instagram, que d'aquí un any tothom s'haurà passat a una altra xarxa social i allà has de començar de zero. I tot el que has estat fent durant els últims anys et deixa de funcionar. Doncs, bueno, és anar adaptant-se una mica al món. El món és com la ràdio, també us heu hagut d'adaptar moltíssim a tots els canvis que s'han produït en el món de la comunicació. Doncs com tothom, ens toca pues, allò, surfear la ola i a veure on anem a parar.
1: Esperem que sigui a bon port, en tot cas. Escolta,
0: esperem,
1: parlaves
0: esperem.
1: Abans dels mercats de Nadal, abans d'entrar-hi, però consells en general que puguem donar a les famílies que ens estiguin escoltant i que pensin en fer una escapada o unes vacances amb els nens. Segur que hi ha gent que ja està, no?, que té una certa experiència viatgera, que ha viatjat amb els nens i que des de petits els porta arreu, però hi haurà famílies o avis que ens estaran escoltant i que no ho veuran massa clar o que tenen aquesta idea de que viatjar amb els nens és molt complicat o és insegur o que no és recomanable. Quins consells per viatgers que per primera vegada volen portar els seus fills de viatge, que siguin petits, òbviament, els donaries tu per trencar aquestes pors, que d'altra banda són molt naturals, donat que és un canvi important i una gran responsabilitat tenir fills?
0: Jo el que dic sempre a tothom és que facin, si és el primer viatge que fan amb canalla, tinguin l'edat que tinguin els nens, és que sigui un viatge en què els progenitors, o sigui els adults que els acompanyen, se sentin segurs i se sentin còmodes. És a dir, si, per exemple, no has sigut una persona mai de viatjar amb motxilla, o sigui, no has sigut mai un motxiler, el primer viatge que facis amb nens, que ni se't passi pel cap viatjar de motxiler, perquè ja és un estrès afegit a un tipus de viatge que tu potser no fas. Si no has viatjat mai això poc planificat, per exemple, no ho comencis a fer, perquè és un afegir-hi un nen és un estrès que et genera, és això, et genera moltes pors i moltes inseguretats que quan estàs allà veus que moltes són infundades i que no passa res. És a dir, jo recordo el primer viatge amb la meva filla amb avió, que el primer vol, a mi m'agrada molt volar, jo estic molt acostumada a anar pels aeroports, però quan hi vaig afegir un bebè va ser una mica de, i això com ho faré? I jo recordo estar molt nerviosa, i quan vaig veure que tot anava a la perfecció, que tot, bueno, sí, que tenies més problemes, era més complicat perquè havies de tancar un cotxet quan passaves el control de seguretat, però bueno, els controls de seguretat ja són complicats de per si, i en qualsevol aeroport són diferents, llavors és com, t'acabes adaptant, i moltes pors que tens, jo crec que una de les pors que té molta gent, que és el tema de que se'ns posin malalts, és que què passa si es posa malalt fora de casa? Sí, evidentment pot passar, però també t'hi pots posar tu malalt. Llavors és una mica de, doncs, vés preparat, porta una assegurança mèdica o porta, no sé, és a dir, si això és el que més et preocupa, doncs busca recursos que a tu et permetin anar més segur, amb més confiança, i ja està. Bueno, doncs són coses que poden passar. Llavors és com, què hem de fer, quedar-nos a casa per aquestes pors? No, el que sí que és veritat que és això, que doncs, viatjar en un lloc, si jo no he viatjat mai a Àsia i em fa, o no he agafat mai un vol de 12 hores, doncs potser el primer vol que agafis amb el teu fill que no sigui un vol de 12 hores, perquè no, potser tu tampoc ho portaràs bé, i si a sobre ja afegeixes un nen o una nena, doncs encara jo afegiré amb un estrès afegit. Si és això, si tu, per exemple, és que jo ja conec molt Itàlia i he estat 3 vegades a Roma, doncs em portes a la Roma, potser. Per molt que tornis a fer coses que has vist, si tu et sents segur, fas com l'experiència, l'experiment de viatjar per primera vegada amb el teu fill o la teva filla a Roma, que és un lloc que tu ja coneixes, que ja et dona seguretat, i allí veuràs que moltes coses que et preocupen segurament pues, eren això només, preocupacions i que no s'acaben donant.
1: Com que ara arriba això dels mercats de Nadal, m'agradaria que ens expliquessis quins coneixes tu i has visitat en família i quins ens recomanes.
0: Uf, jo he estat amb molts, és una mica, jo dic que és el meu petit vici de Nadal, a mi m'agraden moltíssim els mercats de Nadal i el primer any que vaig anar amunt va ser el 2016, que estava embarassada, de fet, de la meva filla, de l'Aina, i des de llavors cada any n'he fet alguns, hi ha hagut anys que n'he fet 2 de viatges, és a dir, enguany, per exemple, faig 2 viatges per anar a mercats de Nadal, i jo sempre dic que Alemanya, és a dir, jo sempre dic que per mi els millors mercats són els d'Alemanya. De fet, jo hi he estat diverses vegades, enguany torno, l'any passat vaig estar en 2 ciutats diferents, enguany torno per fer una ruta per la Selva Negra. Jo, per mi, els alemanys són els reis del Nadal, amb això dels mercats, perquè són molt màgics, és a dir, no sé, és l'ambient, és tot. Hi ha molta gent que diu, és que una vegada he vist un mercat, he vist tots. Sí, evidentment, hi ha punts en comú en molts d'ells, però a mi em fascina, és a dir, aquesta capacitat que tenen per, tot i que faci fred, que nevi, que plogui, de sortir tots al carrer igualment, cada tarda la gent amb la tasseta de vi calent o de te o de xocolata, tots per allà passejant, fent la petar, és a dir, és un ambient que a mi m'encanta, la música, les Nadales, els llumets, no ho sé, és a dir, per mi és fascinant. No sé què té exactament que m'ha enganxat tant, potser és allò que diuen de la màgia del Nadal, no ho sé exactament.

0: exactament, però és a dir, jo sempre recomano els d'Alemanya, més els de ciutats petites, mitjanes, que no pas els de ciutats tan grans com, per exemple, Berlín, perquè Berlín es fan moltíssims mercats, però estan com a més repartits per la ciutat i jo crec que no tenen tanta màgia, però jo, per exemple, els mercadets de Nadal de Colònia, o els de Stuttgart, o els de Dresden. Dresden és el lloc on es diu que originalment es van crear, és a dir, és el primer mercat de Nadal que està documentat a la Dresden. I és un mercat relativament petitonet, però és superbonic. És molt bonic i la ciutat en si és preciosa. I és això, i enguany vaig a un altre dels que diuen que és un dels més bonics, encara no hi he estat. Que, perdonareu si no dic bé el nom en alemany, perquè bueno, jo i l'alemany
1: No
0: no ens
1: notaré
0: entenem
1: la
0: gaire bé.
1: diferència, no pateixis.
0: Que és un lloc que es diu Ravensluch, una cosa així, que és un espai natural al mig d'un bosc, que hi ha una imatge típica que segurament molta gent ha vist, que és que hi ha un tren així com un
1: Ah, sí.
0: aqüeducte molt alt, amb un tren que passa per dalt i amb aquest que es posa baix, que és l'únic mercat que jo tingui constància que fan pagar entrada, perquè per controlar l'aforament, és a dir, s'havia popularitzat tant que per controlar l'aforament fan pagar entrada, i les entrades es van exhaurir amb no res. O sigui, està allí comprant. Però a mi em sembla molt bé que és una mica de, bueno, que així la gent pot gaudir de l'experiència, perquè hi ha alguns mercats que s'estan massificant moltíssim, i en aquest cas aquest lloc és un lloc petit, al mig de la natura, que si es massifiqués exageradament, doncs es destrossaria directament. Llavors, però en què t'hi estaré enguany? A veure com va.
1: Clar, molta gent es preguntarà, consells en concret per anar amb els nens petits en aquests emplaçaments on, per exemple, entre altres coses, fa força més fred
0: Fa
1: que la
0: molt de
1: major
0: fred,
1: part de
0: sí.
1: Catalunya. Aleshores, que això imagino que també és una cosa a tenir molt present per cuidar-ho i fer-ho bé.
0: Jo sempre dic que en tots aquests llocs hi ha nens. I els nens en aquests llocs no es moren de fred, no? Per què? Perquè van ben vestits. Doncs al final el que has de fer tu amb els teus, què és? Doncs abrigar-los. És a dir, que pot generar confusió. I com els abrigo? Perquè, clar, jo a casa meva, no que si vas a esquiar buscaràs informació de com els has de vestir per anar a esquiar o... Doncs al final és el mateix. És a dir, com van vestits els nens? La meva filla va estar 2 anys i mig al novembre al nord de Noruega veient aurores boreals. I era una mica de, ostres, la

0: l'abrigaré massa, no, massa abrigats no hi aniran mai. És millor, jo sempre dic que és millor, almenys jo que sóc molt fredolica, jo sóc una persona super fredolica. I he viatjat amb destins on fa molt de fred i vaig molt abrigada. I vaig molt abrigada i prefereixo passar-me de portar capes, més capes de les que toquen i haver-me'n de treure que no pas passar fred. Doncs amb els nens és igual, és a dir, jo per exemple la meva filla ha visitat un munt de mercats de Nadal en què ha fet molt de fred, doncs sempre és unes, els peus molt ben tapats, perquè si es refreden els peus llavors sí que hi ha malo, els peus molt ben tapats, uns mitjons de llana, unes molt bones botes impermeables, perquè en molts d'aquests llocs doncs plou, fa molta humitat o neva, pantalons, jo sempre li poso un parell de pantalons, li poso unes malles tèrmiques, és que al final és que la vesteixo com si anés a... Jo no esquio, però al final, quan a vegades he parlat amb gent, la vesteixo com si la portés a esquiar. Unes malles tèrmiques, al damunt uns bons pantalons impermeables també tèrmics, i a dalt una samarreta tèrmica, un jersei de llana, un forro polar i un molt bon abric. I un molt bon abric, i evidentment, sempre, quan la gent... És que què menjarà el meu fill a no sé on? Escolta'm, que allà també hi ha nens que mengen. O és que com l'abric... Allà també hi ha nens que no passen fred, saps? I que sobreviuen a sortir a l'escola, surten al pati a jugar cada dia amb tres pams de neu. I ja està. Llavors, doncs, és el mateix. És a dir, són aquelles coses que a vegades els pares, jo inclosa, ens ofeguem en gots d'aigua que no haurien de ser. És a dir, que és tan senzill com això. Doncs, anirem a un lloc que fa fred? Doncs els abriguem i ja està.
1: Ara explicaves això del menjar, no només pel Nadal. En qualsevol època de l'any és una preocupació per a moltes famílies, sobretot quan anem a països on es menja molt diferent, països exòtics. Tu quina experiència tens al respecte i quins consells ens podries donar?
0: Jo la veritat és que tinc molta sort perquè la meva filla és de les que ho tasta tot i menja de tot. I amb això no em puc queixar perquè, excepte el picant, que és una cosa que no tolera, però jo tampoc la tolero, a mi no m'agrada gens el menjar picant, la resta ella sempre ha sigut una nena molt bona menjadora, llavors a qualsevol lloc que anem tasta, s'adapta, però sí que és veritat que hi ha nens doncs, que bé, els hi costa menjar. I jo sempre ho dic, si tens un nen que li costa molt menjar o que és molt poc menjador, el millor segurament és anar d'apartament i que tu li puguis, és a dir, anar a un supermercat i puguis adaptar més o menys els àpats al que acostuma a menjar. També que vegin que hi ha llocs on potser no pot menjar el que menja a casa, també fa de, oh, és que tinc gana. Bueno, doncs aquí hem de menjar això. Si aquí no menges això, doncs no podem menjar. També és una mica treballar amb ells l'adaptabilitat, de que no sempre tot pot sortir com ells volen o com a ells els agradaria. Hi ha hagut alguna vegada, és això, la meva filla majoritàriament menja de tot, però hi ha hagut, és que això a mi no m'agrada. Doncs bueno, doncs ja menjarem d'aquí una estona una altra cosa que ja trobem, però ara no pots menjar més perquè només hi ha això. És a dir, o mengem això o no... Llavors, doncs bueno, és això també els ajuda. Jo sempre ho dic, al final treballar, quan viatges amb nens, els ensenyes molt a treballar també la paciència, perquè a vegades, per molt que intentis adaptar-te als horaris dels llocs, doncs hi ha llocs on la gent menja abans, o menja més tard, o menja això, coses diferents. Doncs avui aquí, nosaltres, per exemple, vam estar al març d'Egipte, aquest març, i ens va enganxar en època de Ramadà. Ja. Que clar, nosaltres anàvem amb un guia, que el guia i el xofer no menjaven. I llavors el que fèiem nosaltres, per no, a més per intentar respectar-los i amb ells al màxim, nosaltres no anàvem a dinar, perquè els haguéssim pogut dir, ah, portem-nos a dinar en algun lloc, perquè els restaurants estaven tancats. Llavors, a l'hora d'esmorzar, agafàvem alguna cosa així de l'hotel, com per solventar una mica, doncs li donàvem a la meva filla alguna cosa per menjar a mig matí, i acabàvem dinant a les 5 de la tarda, que és quan dinaven ells. Doncs ens vam adaptar, i ella ho va entendre. Hi havia moments a les 4 que et començava a dir, uf, començo a tenir molta gana, eh? I era de, ja, jo també, però clar, ens hem d'adaptar. Aquí, ara, en aquest moment, doncs fan això, ja ho intentem salvar d'una manera més o menys possible, doncs, però ella va entendre i també va ser una manera de dir, ostres, i això per què ho fan aquí? I com és que durant el dia no mengen? I, doncs és una manera també de que aprenguin, que hi ha altres costums, doncs això, que durant un mes els països àrabs no es menja durant tot el dia fins que no es pon el sol. I que nosaltres, si anem, per molt que siguem turistes i que no sigui la nostra tradició, ens podem trobar doncs, que això, que els restaurants estan tancats, que per respecte a la persona que ens acompanya, doncs nosaltres tampoc mengem, doncs, i jo crec que això per ells també és un gran aprenentatge.
1: La veritat és que sí, eh? Nosaltres, vaja, som un programa de viatges, no podem dir una altra cosa, però és cert que hi ha molta gent doncs, que té els seus temors, que són lògics i naturals i molt comprensibles.
0: Sí, totalment.
1: I per això també serveix aquesta conversa, no? Per explicar-ho i donar aquesta perspectiva basada en l'experiència d'algú que porta molt de temps viatjant en família i que té, a més, doncs, aquest derrutaenfamilia.com on hi trobareu tota aquesta informació. Laia, una forta abraçada i que vagi molt bé. Fins la pròxima. Bon dia.
0: Moltíssimes gràcies. Bon dia.
2: Gente viajera Catalunya. El programa de viatges

0: integrada.
1: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
2: Vivimos conectados. Inteligencia artificial, privacidad, ciberseguridad o desinformación. ¿Estamos realmente preparados? Llega el primer encuentro internacional por los derechos digitales, impulsado por el Observatorio de Derechos Digitales y Mobile World Capital Barcelona. Un espacio de participación con expertos internacionales y actividades abiertas los días 13 y 14 de mayo en Barcelona. Infórmate en encuentroderechosdigitales.com.
3: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
4: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
5: Per aconseguir-ho són fonamentals les escoles. Per aquests micròfons ja han passat unes quantes amb projectes tan interessants com programes de ràdio, documentals o anàlisi de llibres. Però també són clau les iniciatives que arriben des de les diferents institucions o entitats. Aquest és el cas del programa Edumedia, impulsat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i les institucions europees per reforçar el pensament crític i les competències formatives.
6: Doncs per saber més sobre aquesta iniciativa, hem convidat avui a l'estudi el Xavier Puig, director de comunicació del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Què tal? Molt bon dia, Xavier.
7: Molt bon dia, Míriam.
6: És que a més és molt, molt curiós parlar amb un nen que no ha participat d'iniciatives que porten a terme les escoles en educació mediàtica, dels que sí que ho han fet, perquè aquí hem tingut molts nens que dius, com us informeu? No sé, mireu TikTok i... No, TikTok no.
5: Ho tenen podem... clar, eh?
6: Instagram, clar. No, hem d'anar a la font i tal. I quan parles amb algun nen que... No, mira, a TikTok m'han dit que
7: sí, la teoria,
6: és curiós i és important sí. Que seguiu fent aquesta feina.
7: No, totalment, la teoria la tenen molt, molt clara, vull dir que això també ho detectem. Ara, després les dades ens posen de manifest que sovint no és així. Clar. L'altre dia estava veient unes dades, per exemple, una estadística que em sembla que era de l'Organització de Consumidors, que parlava de la quantitat de joves que estan caient amb estafes econòmiques o amb tema dels jocs online. I tot això, al final, quan parles amb aquests nanos, que alguns dels quals han pogut caure amb aquest tipus d'estafes, bueno, és que em va sortir un youtuber amb un Lamborghini que em deia que lo fàcil que era guanyar diners en una setmana. No? Clar, al final, doncs, una mica el que nosaltres intentem és inculcar-los aquest esperit crític, no? I una mica la feina periodística també, aprofitem per explicar doncs, com treballem els periodistes, com ho feu vosaltres també aquí a la ràdio, no? Verifiqueu, contrasteu, aneu a buscar fonts que siguin fiables i, per tant, és l'única manera que creiem que podem tenir una societat mínimament crítica, ben informada i que fins i tot també té tota la part de salut democràtica que després s'acompanya. Jo sempre he pensat que l'escola està per ensenyar i els pares estan per educar. Totalment. I que s'ha de fer una feina conjunta, òbviament, i per tant tot el que s'aprèn a l'escola després ha de ser reforçada també amb l'educació dels pares. No? Entenem que sí, i aquí també, si em permets ara, faré una miqueta de propaganda d'un altre programa que també tenim, com que també es diu

Media, sí, però que està més orientat a la gent gran. Es diu Com detectem les notícies falses, i més que res perquè vam veure que el col·lectiu de la gent gran també és un col·lectiu vulnerable. Clar. Aleshores també estem fent aquest tipus de tallers molt orientats per pares i mares i també per aquestes persones grans que a vegades poden ser fins i tot víctimes d'estafes per no tenir prou coneixements.

0: integrada.
1: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
2: Onda Cero Podcast y Break the Format presentan Los Perseguidos, basado en la novela de Fernando Benzo.
3: Venga, hombre, una polla. Le habrás dicho que no, ¿verdad? Daniela, lo del vampiro es increíble. ¡Hostia!
4: Una historia de segundas oportunidades, donde la verdad puede hacerlo saltar todo por los aires.
5: ¿En qué piensas, tío?
6: En que quizás sea el momento de poner las cosas en su sitio.
4: Natalia Huarte, Salva Reina, María Herbás, Israel Elejalde, Fernando Tejero, Víctor Clavijo, Nacho Fresneda, Juan Gea, Daniel Muriel. El reparto más espectacular del audio en español. La mayor superproducción del año, grabada con la innovadora tecnología Dolby Atmos para una experiencia de escucha única.
2: Estreno el 6 de mayo en Onda Cero Podcast y en tu plataforma de audio favorita.
7: Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
8: Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
9: Carglass cambia, Carglass repara.
10: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
7: ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
11: Onda Cero Barcelona. 93.5 FM.
12: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
13: Per aconseguir-ho són fonamentals les escoles. Per aquests micròfons ja han passat unes quantes amb projectes tan interessants com programes de ràdio, documentals o anàlisi de llibres. Però també són clau les iniciatives que arriben des de les diferents institucions o entitats. Aquest és el cas del programa Edumedia, impulsat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i les institucions europees per reforçar el pensament crític i les competències formatives.
14: Doncs per saber més sobre aquesta iniciativa, hem convidat avui a l'estudi el Xavier Puig, director de comunicació del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Què tal? Molt bon dia, Xavier.
15: Molt bon dia, Míriam.
14: És que a més és molt, molt curiós parlar amb un nen que no ha participat d'iniciatives que porten a terme les escoles en educació mediàtica, dels que sí que ho han fet, perquè aquí hem tingut molts nens que dius, com us informeu? No sé, mireu TikTok i... No, TikTok no.
15: Ho tenen podem... clar, eh?
14: Instagram, clar. No, sí. Hem d'anar a la font i tal. I quan parles amb algun nen que... No, mira, a TikTok m'han dit que...
15: Sí, la teoria...
14: És curiós i és important que seguiu fent aquesta feina.
15: No, totalment, la teoria la tenen molt, molt clara. Vull dir que això també ho detectem. Ara, després, les dades ens posen de manifest que sovint no és així. L'altre dia estava veient unes dades, per exemple, una estadística que em sembla que era de l'Organització de Consumidors, que parlava de la quantitat de joves que estan caient amb estafes econòmiques o amb tema dels jocs online. I tot això, al final, quan parles amb aquests nanos, que alguns dels quals han pogut caure amb aquest tipus d'estafes, bueno, és que em va sortir un youtuber amb un Lamborghini que em deia que lo fàcil que era guanyar diners en una setmana. No? Clar, al final, doncs, una mica el que nosaltres intentem és inculcar-los aquest esperit crític, no? I una mica la feina periodística també, aprofitem per explicar doncs, com treballem els periodistes, com ho feu vosaltres també aquí a la ràdio, no? Verifiqueu, contrasteu, aneu a buscar fonts que siguin fiables i, per tant, és l'única manera que creiem que podem tenir una societat mínimament crítica, ben informada i que fins i tot també té tota la part de salut democràtica que després s'acompanya. Jo sempre he pensat que l'escola està per ensenyar i els pares estan per educar i que s'ha de fer una feina conjunta, òbviament, i per tant tot el que s'aprèn a l'escola després ha de ser reforçada també amb l'educació dels pares. No? Entenem que sí, i aquí també, si em permets ara fer una miqueta de propaganda d'un altre programa que també tenim, que també es diu Edumedia, sí, però que està més orientat a la gent gran. Es diu Com detectem les notícies falses i, més que res, perquè vam veure que el col·lectiu de la gent gran també és un col·lectiu vulnerable. Sí. Aleshores, també estem fent aquest tipus de tallers molt orientats per pares i mares i també per aquestes persones grans que a vegades poden ser fins i tot víctimes d'estafes per no tenir prou coneixements de l'era digital.
12: Alfabetització mediàtica i informacional explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.

0: Sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
1: Tu mai mai haguessis dit que series més feliç amb Europa FM. Et portem a Joan Dausà en directe. El dijous 7 de maig, a la Sala El Molino de Barcelona, només els seus fans més incondicionals podran viure els seus millors temes en un showcase íntim i exclusiu. I només faltes tu. Recull les teves invitacions per Europa FM a Barcelona a les Rambles 88-94, quarta planta. Joan Dausà, com mai l'has vist, amb Europa FM. Patrocina Aldi Supermercats.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Comencem una setmana més amb l'agenda amb l'espectacle familiar Univers d'en Gruna Teatre. És una experiència sensorial per infants de 0 a 3 anys que combina el que seria música, moviment i poesia visual. Amb entrades a 6 euros té una durada total de 40 minuts i té el 2 torns de les 11 del matí i un altre a les 12 i mitja del matí. Seguim amb el cicle Ciutats i Turisme. Proposa reflexions sobre el turisme com a fenomen global i els seus impactes socials, urbans i ambientals. Se celebra del 9 d'abril al 4 de maig al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Les Jornades Culturals de Santa Bàrbara ofereixen un programa d'activitats amb música, tallers i espectacles del 22 d'abril al 5 de maig a Santa Bàrbara, amb participació d'entitats locals. Seguim amb l'exposició Gaudí i la vitrina Comella. Molt més que un moble, mostra una peça singular d'Antoni Gaudí i el seu treball en el disseny de mobiliari. Es pot visitar del 8 d'abril al 6 de maig a la Biblioteca Pere Anguera, a Reus. Per acabar, us porto el concert de Pere Bujosa Trio. Presenta Illes Sonores Volum 1, un projecte que fusiona jazz contemporani, música clàssica i arrels mediterrànies amb composicions pròpies i d'altres que són reinterpretacions. El trio, format per el que seria el contrabaix, piano i bateria, crea un llenguatge sonor propi basat en la improvisació. Actuaran el 28 d'abril a les 7 del vespre i a 7:15 del vespre al Jambori Sala 1, amb entrades a 15 euros.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
1: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.
4: Cada día hay niños y niñas que sufren acoso escolar en nuestros colegios. Pero juntos podemos cambiar esta historia. Giotto impulsa Todos Pintamos Contra el Bullying, un proyecto con sesiones gratuitas dirigidas a escuelas y familias para ayudar a prevenir, detectar y actuar. Súmate en todospintamoscontraelbullying.com.
5: Podemos cambiar de compañía de gas, de luz o de telefonía móvil. ¿Pero la tuya? La tuya no la cambiamos por nada. Gracias a los más de 2 millones de oyentes que nos acompañan cada día. Onda Cero, tu radio.
6: Es mediodía, las 11 en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Buenos días. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado duramente contra Donald Trump desde Galicia. Díaz, atendido a los medios, ha pedido a la comunidad internacional una respuesta más firme contra el presidente estadounidense. Onda Cero, Coruña, Luis Llera.
8: Yolanda Díaz ha insistido en el respeto a la legalidad internacional, asegurando que no somos vasallos de Trump, inquiriendo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, su actuación en respaldo de la comunidad internacional desde Europa.
9: Y lo que clamo es para que la comunidad internacional, empezando por la señora von der Leyen, se pongan delante y que Europa ejerza el peso institucional de legalidad internacional que tiene. Lo hace nuestro presidente del gobierno, lo hace el gobierno de España, pero no es suficiente. No es suficiente. Basta ya de amenazas, basta de chantajes.
8: La vicepresidenta del Gobierno ha reclamado un respaldo a la flotilla española movilizada en Palestina y ha reafirmado el apoyo diplomático por parte del Gobierno de España.
6: El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha vuelto a pedir la liberación inmediata del activista español de origen palestino, Shahid Abu Kesek, detenido por Israel. Lo ha hecho en una intervención en Cataluña Radio. Onda Cero Barcelona, Ferran Cuixart.
10: Buenas, sí, a esta hora a las 12 está citado.

0: Encara no escoltes La Ciutat? Doncs això és el que t'estàs perdent.
1: La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: Joan Punyet i Miró, director de Successió Miró i net de l'artista. T'haig de dir que és un dels primers artistes que estudien a infantil i els impacta moltíssim, sobretot els colors, les formes... I
2: saben... Ostres, quina alegria, perquè és veritat que té un primitivisme i un infantilisme que comunica radicalment amb els nens. I això molts artistes no poden gaudir-ne pas.
3: Va morir el teu avi, tu tenies 15 anys. Com era Joan Miró com a avi i com a persona?
2: Sí, jo vaig diferenciar molt amb l'avi Joan i l'artista Miró, perquè jo anava a casa i veia un home doncs, molt introspectiu, molt ficat dins el seu món. Després, quan vaig a l'estudi, vaig veure qui era el meu avi, que al marge de Joan també era Miró. I jo doncs, no puc més que dir gràcies, Joan Miró, per ser el meu avi, que és un gran privilegi.
1: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Si preguntéssim en general, no així diguéssim, doncs escolta, jo és que a mi m'interessa, jo vull fer molts diners. Es crea com una certa... d'allò de dir, ah, que malament, no? Perquè, no, escolta, això de, és egoista o voler ser allò acaparador... No. Hem d'entendre que sense diners no es pot mantenir una família, no es poden aconseguir uns somnis. Per tant, els diners són necessaris. El que cal és generar aquest equilibri, aquesta possibilitat de que et doni, et permeti, sense fer mal als altres, evidentment, però et permeti poder mantenir-te tu i els teus i anar complint petits objectius. Per això hi ha llibres que des de la positivitat i des de saber entendre quin és el nostre propòsit, doncs ens ajuden en aquest camí. I aquest llibre que us presentem avui porta per nom Ikigai dels diners, els secrets per crear riquesa amb propòsit, i està escrit pel Francesc Miralles i amb qui parlem avui, l'Héctor García Quirall. Héctor, gràcies per passar pel programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: En aquest cas, el concepte d'Ikigai ja el coneixem d'altres en general, que seria trobar aquest equilibri perfecte, no? Entre doncs, el que se'ns dona bé, el que volem, el que necessita la societat. I aquí l'heu encaminat més a veure com podem fer aquest propòsit, no? Amb el tema de com guanyem o generem diners, oi?
1: Sí, perquè... al primer llibre de l'Ikigai vam parlar també, un dels elements de l'Ikigai és fer diners per a sostendre la teva vida i el teu treball i el que t'agrada. I en 10 anys hem fet presentacions del llibre per tot el món i la pregunta que més ens han fet és la de, ei, està molt bé això de l'Ikigai, però els diners és el més complicat.
0: és la pota més coixa, no, diguem-ne, el que costa més.
1: I no teníem, mai teníem una bona resposta, perquè és complicat. Mm. També depèn molt de les circumstàncies de cada persona. Mm-hmm. Entonces, la resposta varia molt i hem fet una compilació de tot

0: totes les respostes fent un factor comú i també contem històries reals al llibre per a que el lector se puga identificar, que no siguen només diguen una cosa meravellosa, fes diners i ja està, sinó que és realista, contem històries reals.
1: Per això un dels primers aspectes relacionats amb això, li dieu el fet d'afegir valor al món, i això em sembla que ja és un bon punt de partida d'entendre, no? Es tracta de generar valor. Sí, els dir-hi tot?
0: Exacte. I tampoc té per què ser molts o pocs. A voltes podem ajudar al món o aportar valor en pocs diners. I també pot ser una àrea que siga que necessites més diners. I quan més diners tingues, més pots ajudar. Per exemple, avui, justament avui he conegut una persona d'Indonèsia que va comprar el llibre de Ikigai fa 9 anys. I després m'ha contat la seva història de que després de llegir-se el llibre de Ikigai es va deixar el treball.
1: Imagina't.
0: I va muntar una empresa de reciclatge de basura a Indonèsia.
1: Que bo.
0: I perquè allà a Indonèsia pareix que encara la basura és un problema que ho tiren tot i fan muntanyes. Va iniciar aquesta reciclatge, que és lo que és algo que necessita molt Indonèsia i el món, no? Reciclar. I ara té 600 persones en plantilla reciclant i ve aquí al Japó a muntar, a ajudar també al govern japonès i a muntar sistemes. Té un sistema que és com punts de reciclatge que estan coordinats per la seva empresa. També jo li estava comentant que ara estic en un llibre de l'Ikigai del diners i que la seva història seria perfecta per al llibre.
1: Sí, sí.
0: Perquè ell també em pregunta, oye, tu què penses? Tindria que fer més diners? I jo, però a més diners, més basura que replegues i millor per a tots i més famílies que dones treball, etcètera.
1: És molt interessant. I és que, al final, quan trobes aquest equilibri, no? Aquest punt d'equilibri, no? Que és l'Ikigai, entre una cosa que la societat necessiti, aquest equilibri en què se't doni bé i que t'agradi el suficient com per dedicar-hi aquestes hores necessàries, sí o sí, perquè qualsevol projecte tiri endavant. És que és una combinació perfecta. I aquí és on la part aquesta dels diners, molts cops jo crec que des del principi, que veu estar amb el concepte i ho veu anar desenvolupant amb el Francesc, crec que a mi m'ha ajudat molt a visualitzar, perquè molts cops tu penses, o es deia, que s'entén, però que ho veu matitzar perfecte, el fet de dir, ai, és que la meva passió és no sé tal, i jo voldria dedicar-me la vida a això. Sí, bueno, però si això que et vols dedicar no té un rendiment econòmic o la gent no està disposada a pagar diners per allò, doncs allò pot ser un hobby, però no pot ser el que ompli tota la teva vida. I això és claríssim.
0: Exacte,
1: i això
0: exacte.
1: no és trencar-li les ales a ningú, sinó al contrari, busca el teu Ikigai.
0: Exacte. Nosaltres som molt pragmàtics també, no intentem mai vendre la moto, en plan, si fas això vas a ser. I molt pragmàtic també en el tema de, també a voltes és un tema de mindset, no? Si tu, per exemple, tu treballes a la ràdio, igual si tens una personalitat negativa i tal, al cap d'uns anys dius, pues no m'agrada esto, vaya merda. Però si tu canvies el mindset i penses, sí, el meu treball és molt important perquè estic comunicant coses meravelloses al món i entonces vas al treball en un altre mindset.
1: És veritat,
0: i al final del dia dius, hi ha molta gent que m'ha sentit i estic fent les vides d'aquestes persones millor.
1: Total.
0: Este és el mindset de l'Ikigai, pensar diferent en el treball. Entonces, la gent que ens està sentint ara, tu també pots pensar, començar a pensar diferent en el treball que estàs ara. No és algo de, ei, anem a dedicar-nos als hobbies a partir d'ara, sinó pensar diferent. Si estàs cremat, igual estàs cremat perquè t'estàs fent rotllos mentals,
1: Sí,
0: no?
1: totalment. I aquí és on cal ser molt, conèixer-se a un mateix, Héctor, i sobretot també no fer trampes al solitari, que a mi m'agrada dir. És a dir, de dir, ostres, doncs, és que la feina que estic ara o que estic fent ara és que no d'allò, i només mirar lo negatiu, no? És com bé dius, has de buscar tots els aspectes per ser molt just, en veure, ostres, doncs potser

0: Sí, els avantatges que em dona això ja em permet pues, tenir el temps per aquest hobby altre que m'agrada, que aquest segur que no em donarà diners o segur que no donarà de menjar. Aquest equilibri al final global que podem fer és el que és més vital per fer-ho tot realitzable, no? Que pugui perdurar, oi que sí?
1: Exacte, i també ser més conscients, per exemple, la feina que fem, també totes les feines tenen parts que són més dures o que ens agraden menys, d'anar reconnectant en lo, donar-se compte, tenir awareness, seria en anglès,
0: val,
1: consciència, ser conscient de lo que t'agrada, lo que no, de lo que tu t'estàs a gust, perquè moltes voltes passen anys, treballem en algo durant 10, 15, 20 anys i no es parem a pensar això m'agrada o no m'agrada o això estic ajudant al món o no.
0: Un dels aspectes que m'ha cridat l'atenció del llibre, que defineix molt com som, no? En el fons, vosaltres aquí el que detecteu és a partir de casos reals, a partir de situacions, i una d'elles que m'interessa molt és que parleu de l'aversió a la pèrdua, no? És a dir, és un dels factors claus, el que ens fa, doncs, a vegades un dels exemples clars és davant d'unes característiques similars entre dos productes, anem a tirar pel que és més barat, no? Perquè tenim aquesta ni que sigui la versió de pèrdua dels diners, no? I això és molt interessant d'analitzar, oi?
1: Sí, tenim un capítol de fal·làcies de fal·làcies mentals que inclús els premis Nobel que van fer aquestes teories, ells confessen que encara sabent les fal·làcies aquestes, que tot el món caiem terminant, i la de en anglès és la sunken fallacy cost, és la de que tu, si has posat molt esforç en algo, tens que continuar. Per exemple, i això ho fem en tot, no? Si has dedicat 10 anys a treballar en una certa empresa, tens que continuar, perquè seria un desperdici. Però el millor que pots fer és deixar-ho.
0: Sí, sí, sí.
1: O també pot ser altres coses, també pot ser en els hobbies, no? Sí, igual hi ha un hobby que has dedicat ja 5 anys i t'has cansat.
0: Doncs endavant.
1: I ens costa canviar perquè pensem que... I també
0: perquè pensem, no? Pensem, Héctor, perdona, que hauríem perdut el temps, cosa que no és veritat, perquè aquests aprenentatges i aquestes vivències te les endús.
1: Clar, i se pot aplicar també en les relacions socials i en l'amor també. Dius, he dedicat ja a aquesta persona 2 anys, a aquesta parella. Entonces dius, tinc que continuar perquè ja he dedicat 2 anys de la meva... Clar. I és algo que si penses en la vida que comença ara mateix, el mindset és diferent, però és molt difícil d'escapar.
0: Interessant.
1: Jo crec que tots, ser conscient i analitzar només... I en els diners és igual, si he invertit, passa molt en inversions en bolsa i aquestes coses, si he invertit ja 5.000 euros en aquesta empresa, encara que haja baixat en bolsa, posaré 10.000 euros més. I això és com termines palmant diners.
0: Totalment, perquè li volem donar massa sentit a tot el que ha passat, no? I pot ser simplement un aprenentatge. El que cal és, allò que es diu unes veces se gana i otras se aprende, el que cal és que s'aprengui, no? de totes aquestes situacions. Em sembla claríssim. Un dels altres aspectes que m'ha interessat moltíssim de l'Ikigai dels diners, el llibre del Francesc Miralles i de l'Héctor García, és el fet que parleu de que en molts casos la gent es llença molt menys del que seria potser normal o comprensible als grans projectes, no? Als grans reptes, no? Als grans objectius, que acostuma més a anar als petits i mitjans, potser perquè, com vulguem dir, ui, no, és que això és massa difícil, no? O això segur que no ho aconseguiré, no? I això és molt interessant, també.
1: Sí, la por no... I moltes voltes no passa res... Per apuntar més alt i encara que falles, pues, això que has guanyat, no? Has avançat. Entonces, en compte de fer... jo soc partidari sempre de fer objectius. Sempre tenim els objectius que fas a principi de l'any. I jo soc partidari de fer objectius a 10 anys, però també objectius a 2 mesos o 3 mesos. Entonces, si no ho aconseguissis en 2 o 3 mesos,

0: pues resetes i ja està. En projectes creatius és algo que funciona molt bé. Si vols fer el meu exemple només més en exemples de llibres, si vols escriure un llibre en 2 o 3 anys, pots provar a escriure en 2 mesos, a veure. Segurament no termines, però ja has avançat.
1: Efectivament, efectivament.
0: Que és millor que començar a pensar i no començar.
1: Exactament, exactament. No, sempre, quan trobi el moment, no? És a dir, o hem de trobar un moment per fer un cafè. Mira, fem-lo, en tot cas, o si no, pues, perquè si no molts cops estem posposant, no? I posposant normalment pot no acabar d'arribar mai. Un altre dels termes que analitzeu, que considero que avui dia se'n parla molt i que crec que és molt interessant que el trobem també amb l'Ikigai dels diners, on trobareu aquests i molts més aspectes, és això del FOMO, el Fear of Missing Out, és a dir, la por a perdre les coses, i parleu del HOMO, no? És a dir, el Joy of Missing, perquè molts cops de dir, escolta, més que la por, ai, és que si vaig aquí no podré anar allà, és que oi, faran el, no sé, el concert de no sé què i no he tingut entrades i no sé què. Bueno, doncs a lo millor pel que no has anat a aquell concert podràs anar a una altra cosa que igual t'aportarà molt més a la vida, no?
0: Exacte. Però tot el món, especialment ara, l'internet, que està tot el món mirant a l'Instagram, al TikTok, és com si tot el món estiguera passant-ho molt bé i tu no estàs allí passant-ho bé, perquè tot el món està mirant a la pantalla.
1: Cert.
0: I la realitat és que com tenim tanta informació, pareix com que estan passant milers de coses que ens estem perdent. Llavors tens aquesta sensació al cor de que no, tu no estàs. I simplement és la informació, no? És algo abstracte, és molt curiós. I nosaltres som partidaris de que al revés, de que pots dir, pues no, vaig a fer el que me dóna la gana avui en compte de fer el que me diuen les xarxes socials o el que vulguin fer altres. I això te dona l'alegria. És com també rechazar diners, també sentar un projecte, un client que no te cau bé, no tens per què acceptar-lo. A voltes és el sabor de rechazar algo és molt... És millor que acceptar a tot. Al final
1: totalment
0: termines enrotllat en coses que no,
1: sí, sí,
0: que no volies.
1: No, això està clar. Aquí en el llibre també trobem alguns quadres que ens ajuden a entendre alguns aspectes, no? De com es poden encarar, no? Situacions que podem encarar d'una determinada forma o d'una altra, no? Parleu de baixa agència, alta agència, i algun d'aquests exemples que em semblen absolutament necessaris i que tots ens hem de llegir i rellegir, de llibres com el vostre, és, per exemple, la diferència entre culpar els altres i la d'assumir la teva responsabilitat i trobar solucions. Al final, el que necessitem sempre és trobar solucions. Trobar culpes ens pot millorar si entenem com millorar els processos, com aprendre de tot això, però enviant cap a la solució. Quina és la solució? Què és el que volem, oi?
0: Exacte. I això també toca un poc la cultura. Jo vaig notar una de les 22 anys, a voltes jo digo, no, però és que és culpa de... Jo tenia la tendència de dir, no, és que jo no he sido, ha sigut este altre treballador que ha clavat la pata.
1: Ai.
0: I ja vaig aprendre que no, que me tenia que callar i assumir la culpa. I al final he vist les coses bones de primer, dar la culpa no serveix per a res, sinó tot l'equip buscar la solució i arreglar-ho. I això va un poquet relacionat amb lo de... Jo estic... lo de l'alta agència, això ve un poquet de l'anglès, de la paraula agency, que és de tindre la creència de que tu tens el poder de aprendre qualsevol cosa o solucionar coses.
1: Que depèn de tu, no? Com si diguéssim.
0: Sí, de tu o de tu encontrar a la persona adequada. No, no té per què ser sempre tu, però que tu pots iniciar el canvi. Jo crec que és més poderós avui en dia que ser intel·ligent o tonto o algo, o saber més o menys, perquè tenim ferramentes de l'era de la intel·ligència artificial que
1: sí,
0: tens
1: senyor.
0: Informació infinita.
1: Sí,
0: la diferència de l'èxit d'una persona en la societat és si tu tens la iniciativa de tenir l'agència de tirar para adelante, ¿no? De decir,

0: pues vaig a fer això.
1: Quina meravella.
0: En compte de quedar separats i no fer res.
1: Totalment.
0: La idea de l'agència, de tirar per l'anys.
1: Em sembla fascinant perquè, a més, és la millor o és una possible medicina també, Héctor, el que tanta gent pateix, que és un excés d'ansietat, no? Perquè al final l'ansietat ve generada pel que no depèn de tu, no? Ai, què pensaran de mi? Ai, sí, em trucarà? Ai, sí, totes aquestes coses que no... I clar, això pot ser infinit, si un vol, no? Mentre, si tu et centres en les coses que tu pots fer, o com molt bé ens explica l'Héctor, no? Que sabem com aprendre, com millorar, com delegar, com repartir, no? I més amb aquesta cultura japonesa que m'ha encantat, això que ens has explicat, doncs tindrem molt més aquesta agència que dèiem, no? Aquest control, aquesta plenitud, no? Podríem dir-ne fins i tot.
0: Exacte. Això també fa falta, també hi ha nivells d'agència, no? Fa falta valor moltes voltes. Mm. I normalment quan mires a la societat, la gent que una bona societat és una societat en la que gent en agència, la que vol fer coses, va per avant.
1: Sí, sí, cap avant. Sí, sí, sí. Doncs necessitem empoderar, aquesta paraula que es fa servir ara tant, empoderar amb aquestes i moltes eines que trobareu en aquest meravellós llibre, de veritat que us ho dic. Ikigai dels diners el trobeu ara a Llibres, Els secrets per crear riquesa amb propòsit, escrits per dues persones que aporten molt de valor a la societat, com és el Francesc Miralles i el Héctor García Ikigai. Moltíssimes gràcies i fins ben aviat, Héctor.
0: Muchas gracias, David.
2: ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada apuesta por Winamax.
3: Winamax, las mejores cuotas.
2: Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.

Una vida i una cançó. José Alfredo Jiménez Sandoval va néixer el 19 de gener del 1926 a Dolores Hidalgo, un poble petit de l'estat de Guanajuato, amb un nom que sembla tret d'una cançó ranxera. El seu pare, Agustín Jiménez, era el farmacèutic del poble, propietari de l'única farmàcia del lloc, la Botica San Vicente. La seva mare, Carmen Sandoval, s'ocupava de la casa i dels quatre fills, Concepción, Víctor, Ignacio i el petit José Alfredo. El tercer de tots, cada nen ja li deien simplement «Felo».

En un entorn d'una família mexicana de classe mitjana, en una província tranquil·la, la casa natal, a tocar de la plaça municipal, era el cor d'una vida ordenada i senzilla. Però el 1936, quan José Alfredo tenia 10 anys, el pare va morir. D'un cop, tot va canviar. La mare es va veure obligada a vendre la casa familiar i a buscar un futur diferent. La família es va traslladar llavors a la ciutat de Mèxic, on la mare va intentar obrir una petita botiga que no va prosperar. José Alfredo i el seu germà Ignacio van haver de deixar l'escola per ajudar l'economia familiar. Amb poc més de 10 anys, el nen de la farmàcia de Dolores Hidalgo es va convertir en un jove que havia de buscar-se la vida en una capital enorme i desconeguda. Allà, en aquell caos urbà, José Alfredo va fer de tot. Va treballar en feines diverses, va intentar la sort com a porter de futbol, amb prou habilitat per jugar a primera divisió als equips Oviedo i Marte, on va coincidir de company d'equip amb Antonio La Tota Carvajal, una de les llegendes del futbol mexicà. I finalment va acabar de cambrer en un restaurant del centre, que es deia La Sirena. Però des dels 14 anys havia estat component cançons, sense saber llegir partitures, sense tocar cap instrument. Silbava les melodies i les portava al cap. Les cançons li sortien soles, com si les hagués tingut sempre dintre i simplement les anés alliberant. La vida de José Alfredo, d'aquell José Alfredo cambrer a La Sirena, va prendre un tomb inesperat gràcies a un dels clients habituals del restaurant, Andrés Huesca, un músic

i director d'orquestra de Veracruz, molt popular a l'època. Huesca va sentir el jove cantant i va quedar impressionat. Va decidir gravar-lo interpretant la cançó Jo. Aquell primer enregistrament va obrir una porta. El 1948, acompanyat pel trio Los Rebeldes, José Alfredo va cantar per primera vegada a la ràdio, a l'emissora XEX. Mesos després, ja actuava a la XEW, la ràdio de referència del Mèxic de l'època, i la seva veu va començar a arribar a tota la república.

El salt definitiu va arribar poc després. El director artístic de la discogràfica va escoltar per casualitat algunes de les composicions de José Alfredo i va decidir gravar-les immediatament. La cançó Yo es va convertir en un èxit rotund. I aquell mateix any, la discogràfica va enregistrar Ella i Cuatro Caminos, amb els cantants més famosos del moment, Jorge Negrete, Pedro Infante i Miguel Aceves Mejía. L'èxit inesperat d'aquelles cançons li va valer a José Alfredo el nomenament de compositor de l'any. El cambrer de la sirena, el nen de Dolores Hidalgo que no sabia llegir partitures, havia entrat per la porta gran al món de la música mexicana. Però José Alfredo Jiménez no era únicament un compositor prodigiós. Era un home que vivia amb la mateixa intensitat amb la qual escrivia. I la seva vida personal va ser tan rica, tan desordenada i tan plena d'excessos com les seves lletres prometien. El 1949 va conèixer la Paloma Gálvez, una jove de Veracruz, que es convertiria en la gran musa de la seva vida. I el 27 de juny del 1952 es convertia en la seva esposa. La boda va ser un esdeveniment social de primer ordre. Artistes, periodistes, fans... I com a padrí, el mateix Miguel Aceves Mejía. José Alfredo li va escriure a la Paloma algunes de les cançons més boniques del seu repertori. Paloma querida, Tu recuerdo y yo, El jinete, Ella... La relació, però, va durar poc com a parella estable. Els excessos del compositor, l'alcohol, les nits de bohèmia i les aventures van erosionar el matrimoni. A principis dels 60, la Paloma ja no podia aguantar més i es va separar d'ell. El curiós és que mai no van sol·licitar el divorci, de manera que José Alfredo, tècnicament, va continuar casat amb ella fins al dia de la seva mort.

0: yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos.
1: Però la vida sentimental de José Alfredo no s'aturava. Mentre estava amb la Paloma, o immediatament després de separar-se'n, va iniciar una relació amb l'actriu Mary Medel, amb qui va tenir quatre fills, Guadalupe, José Antonio, Martha i José Alfredo. Durant gairebé 11 anys, Mary Medel va ser la parella pública, tot i que mai no van estar legalment casats. Les nits, però, les compartia amb qui podia. I la seva amistat amb Chavela Vargas, una altra figura legendària de la música mexicana, li proporcionava còmplice perfecta per a les escapades nocturnes, les copes i les serenates a les muses de torn. La darrera gran relació de la seva vida va arribar el 1966. José Alfredo tenia 40 anys, Alicia Juárez en tenia 17. La jove cantant va entrar a la seva vida primer com a protegida i ben aviat com a parella. Els dos van compartir escenari, van gravar un disc junts el 1972 i Alicia va estar al seu costat fins al final. Alicia, anys després, va confessar que la relació no havia estat sempre fàcil. El compositor la va agredir físicament en diverses ocasions. Un altre clarobscur d'una figura que semblava incapaç de viure d'una altra manera. Tot aquest caos sentimental i vital, però, no va impedir que la producció artística de José Alfredo fos monumental. Al llarg de la seva vida va compondre prop de 300 cançons registrades, corridos, huapangos, rancheras, que van ser interpretades pels noms més grans de la música mexicana.

El cinema mexicà de l'època d'or també el va reclamar. José Alfredo Jiménez va participar com a actor i intèrpret en desenes de pel·lícules. Martín Corona, Guitarras de Medianoche, La Feria de San Marcos, Juana Gallo... Entre la ràdio, la televisió, el cinema i els seus concerts, la seva presència a la cultura popular mexicana va ser total i absoluta durant dues dècades seguides. Entre les seves composicions destaca El Rei, potser la cançó que millor el defineix com a personatge i com a artista. Una declaració d'orgull i de resiliència que algú sense diners ni tron ni res pot cantar amb la mateixa convicció que un rei. O ella, una cançó que va ser una de les seves primeres gravacions i que ja diu molt del talent precoç d'un home que no havia après música a cap escola. La cirrosi hepàtica, però, conseqüència directa d'anys de relació intensa amb l'alcohol, va acabar amb ell. José Alfredo Jiménez va morir a la Ciutat de Mèxic el 23 de novembre del 1973. Tenia només 47 anys. Tal com ell havia predit en una de les seves cançons, Camino de Guanajuato, el seu cos va ser enterrat al cementiri municipal de Dolores Hidalgo, la seva ciutat natal, la mateixa on havia viscut els primers 10 anys de vida en aquella casa al costat de la farmàcia del pare. La casa que ell mai no va poder recuperar. Molts anys després, la seva filla Paloma sí que ho va aconseguir. Avui és el Museu José Alfredo Jiménez.

0: lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más.
1: I una cançó, ella. Per als amants de la música mexicana, José Alfredo Jiménez és comparable a tenir Hank Williams i Jacques Brel en un de sol, un talent descomunal que va acabar dominant i reconfigurant el cançoner mexicà. La llegenda explica que el 1956 Jiménez treballava de cambrer en un restaurant quan hi va entrar el popular cantant Miguel Aceves Mejía a dinar. José Alfredo li va demanar que l'escoltés. Van quedar uns dies després, però quan Aceves Mejía li va preguntar si tocava la guitarra, la resposta va ser que no. Que si allò era un vals o un huapango. Tampoc no ho sabia, ni en quina tonalitat estava. Aceves Mejía ja estava a punt de rendir-se quan José Alfredo va començar a cantar, i el cantant es va adonar de seguida que aquell cambrer ja tenia escrites desenes de cançons excepcionals, una de les quals era Ella. Un relat franc d'amor impossible per culpa dels pares d'una noia que rebutgen el seu pretendent perquè no és més que un humil cambrer. José Alfredo era un cantant de ranchera, aquell gènere popular mexicà comparable al country o al blues en la seva manera d'explicar desgràcies i vicissituds de la vida quotidiana. Havia compost cançons des de nen i tenia una oïda extraordinària per a la melodia, un do natural per a la lletra i una veu que, tot i no ser refinada, defensava les seves cançons amb una convicció irresistible. Ella va ser una de les primeres cançons que va gravar i va resultar un gran èxit. La seva veu passional i enlairada, envoltada pels metalls alegres del mariachi i unes cordes amarades de dolça melancolia, van fer-hi la resta. Me...

0: I una setmana més tenim moltes ganes de passar-ho bé. Ja sabeu que a aquestes hores el que ens agrada és fer una mica de tertúlia i el que ens agrada és poder, doncs això, no? Tenir una conversa amb temes que són molt d'interès de tothom, perquè són temes inevitables per la gent, però que possiblement en horaris, doncs, a més de prime time, que diuen, doncs és més difícil poder-los analitzar amb tota la seva extensió, però aquí sí que podem donar-los el temps i el repòs i la dedicació que es mereixen. És la tertúlia dels Dimecrous i la fem amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales, clar que sí, home!
1: Bravo! Bravo, bravo, bravo!
0: Bravo! Bravo! Bravo. Mireu, normalment aquí anem introduint una sèrie de temes, no? I bé, doncs els anem posant una mica com... bé, amb calma, no? Amb calma, perquè, clar, alguns s'han d'introduir, mai millor dit, amb una mica de... bueno, amb dosificant, perquè pot ser complicat alguns d'aquests temes, perquè són, anava a dir, sucosos, però bueno, ja m'enteneu. Però avui anem a començar amb consells que tenen a veure amb la importància de tot el que tindria que ser amb el tema de la digestió i tot el que d'això. La Marta ens compartia una recomanació del divulgador Xevi Verdaguer, que crec que és important conèixer. Endavant.
2: Muy buenas. Primero de todo, desde aquí dar las gracias por todos los comentarios graciosos del reel de las cacas que flotan, si está bien o si está mal, que hemos puesto este fin de semana. A ver, voy a dejar las cosas claras.
0: Gracias.
2: Las cacas no tienen que salir disparadas como un cohete.
3: Vale.
2: No,
3: bueno.
2: Había gente que tenía dudas. Lo normal es que las cacas salgan churros alargados,
0: vale,
2: y que una vez caen en el agua, se mantengan un momentito y después se hundan.
0: Deus.
2: Esto es que la cantidad de metano no es cero, se fabrica, es decir, seguramente tienes bacterias que fabrican metano, muy saludables si no están en exceso. Y si eran cacas que caen en el baño y de golpe se iban y desaparecían,
0: sí,
2: debajo,
0: un perfect,
2: o sea, que
0: es, digo,
2: se hunden muy rápido, yo digo, coño, ¿y qué pasa con el metano? ¿Qué pasa, yeah, con los lácteos fermentados? ¿Qué pasa con la, yeah, ingesta de fibra suficiente? Entonces necesitamos estos firmicutes por un lado y estas bacterias que fabrican metano por otro, para tener estos gases que hacen que las cacas no se vayan tan rápido,
0: vale,
2: por debajo del baño. Por lo tanto, una caca que siempre flota, si hicieras un test del aliento o un test del SIBO, seguramente si tienes cacas flotantes y estreñimiento te saldría un SIBO por exceso de metano.
0: Pero lo que menos me preocuparía sería el SIBO, pero bueno.
2: Si fueran muy blandas,
0: ¿sí?,
2: y más tirando a diarrea,
0: bueno,
2: posiblemente te saldría un SIBO por exceso de sulfuro.
0: No, el SIBO
2: luego
0: me
2: hay mal. Analíticas para descubrir todo esto, pero el churro perfecto,
0: ¿sí?,
2: cae en el agua,
0: ¿mal?,
2: empieza a hacer así,
0: sí, como el Titanic,
2: y finalmente se hunde.
0: ¿Mal?
2: Todo esto no es una ciencia exacta,
0: no,
2: es,
0: clar,
2: un test solamente.
0: Es un test de merda, en
2: cada,
0: perdó,
2: día comemos, sí, cada,
1: totalmente,
2: día dormimos más, menos, tenemos más, menos estrés, interactúan muchas cosas. Lo digo porque si un día flotan y al día siguiente...
0: Que no os preocupeo.
2: Hunde, no le des vueltas, estate tranquilo. Estate,
0: llama,
2: tranquila. Pero si siempre flotan, los,
0: sí,
2: dos sabemos que no duermes bien por las noches.
0: Ah.
2: Si siempre flotan. Los dos sabemos que
0: a mí
2: no
0: flota
2: es normal tener rigidez, ni dolor lumbar o dolor de cabeza. Y estar, sí, bajo anímicamente,
0: no,
2: y
0: dolor de cabeza
2: con poca
0: y
2: energía
0: tiñara.
2: Si las cacas flotan, si tienes exceso de metanogénicas. Unas, Mare, bacterias, mera, que en exceso dan problemas. Bueno, iba a ser un audio corto.
0: No, ha estat llarg, però molt sucós, Xevi. Moltíssimes gràcies per
3: però
0: la teva...
3: Però jo tinc un problema, a veure.
0: Per la seva aportació, anem a aplaudir al Xevi, perquè ha fet un autèntic monòleg sobre els SIBOs, tot això. David, que t'ha agradat,
1: no, els gases metanos,
0: no, gases metanos,
3: anava, jo tinc un problema, jo no sóc capaç de veure, ja, si allò està surant i després s'enfonsa, perquè
0: molt
3: estic ocupat en unes altres coses, amb el paper de vàter,
0: sí, senyor, saps? David, sí, senyor David, això que dius és una reflexió molt sensata, estic absolutament d'acord. A mi, que em deixin tranquil, perquè clar, això vol dir allò típic de, te mires les caques, ara escoltarem un altre àudio que va per, yeah, aquesta via,
1: no, i a més una cosa, quant de temps ha de flotar?
0: Correcte.
1: Has d'estar
0: amb
1: el cronòmetre,
0: amb el cronòmetre, no, clar, però és el que dius, a veure, què has de fer? T'has d'aixecar una mica per poder...
3: He de posar una càmera allà baix,
0: has de posar
3: una
0: webcam,
1: exacte, David Morales, una,
0: sí, càmera, una càmera enfocant allà Perquè, clar, i llavors tu te la...
1: gravar-ho per veure...
0: No, no cal, et poses un monitor, Marta, davant. O sigui, o quan tu seus, imagina't, no? Tu seus d'esquenes al lavabo. I davant, doncs, ja mires de posar un monitor, que quan la gent entra i diu, escolta, aquest monitor que és per veure la tele. No, és per veure com cago. Em perdó, eh?
3: I llavors... també pots posar un fora i que t'aplaudeixin.
0: Home, si clar, molt bé. Sí. No, com els videojocs aquests de karaoke, que et van ficant estrelletes, depenent de si la cosa està anant sobre el d'allò, doncs et van analitzant los sulfatos, los aero no sé què, los no sé quantos, llavors, segons
1: los
0: ha dit...
1: Los metanos,
0: eh? Doncs escolta, segons ha dit el Xevi, tu imagina't tota la gent que tens a casa, tens un sopar a casa, per exemple, no? Hi ha vingut molta gent, o un còctel, que la Marta és més de nivell, no? Ha fet un còctel a casa, ho connectes a la tele principal de la casa, i llavors aquell moment, clar, tu no se't veuen les intencions, vull dir, només és el que seria el que surt, eh? Tu imagina't un moment que, atenció, que va la mà. Llavors, allà tota la gent, pues, una mica com la missió espacial que se'n va anar cap a l'Artemis 2, que se'n va anar a la nave Orion, que tothom 5, 4, tothom allà pendent, doncs mirant com cau el xurro, que deia, com durant uns segons surt i aconsegueix flotar en el líquid i després es tambaleja una mica i va baixant amb elegància cap a baix, perquè també ens ha dit que el que fins ara consideràvem un perfect és que la cosa allò, venga, anés cap a baix, no seria tan perfect. Per tant, hem de replantejar el que es... A veure, és veritat que el perfect es considera que allò caigui, que escoltis el xof, m'entens? I que, no, clar, és així, que escoltis el xof i que pràcticament tu passant el primer paper de vàter, allò surt net. Perquè allò ha estat la perfecció. Allò ha estat, mira, saps? Anava ja empaquetat, anava amb paper de bombolles, el que havies de treure.
1: Amb paper de regal.
0: Amb paper de regal. Que ara li demanes a ChatGPT i te'l fa,
1: te'l fa
0: personalitzat. I amb llacet i tot. Doncs, tu imagina't això, no? Pues convertir-ho pues, en un espectacle, en un canal de YouTube, o en un canal de... clar, i dir, mira, aquesta persona té la proporció... Li surt
1: de... Un canal de YouTube.
0: Hi ha un canal de YouTube, ho veig. Diu, com ho tiene el sifo este senyor, eh? I això, tot això que ens anava explicant, el d'això...
3: També es podia fer en forma de concurs.
0: Sí, senyor.
1: Exacte,
0: sí,
1: també, senyor. Bona idea.
3: En votacions sí. Populars. Per
0: una mica com Eurovisió, és a dir, sí. Fas la festa... Sí, senyor, cacavision. Perquè és vision, perquè... o sigui, la gent queda, no? Fas un còctel, perquè menjar igual no. O sigui, jo sopar igual no ho veig. Allò d'anar picant, no, unes cosetes per picar... No. Fiquem només uns còctels, alguna cosa, així uns refrigerios, ara d'estiu, que no hi ha tanta gana, saps? Que
1: és més frugal.
0: Sí, més frugal, eh? Una mica de... uns gin tònics, alguna cosa d'aquestes. Clar, i llavors, bueno, pues, tots els països, bueno, en aquest cas tots els participants, van passant per lavabo, primer fan les seves actuacions, i un cop s'ha acabat totes les actuacions, la pròpia aplicació et treu els millors moments de cada actuació. Saps com passa amb Eurovisió? Passa que després et donen uns petits fragments perquè recordis, perquè igual t'has oblidat de la primera cançó que ha sortit, no? Doncs et fan com uns petits vídeos, clips, de cada una de les actuacions. I llavors tu puntues 12 punts pel que més t'ha agradat, 10 punts pel segon, i així successivament. Al final, el que guanya... pues s'endú un trofeu que és una caca de trofeu, però...
1: Clar, i a més has de passar la gràfica aquesta de Bristol.
0: Espera, ostres, això ens ho has passat, Marta. Anem a explicar-ho. Sí. Explica una mica la gràfica. Espera, primer posem un àudio que ens...
1: També hi ha una altra que havies posat tu, em sembla, el David Morales.
0: Sí, bueno, de fet la vaig...
1: Que és una mica el del quadre aquest de la gràfica de Bristol.
0: Sí, anem a explicar-ho perquè és molt bo. Tenim un grup de WhatsApp on ens anem compartint totes aquestes coses. Llavors, jo la vaig compartir divendres, aquest vídeo, i l'endemà El David Morales el va compartir.
3: Sí, jo no vaig veure la teva...
0: El mateix! Llavors, el qual vol dir que els nostres algoritmes ja saben que anava a dir que ens agrada. Bueno, que és el que ens motiva aquí a la tertúlia del Dimecres. Escolteu-ho perquè la noia ho explica amb molt d'interès, tot això que volem dir. A veure...
4: Dime cómo es tu caca y te diré qué personalidad tienes. Vale. Si tu caca es así como bolitas duras y secas, o como una salchicha pero con bolitas aglomeradas, vale, tu cuerpo está gritando que te exiges demasiado en cuanto a la perfección. Quizás por miedos o experiencias pasadas, prefieres tener el control para sentirte a salvo, y tu intestino se congeló en esa tensión. Si en cambio tiene forma de salchicha uniforme, tengo que felicitarte porque quiere decir que estás bien equilibrada.
0: Sería
4: si
0: tipo Bratz.
4: En trozos pastosa o directamente sin forma y con urgencia, es la señal de una gran ansiedad acumulada. Tu sistema nervioso percibe una amenaza constante, siente que no puede digerir lo que vive y quiere soltarlo rápido para poder huir. El estreñimiento, el SIBO, el colon irritable, la colitis ulcerosa y todos los síntomas relacionados con el intestino y con nuestra digestión no son fallos de tu cuerpo. Es un reflejo de la comunicación entre tu intestino y tu cerebro. Y así como podemos moldear la plastilina, podemos moldear esa comunicación transformando nuestra digestión. Si llegaste hasta aquí y ya has pasado por tratamientos con profesionales y los síntomas vuelven o no te mejoras al 100%, déjame decirte que yo fui una de esas pacientes durante 15 años. Hace varios años que me he sanado, pero no ha sido con la medicina convencional. Que sí, la medicina tradicional me mantuvo varios años viva, porque con eso emparchaba y podía vivir a medias. Pero como para mí no tenía sentido que lo más vital que tenemos, que es comer y ir al baño, no me funcionara bien, y porque estaba convencida de que tenía que poder tener una vida digna, me enfoqué en otra ciencia, en la ciència de la metafísica.
0: Mare meva, només ens faltava la metafísica en el tema del Listroncho di Cani.
3: Que a mi parlar com... de caques i de, sí, de moldear la plastilina...
0: Sí, senyor.
1: Sí.
0: Sí, senyor. No. Anava molt bé el vídeo fins que ha començat a dir lo podemos moldear. I jo m'he vist com la pel·lícula Ghost, saps?
1: Quan està fent el gerro aquell,
0: quan està fent el gerro aquell, jugant amb la... Perquè ella diu, que podes jugar con tu pareja, també, a la plastilina. Jo he estat vint... No ho veig jo, no ho veig. Tot el que sigui, com molt bé diu el David Morales, moldear i vàter, no. Un taller de ceràmica...
1: No se puede, és una mica així...
0: No, i que les normes de Cacavisió no ho permeten, les normes del festival...
1: Dintre del pack s'ha d'incluir uns guants...
0: Sí, senyor.
1: I uns guants una mica gruixuts.
0: Sí.
1: I, bueno, i a més una mascareta, i en fi.
0: I un extintor, Marta, perquè jo sé que tu, després tots aquests guants, directament els vols cremar, no?
1: Home, clar, és que han de ser d'un ús només, perquè ja m'explicaràs tu. Si,
0: no,
1: si jo
0: ús...
1: moldeja, i a més... Sí. On tu moldeges, això?
0: Una taula especial?
1: O com ho fas?
0: És una... Sí... A veure, és complicat. Tot el que sigui moldejar el tema aquest és d'això, no?
1: Clar, perquè ella té una taula, aquesta noia.
0: Sí.
1: Clar, però això és perquè és plastilina.
0: No ho diu el vídeo, però possiblement és soltera, aquesta noia. Perquè, clar, tot el que fa un diagnòstic del que serien els cagarros directament... Sí. No és allò típic que tu posis el perfil de l'aplicació de lligar, de dir, no? Aficiones. Moldear el tema per a la metafísica d'era el bany. No ho veig. No. És complex. Llavors, Marta, deies que teníem una classificació, una metodologia. A veure, què ens pots explicar? A veure.
1: No, hi ha una... El Xavi Verdaguer sempre parla, té dos o tres llibres i parla sempre de la gràfica aquesta de Bristol, no? Que és una mica el que també explicava així molt resumidament el seu vídeo, no? El que has posat.
0: Sí.
1: I, bueno, doncs és una gràfica de Bristol, que és una gràfica de referència.
0: Que bé sona, de... Perdó. Taula de Bristol és com barril de Brent. Que, sí. Saps? Que dius, mira, potser amb això quedes bé. Si dius que domines el tema i tal, dius, aquesta persona sap de què està parlant. Clar, després quan llavors el contingut dius, home, ja és una altra història. Però està bé, té un nom molt adient, Marta. Endavant.
1: Sí, clar, és un senyor que va una mica fer una selecció i una investigació sobre el tema de les caques, no?
0: Molt
1: de
0: bé. Sí, seria com la piràmide de Maslow, però... És com la piràmide de Maslow de necessitats, doncs en aquest cas seria...
1: La piràmide de Maslow és més maca, no?
0: És preciosa en comparació amb això. Clar, t'ho imagines, aquesta classificació. Tenim un primer element...
3: A mi el que em sorprèn és que hi hagi l'escala de Glasgow, que és la que medeix el nivell de consciència de les persones,
0: sí,
3: i la de Bristol, que és el que medeix una mica el nivell de les caques.
0: Sí, perquè sí, és com l'inici i el final, no?, de tot, sí, el procés d'això. Sí, sí,
1: sí, sí.
0: La primera seria com unes boletes, no?
1: Sí, els trossos aquests d'usos que estan separats i que passen amb dificultat, no?
0: Val.
1: Que sí, hi ha un estrenyiment important.
0: Serien boletes, per entendre'ns.
1: Sí, com unes boletes, com una mena de...
3: No
1: sé, de catànies o de...
0: Sí, però, sí, a veure, a mi m'agraden molt les catànies. Millor dit, Marta, m'agradaven molt les catànies fins en aquest moment en què m'has fet aquesta relació. No ho sé, en el McDonald's també hi ha unes boletes similars que són de pollastre i formatge. Unes trufetes. Sí,
1: una mena de trufes.
0: Un panellet, el panellet aquell de Nescafé, també seria una mica això. Sí,
1: sí. Semblant, és veritat. És
0: panellet de Nescafé.
1: Li hem d'enviar al Bristol, li hem d'enviar perquè ho inclouessin.
0: No, formes de dir, no? El número 1, panellet de Nescafé. I la gent ja es fa una idea més dolça, més...
1: Això mateix.
0: Molt bé, el segon nivell, quin tindria?
1: El segon tipus és el de la salxitxa,
0: val,
1: que està... O sigui, són les mateixes, els mateixos, val, panellets de Nescafé.
0: Sí, sí, però enganxats.
1: Però una mica... Units, no?
0: Units,
1: o sigui,
0: sí.
1: Sí, sembla una mica com el trencadís, eh?
0: Sí, no. És de Gaudí, això, eh? Una mica.
3: Jo això ho he vist...
1: Un home gaudidiano.
3: Jo això ho he vist en caques de conill, que les fan també una mica així, eh?
0: Fixa't, eh? Sí. Molt bé.
1: Doncs mira,
0: caques... Viendo con puertas, eh? El dia aquell que dius... Aquí estarem una estona per treure això.
1: No, que no us ho he dit, però que això alguns metges t'ho diuen. El tema del si menges coses amb olis, l'oli d'oliva, per exemple,
0: sí,
1: hidrata, mira, la caca.
0: Sí, això ho deia molt...
1: Si no menges molt oli, sí, s'asseca, llavors és més difícil i fa, pues, grietes, etc.
0: Molt bé. Això ho deia molt el Xumari Alfaro, que ens va deixar ara fa uns dies, sí, sobretot quan recomanava prendre's el cafè per via anal, que és el que ell recomanava, doncs calia untar prèviament amb oli, diguem-ne, l'estrecho de Ornuz aquest que deixa.
1: Sí, sí, el que passa és que si tu ja prens oli amb la
0: allò ja surt sol, allò
1: ja... Doncs ja queda una mica hidratada, no?
0: Molt bé, fantàstic.
1: Les catànies i les,
0: sí,
1: i els panellets.
0: Sí. Molt bé, un ús més que té l'oli d'oliva, fantàstic.
1: Bueno, llavors...
3: És com quan fas un pastís, que li has de posar una mica de mantega, un oli, per desmoldar.
0: Sí, sí,
3: doncs,
0: exacte.
3: És el mateix.
0: Sí, perquè si no jo es queda enganxat i d'allà no surt.
1: Sí.
0: No?
1: És el mateix, totalment.
0: És exactament,
1: sí, sí,
0: això. Molt bé, molt bé. El 3, què seria? Més allisadet, el tema?
1: Sí, és com una salxitxa una miqueta més petites, el trencadís, sí, diguéssim.
0: Això serien com petits meteorits que han anat xocant els uns als altres i s'han fusionat, sí, bastant.
1: Exacte.
0: Això ja està bastant fusionat, Marta.
1: Sí, això ja entra dintre de la normalitat, de la,
0: sí,
1: caca normal.
0: Sí, sí, sí, sí. A veure, normal, però estàs una estona per treure això.
1: Clar, sí,
0: li,
1: sí,
0: pots posar nom, quan surt.
1: A més, clar, perquè... tot això ho has de mirar, perquè tot això com ho veus, o sigui, ho has de mirar ja... Lo de la càmera, és que la càmera és imprescindible per això, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Recordem als nostres oients que s'hagin incorporat ara que estem a l'escala de Bristol per definir els tipus de caques

0: que surten pel Listroncho di Cani. Estem, hem vist ja les tres primeres classificacions, sí. Anem amb la quarta
1: ara
0: classificació.
1: Tenim un tipus, el quart, que és com una salxitxa.
0: Val.
1: O una serp.
0: Sí.
1: Que és llisa i tubeta.
0: Llisa i tubeta, m'agrada molt.
1: Aquesta és el del xurro que deia el Verdaguer.
0: Sí, ah. Sí, però em recordo... Normal, sí, però aquest xurro, eh? Aquest xurret, com si diguéssim, em recorda quan jugaves amb el fang i sí. Frotaves les mans, fregaves sí. Les mans com aquell que intenta fer foc, saps? I allò sí. Es anava aprimant i allargant, no? Així seria sí. Una mica aquesta sí. Serp que
1: la
0: dius.
1: La plastilina,
0: eh?
1: Quan feies
0: sí,
1: les coses...
0: Sí, la plastilina, sí. Que jo anava agafant color perquè es anava barrejant amb altres colors sí. I acabava agafant un color lleig. Doncs claro, aquest sí. Seria el...
1: De caca, un color de caca.
0: Bueno, ja és això. Aquest seria un color de la quarta classificació de l'escala de Bristol de caques. Anem amb el cinquè.
1: El cinquè. Bueno, són trossos de massa pastosa.
0: Molt bé.
1: No
0: seria massa madre, eh? Seria massa pastosa en aquest cas.
1: Però que tenen tot el voltant definit. I que són defecats fàcilment, o sigui, això surt bastant bé.
0: El 5 és, avui quan dius, o sigui, dir, ara per tenir una conversa a casa, amb les vostres parelles, amb les vostres famílies, si voleu dir, per no dir el tema, perquè esteu sopant o alguna cosa, per no dir, mira, he cagat bé, podeu dir, he tingut un nivell 5 cap amunt. El qual vol dir que jo he sortit fàcil, que no has tingut clar. Problemes. Diu, estic entre un 5 i un 6. Tothom sap la informació, però no és, està molt bé això, m'agrada, Marta. Clar,
1: el que passa és que si està aquesta massa, que estan el que són les voreres, estan definides, està molt bé, però perquè no són com les primeres ni les segones. Llavors, què passa? Que falta fibra.
0: Val.
1: O sigui, aquí falta la fibra. S'ha de canviar l'alimentació i posar més fibra.
0: Val, però no la fibra del mòbil, eh? O sigui, no la fibra de datos, eh?
1: Sinó no la fibra òptica.
0: La fibra, exacte, del d'això. Diu, no,
1: la fibra òptica és per veure el tipus de caca.
0: Sí, per això et dic... No, és que jo no tinc fibra perquè jo tinc wifi o jo tinc dades només. Bueno, pues això és important. La sisena també seria, diguem-ne,
1: sí,
0: cada cop surt...
1: Tous sí. I una mica més esponjosos.
0: Val. Anem a dir que a mida augmenta el nivell, la sí. Cosa és més líquida. O sigui, passem de sec a líquid,
1: una
0: mica. Una lleugera
1: diarrea.
0: Sí, lleugereta. Allò que lleugereta. Dius, plof, plof, plof, plof, plof, plof, per entendre'ns. Sí. Allò
1: clar,
0: que...
1: I suposo, sí. No sé si això, el que no explica aquesta taula, podríem mirar-ho, jo la setmana que ve, si voleu, ho miro, és si això
0: em
1: flota o no flota.
0: Em sap greu també, Marta, que totes les setmanes estiguis... Què dius, perdona, que com és això que...
1: Si flota o no flota.
0: Ah, aquí ho veiem, clar. Aquí ho veiem.
1: Clar, perquè no sabem. Si
0: no, clar, a mida més
1: clar,
0: líquid...
1: Si està tova i esponjosa, potser sí, clar. Però clar, no sé.
0: Tova i esponjosa, que bonic,
1: sí.
0: Que és preciós el llenguatge, el que pot arribar a definir. Clar, quan ja anem cap al nivell 7...
1: I el 7 és totalment líquida.
0: Allò ja és líquid, eh?
1: Sense ja trossos és... sòlids. Llavors sí que val. Això ja és una diarrea pues, bastant...
0: Això
1: important.
0: Ja és cacaulat, per entendre'ns.
1: Sí, això ja és anar al metge.
0: Això és, sí, anar directament perquè, sí, o prendre't alguna cosa, eh? Un...
1: Exacte, sí, però clar, si això perdura, les coses s'han de tallar, eh?
0: Sí, sí. No, i si perdura molt, també tallen a casa. Sí, les relacions s'acaben avui dia. Avui que la gent no aguanta res de les parelles, clar, tu imagina't, no? Alguna... Sí. No, és que clar, és que el tema... I una cosa que no sabem segurs, Marta, David, és si la... Així com, per exemple, en el tema de la sismologia, no? Pues hi ha l'escala de Richter, que diu la intensitat, però després n'hi ha una altra, Bertucci o una cosa així, que és l'escala que diu les conseqüències que ha tingut, no? A nivell d'enfonsaments, a nivell de... per la civilització. Aquí no sabem si al marge de l'escala de Bristol, que defineix la forma, hi ha l'escala de Gruyère, per exemple, que definiria l'olor, no?